0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia. Aviam si et sona, Flaqui.
1: A veure.
0: Valoritze cada momento porque sou únicos cada un d'ells.
1: Caram.
0: Aquesta és la frase que va escriure Rafinha al seu Instagram quan a Ser Catalunya li vam donar el premi com a millor futbolista de l'any. Li va fer molta il·lusió. Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic. Va arribar per a jugar d'extrem, es va fer gran jugant a l'esquerra, va arribar per jugar d'extrem dret, es va fer gran per jugar d'extrem esquerra, i ara, quan l'han posat de davant de centre, porta 5 gols en 3 partits. 5 en 3 partits. Rafinha sí que és únic. I Rafinha sí ha aprofitat els moments.
2: Bola per Rafinha! Rafinha que se'n va! Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha!
3: Es un 9, es un killer, es un delantero centro, es el capitán artilleiro.
4: Dudeu do futebol! Dudeu do futebol! Què esteu esperant? Un traspàs? Perquè vingui Julián Álvarez o què? Perquè aquí tenim el tio amb més recursos del món.
5: Gol del 11, que por ahora merece un 10 jugando de 9.
4: Es diu Rafael Díaz Belali.
6: Gordon entrarà a l'àrea, se'n vol anar la gent. Gordon se'n va cap dins, busca la rematada, la deixa per Rafinha. Oh, oh, oh, oh.

0: 12:07, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment parlem de la victòria del Barça al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo Vallecano. Ho farem amb el Lluís Carreras. Què tal, com estàs, Lluís?
1: Què tal, molt bon dia.
0: Amb el Jordi Ferrón. Què tal, Jordi?
2: Molt bon dia.
0: Futbolista criat a la Masia, que va debutar a primera divisió amb el Rayo Vallecano i que ahir va fer una entrevista preciosa al diari AS recordant els teus orígens.
2: Sempre va bé que se'n recordin d'un, eh? Està molt bé.
3: T'estima, t'estima, hòstia.
0: Abans de parlar del 5-2 del Barça, avui és l'últim dia de mercat, Flaqui.
4: Sí, estem pendents dels despatxos.
0: Amb el Bruno Alemany farem un especial a partir de les 9 de la nit al YouTube de l'Arguero i també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora. A les 9 de la nit el Bruno amb els últims moviments, tancament de mercat. S'espera un dia relativament tranquil al Barça. Els últims moviments, Santi Ovalle, Nil Sola, què tal, com esteu?
5: Què tal, bon dia.
6: Bon dia.
0: Passen per la presentació de Gabriel Jesús aquesta tarda.
5: Sí, no se sap l'hora, però serà avui. I arriba, ja ha passat la revisió mèdica, ho va fer ahir, sense problemes, i avui serà presentat com a nou futbolista del Barça, signa per 3 temporades.
0: Signa per 3 temporades, costa 10 milions d'euros.
5: Més 5 en variables.
0: 10 sí. Més 5 sí. I firma per 3 temporades.
7: Ah! I... Exclusiva! Al tanto! Gabriel Jesús ha pasado la revisión mecha. Please don't go.
0: Ho acaba d'explicar el Santi Ovalle.
7: I jo també, exclusiva.
0: Per tant, el primer nom propi d'avui és el de Gabriel Jesús. Sí. És, farà oficial, en forma de presentació, el seu fitxatge pel Barça. 10 més 5 en variables, firma per 3 temporades, ja ha passat la revisió mèdica. I estem pendents de saber si al final, a última hora, el Barça incorpora un central de perfil baix o no.
5: No té pinta, no té pinta. Té pinta que el Barça no farà res gros en el que queda de mercat. Clar, és el Barça i mai se sap, però no, a aquesta hora del matí no té pinta que hagin de fitxar un central. Per què? Perquè s'ha fet una oferta per Nixta, d'aquest central holandès, que és de 8 milions d'euros, i no l'accepten. Per tant, a no ser que hi hagi un canvi en tot això, però no té pinta que hagi
8: de algún gesto, ¿no? Por ejemplo, que algún gesto que pida cosa, que se niega a jugar... que se niega a entrenar.
0: És un central de 18 anys, ja va explicar el Nil Solà que el Barça li interessava, Ruud Nixtag, que juga al 20, pel que explica el Santi Ovalle, el Barça ha ofert 8 milions d'euros que el 20 ha rebutjat.
7: Al tanto, exclusiva! Please don't go, que don't go! Exclusiva di Giovanni Romano!
0: Quina és?
7: Que no va... Que no passa res.
0: Pues si m'acaba d'explicar.
7: La exclusiva és tutto bene.
0: Vale, això en quant a entrades. Ja sortides, es tanca el traspàs dels cosins Fernández.
6: Sí, Guille Fernández, que marxarà al Mallorca, una quantitat que rondarà els 4 milions d'euros, i també Toni Fernández, en aquest cas marxarà a Venècia, en els dos ja és pel 50%, i el Barça es guarda aquesta clàusula de recompra a partir de la segona temporada, i pendents també del futur de Marc Casado. Últim dia, ja sabem que Aràbia i Turquia tanquen més tard el mercat, però la decisió de Marc Casado i del club que s'ha de ser les pròximes hores.
0: Per tant, els cosins Fernández, Guille i Toni marxaran traspassats amb opció de recompra. És aquesta nova política del Barça, intentar treure diners pels futbolistes del planter, guardant-se una opció per recuperar-los. I també pendents del futur de Marc Casado, avui l'Ivan Sant Antoni ha publicat al diari Esport que ell vol anar al Bayer Leverkusen.
6: Sí, la informació que tenim és que perquè el Bayer Leverkusen pugui fitxar Marc Casado, ha de vendre algun dels migcampistes que té. Si això no passa, és pràcticament impossible. Ahir, des d'Alemanya, ens explicaven que era realment complicat, però sí que és veritat que Carles Martínez va tenir a Marc Casado a la Masia, el coneix molt bé, i a Marc Casado li agrada molt la idea de poder anar allà on ens trobaríem un altre català, com per exemple també Aleix García.
7: Ah, al tanto, exclusiva, Marc Casado, que se'n vol anar a Leverkusen, al Barça.
0: Ho ha escrit l'Ivan Sant Antoni al diari Esport.
7: Bonito, Giovanni Armado, aquí, questo, senza citare. Il tema també, els cosins Toni Guille Fernández, una a una banda, l'altra a l'altra, com els gatets, quan se met una família de gatets i un cosí se'n va aquí i l'altre se'n va allà.
0: Per tant, pendents dels últims moviments del mercat, el nom propi al Barça és Gabriel Jesús, que ja ha passat revisió mèdica. Hansi Flick va reconèixer ahir que li va sorprendre que a última hora li oferissin la possibilitat de fitxar aquest jugador i que el Barça l'hagi pogut incorporar.
9: Yes, of course, he came from injury, so...
10: Per
1: Per suposat, venia d'una lesió, però està bé. Em va sorprendre que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'encanta. M'agrada molt com juga a futbol i el seu estil. Crec que, a més, encaixa molt amb nosaltres i amb el nostre estil, i que ens pot ajudar molt. Per nosaltres és molt important aquest traspàs. Gràcies a Deco, perquè ha fet una feina fantàstica.
0: Per tant, Hansi Flick reconeix que és una sorpresa aquest fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús. Sí, sí, és una oportunitat de mercat que se li presenta al Barça al final de la finestra d'estiu, mentre Julián Álvarez entrena avui ya amb normalitat a l'Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, Tala, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, Julián trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, con el grupo y en un clima de total normalidad. Ya tiene claro el argentino que su futuro inmediato es el Atlético de Madrid y que no va a salir del equipo rojiblanco en las pocas horas que quedan de mercado. Descartó ofertas internacionales, sobre todo de la Premier, la última, la del Arsenal, aunque también apareció a última hora el Manchester City. Quería, así lo dejó claro en verano, ir a Barcelona, pero ha sido inflexible la postura del Atlético de Madrid, que se ha remitido a la cláusula del argentino y, por lo tanto, ya está en dinámica total integrada de trabajo con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Siguiendo la evolución, en principio debería ir convocado el fin de semana ante el Athletic Club.
4: Doncs res, s'acaba el serial de l'estiu.
0: De moment.
4: De moment. Potser tenim un serial d'hivern.
0: És que a Netflix les temporades de les sèries són moltes.
4: I tant.
3: I on te'l posem? Si en fitxem a tants, tots volen jugar, eh?
0: Amb l'Albert Llimós explicarem per què el Barça ha fitxat a tants jugadors. D'aquí a una estona al Que t'hi jugues. Tira-ho, Willy. Que t'hi jugues.
10: Bueno, deixem, anem per feina.
4: Va, anem per feina.
10: Anem per feina. Vinga. Escolta'm, el que sí està claríssim, de què parlàvem.
11: Que t'hi jugues.

0: Líder, 9 punts en 3 jornades. Només Barça i Madrid han guanyat els 3 partits d'aquest inici de Lliga. El Barça és líder per 2 gols, en porta 12 a favor, el Madrid 10, tots dos en porten 2 en contra. El proper partit del Barça és a València, diumenge, 16-15, València-Barça. Abans jugarà el Madrid divendres, sí. Divendres, a més partit amb Morbo.
1: Quines coses.
0: Betis-Madrid, Pellegrini-Mourinho.
2: Que hi hagi Champions.
0: A les
1: 9
0: de
1: la nit. No és la primera vegada,
2: que hi ha Champions i juguen divendres.
0: El Madrid juga Champions dimarts contra l'Inter, per això avança el seu partit a divendres, li avancen el seu partit a divendres, Betis-Madrid. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou, partit de Champions. Juga diumenge a 4:15 contra el València a Mestalla. Us va agradar el Barça ahir, Lluís, Jordi?
3: Molt, sí. Molt, molt. Jo crec que el Barça... Rock and roll, no? En aquest nou moviment de

0: molt, molt, jo crec que el Barça... Rock and roll, no? En aquest nou moviment de puntes ràpids, dinàmics... és molt interessant veure una nova proposta, de veritat, Lluís, perquè t'imagines un nou més fixe, tens a Rafinha ara que surt, que Gordon ocupa l'espai, com permuten posicions... Jo crec que, de moment, està funcionant perfectament la idea. Veurem en partits que siguin una miqueta més trebats, però fins ara jo crec que la idea principal, on Gabriel Jesús també encaixa molt bé com aquest recurs, sense treure el protagonisme a Rafinha i a Gordon, que estan impressionants, però que sempre et pot donar, si les lesions es respecten, diferents opcions també.
1: Sí, diríem que ha vingut el Flick 3.0, no? Sí. Sense molta gent posicional, amb molt moviment, sorprenen, com deies, els fitxatges, primer perquè crec que Deco treballa molt bé, ningú sap per on sortirà. Es va sorprendre ja amb Gordon, pràcticament acabar la Lliga abans que comencés el Mundial. Sorprèn també les declaracions de Deco dient que Rodri va aparèixer, que no l'anaven a buscar, que va aparèixer, vine cap aquí. Ara de Gabriel Jesús. És una oportunitat de mercat, veurem si és bona o no. Uh-huh. I estic obsessionat amb el fet de... No m'agrada dir rotacions, no? Del repartiment de minuts. Crec que Flick ha après, i sembla que ho hagi de dir jo, doncs el fet de que el tram final, semifinals de Champions, el final de la Lliga, semifinal de Copa del Rei, han de jugar els bons, que encara no sabem qui seran els bons, no? Tots els tenim al cap, 8-9 els tenim. Però m'agrada que vagi jugant gent que potser no et jugaria una final de Champions, però que en tens suficient, amb tots els respectes, per guanyar Elx, per guanyar Rayo i per guanyar l'Atlètic Club.
0: Una bona notícia és que sent, evidentment, el millor jugador, però no hi ha segurament la independència que hi havia l'any passat. Perquè tens un Gordon que t'està generant moltíssim, tens un Rafinha que es troba molt còmode, un Fermín, un Olmo, sí, que en cas de que tingui que descansar o que no estiguin a ser un pic de forma més sedient, el pots sentar un partidet, no passa res.
1: Discrepo.
0: Aquí discrepem,
1: discrepo.
0: No?
1: O sigui, és bo no tenir la mi independència per l'equip, no és bo no tenir la mi independència per ell. Perquè ell vol sentir-se que el Barça depèn d'ell. L'hem vist dos partits trist. No sé què li passa a aquest noi, si té algun problema ho desconec. Noi, somriu, passa-t'ho bé, juga, que estàs al millor club del món, que la gent t'està tratant.
2: T'està tratant,
1: que tens un pare que t'ajuda, una mare que t'ajuda, una nòvia molt maca.
2: Hòstia,
1: riu una mica, no? I l'he vist com trist, aquest últim partit ja no,
3: perquè va marcar.
1: Per això et dic que no sé si és bo no tenir la independència.
3: Ell necessita marcar, donar assistència, sentir-se important.
2: No li gustan los goles, és que no passa nada, no?
3: No li gustaven los nuggets.
2: Los nuggets y los goles, tampoco pasa.
4: ¿Pero qué le gusta más, los nuggets o los goles?
2: Me gusta todo.
4: ¿Estaba triste porque no marcaba o porque no le dabas nuggets?
2: A él le gusta todo. Él es el mejor del mundo en comer, en driblar, en marcar, en todo.
3: D'aquí a una setmana comença l'escola, però nosaltres ja tenim el professor aquí.
5: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
4: El golejador Rafinha, un nou encert de Flick, sense Julián i a l'espera de Gabriel Jesús, el davanter és el capità. Té gol, sí, lidera la pressió, també assisteix per descomptat. És capaç d'associar-se, oi tant. Rafinha reuneix, doncs, tot el que li demanaríem al davanter centre per un Barça de Flick. Els grans partits europeus posaran context a la seva vàlua com a killer, però ara mateix podem dir que tenim davanter. Fins ara, i com dèiem ahir, Rafinha és un 11 que, jugant de nou, es mereix un 10.
5: Notable.
4: El fenomen Xavi Espart, amb Tebo cabadat. A la pissarra es lateral esquerra, la gespa és indetectable. Ocupa zones del mig camp, arriba amb comoditat a la frontal rival, cada cop s'engresca a picar més cap a dalt, amb pilotes un show i sense ella, a l'espera d'un duel de més alçades dels que més recupera. Té el joc interioritzat amb una naturalitat que espanta, és el que té a Mamant Masia. Tres partits, tres titularitats, tres grans rendiments. Xavi ja és part del primer equip.
6: Satisfactor.
4: La generositat de Gordon, una d'aquelles històries d'amor del Camp Nou. Dues estones de Gordon i ja es coneix el seu nom. I no és que hagi marcat gols o fet grans actuacions, simplement ha caigut en gràcia. Si existís el premi, Gordon optaria a la pilota d'or de la honradesa. No pretén fer més del que ja sap fer. Pressiona, treballa, s'associa, llegeix espais, no negocia esforços, més pendent de l'assistència que del gol. La passada i a Rafinha en el quart és una delícia. El van fitxar preguntant-nos si seria car. No patiu, que no ho serà pas.
6: Suspès.
4: Les desconnexions de Koundé. 8 per segons de partit i ja havia regalat un servei de córner. Álvaro García el va retratar en el primer gol del Rayo. El que posa nerviós d'ell no és l'errada, és el posat. La seva primera temporada en Flick va ser excel·lent. El secret va estar en quelcom ben senzill. Jugava concentrat. L'any passat ja es va destensar i enguany ha començat dispers. Desespera la seva aparent apatia. Per alguna cosa Flick li ha obert la porta. L'antídot a la desgana de Koundé és la màxima concentració d'Eric García.
3: Què deia el vestidor després del 5-2 contra el Rayo, Nil?
7: El vestidor content, el vestidor...

0: A més, amb la sensació també que hi ha hagut aquestes rotacions que tothom es pot sentir important, i des del que se transmet a la graderia, que és aquesta il·lusió, també la tenen a dins del vestidor, una sensació de que pot ser un gran any.
1: Què va dir Flick del partit?
0: Flick va parlar de Gabriel Jesús i va parlar del nom propi, sense cap mena dubte, d'aquest inici de temporada. 5 gols porta ja amb el seu invent de Rafinha de nou.
2: No, of course I expect this.
3: Sí, tant, per suposat que ho esperava. Rafinha és un jugador fantàstic, un jugador top. Me n'alegro molt de tenir-lo al meu equip. Crec també que la situació del capità és molt positiva per ell. En aquest moment està mostrant el que necessitem d'ell, el que necessita l'equip.
0: Rafinha és el nou capità. Li van preguntar precisament per aquesta qüestió a Marc Bernal, un futbolista que està guanyant pes, i la resposta sobre el braçalet de Rafinha és aquesta.
4: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: El Camp Nou, que va cridar en diverses ocasions a Rafinha capità i també Rafinha català. Aquest Flick que demanava aquestes ganes, aquest discurs de tenir líders, doncs clarament Rafinha s'ha erigit en un d'ells.
1: El Camp Nou va ovacionar Rafinha, va ovacionar Gordon. No sé si va cridar Rafinha català o Rafinha capità.
0: Jo vaig sentir les dues.
5: Rafinha català, que mola.
1: Potser la de Rafinha català va ser fruit de la vostra imaginació.
6: Jo vaig sentir Xavi, però bueno.
7: Like chocolate.
6: Jo sentia Xavi like chocolate. Xavi like chocolate. Xavi like chocolate.
1: Què creus que cantava el Camp Nou?
7: Jo diria que era Rafinha capità, però m'ha agradat això de Rafinha
1: català.
7: És molt de... que li cantaven a Mitchell, també, no?
0: Ho buscaré i us ho demostraré.
7: Escolta'm, si no el primer partit, Rafinha català.
1: Va, vés a buscar-ho, ara tinc curiositat.
0: Vaig a buscar.
1: Tens 20 minuts per trobar-ho. Rafinha capità o Rafinha català.
7: Molen les dues.
1: Sí, està guai. Si no, encantat que el proper ho cantin, el proper partit.
6: Xavi, no?
1: El trident titular serà aquest? Rafinha català i capità Gordon i Lamine? O creieu que amb Gabriel Jesús i Adeyemi serà difícil saber
8: en principi,
1: quins són els...
8: Amb aquest nivell jo crec que és indiscutible que serà aquest, no? Rafinha per tot el que et dona, no només els gols, sinó com ha interpretat el que vol Flick, el venir quan ha de venir, el trencar quan ha de trencar, el generar moltes vegades l'espai perquè sigui Gordon el que quan salta el central de dret sigui ell que tira la diagonal. Jo crec que ara mateix estan molt ben coordinats i... Tornem a dir, no es poden jugar tots els partits, tots els minuts. Tens el recanvi de Adeyemi, que està... Bueno, a veure, Lluís, què em diu de Adeyemi, perquè a mi em té una miqueta bé, però no descol·locadet. I després, que Gabriel Jesús, si li respeten les lesions, jo crec que és un altre nou que ens pot donar moltíssimes coses. Més l'arribada de Dani Olmo, que jo crec que el Barça és que disfrutarem. Ja veurem, a veure, perquè jo crec que la Lliga, ho parlàvem abans, no? Seran tres partits, perquè tot el que més sembla una superioritat aplastant dels grans amb els altres, i en aquests partits, a veure, però jo crec que per lo menos, setmana rere setmana, disfrutarem del joc.
9: Més Fermín, més Hamza, que va debutar ahir.
1: A mi m'agrada Hamza, no sé.
9: M'encanta, m'agrada molt, no per ser el titular indiscutible, però crec que hi ha un bon projecte de davanter. Ara sí que són aquests tres, o sigui, Lamine és indiscutible, Rafinha és indiscutible, i Gordon, el 80%, actualment sí, veurem. Jo també veig com una mica dispersa, diem-hi, no? Com que condeja una mica, segons sí. Quina acció. L'altre dia vaig veure un vídeo que volia sortir a córrer descalç o amb xancles, sí, i escolta, noi, però on t'estàs? Saps?
6: Vull dir que contacte amb la natura és important, també.
9: S'ha de redreçar, jo crec que una mica, no?
8: Ja Bruno ens ho va dir que era així.
9: Ja
8: deia que tenia aquestes desconnexions, era aquest tipus de jugador. Jo no entrec el gif aquell del meme que sortia amb la cara com si...
1: Ara, parlàvem molt històricament de les cruifades, déu-n'hi-do amb les flicades, perquè t'ha convertit a Gerard Martín en central, Xavi Espar lateral esquerre, Rafinha davanter centre.
8: Brutal.
1: O sigui, tu veus l'alineació del Barça i a vegades flipes.
9: Sí, la tranquil·litat que em dona aquests fitxatges que ningú haguéssim posat als millors 10, d'Adeyemi, de Gordon, del mateix Gabriel Jesús, és que sé que en Flick milloraran. És que repassant tots i cada un dels jugadors que ha tingut Flick, no sé si em posaria dos que no ha millorat, però la resta, a tots els ha fet millors, inclús a Tec, que va començar una mica despistat i va saber inclús...
1: Sí, però estàs més tranquil amb Livakovic.
9: Estic més tranquil, molt més tranquil.
1: Que en principi l'inscriuran avui. Bueno, en principi i en final l'inscriuran avui.
6: Sí, però canviar el Rafinha de posició és la idea del Flick. Sí, sí, sí, tant i tant. És una idea molt del Flick. Sí, posar el Koundé de lateral també va ser una idea del Flick. I tant, i tant. Danke Bell, no? Guten Morgen. Sí, sí.
1: Potser l'únic que no ha millorat és Valde, amb Flick.
9: Bueno, Valde només havia de millorar amb una cosa. Físicament és un portent, el registre defensiu corrent cap al darrere per la seva potència ho fa bé, és aquesta última passada. O sigui, quan arribes, passar-li la pilota amb un que porta la mateixa samarreta que tu.
7: Petit
9: I aquí
7: detall.
9: Li ha costat.
7: És un petit detall, no?
9: No, i aquí li ha costat. Jo crec que Valde no ha millorat amb això, no? Amb aquesta assistència. I després serà gol o no serà gol, no? I crec que, bueno, que això Flick ho ha vist, l'ha penalitzat, no juga, veurem si surt.
8: I et diria, jo crec que també, a part, sobretot a mi, per mi, més defensivament, perquè ja tens aquest lateral esquerre ofensiu cobert amb Cancelo, ara amb Spar, que és una mica de tot. Si Valde t'hagués donat, potser, la seguretat defensiva, però és que també et donava les errades de desconnexió que tots li diem que Cancelo té i les té. Llavors, al final, jo crec que Valde, no sé què passarà avui, però jo, si fos ell, crec que buscaria una sortida, perquè és que no tindrà minuts per jugar. És que
1: ell no vol moure's del Barça.
8: Ja, però no
1: ahir
8: jugarà.
1: Ni tan sols va escalfar, no? No, Valde. No. O sigui, no ha tingut ni un minut, res, cap sí, sí. Alternativa li ha donat Hansi Flick en aquests tres primers partits.
7: El cap de setmana d'ells, que és el cap de setmana que rep l'estarotada pública de Hansi Flick, tant a la prèvia com al postpartit, per la seva manca d'actitud als entrenaments, i on se li obre de bat a bat la porta de sortida, ni tan sols viatja. El dia de l'Atlètic Club, després d'entrenar aquella setmana, sembla que molt bé, pel que ens deia el Bruno, molt i molt bé, doncs entra a la llista i escalfa, però no juga, escalfa els últims 5 minuts de partit.
1: Per tant, com a mínim sap que quan entrena fort, sí, escalfarà.
7: I no sé si ha deixat d'entrenar fort, però és que ell a la banqueta i prou.
8: Però, Lluís, tu has estat, l'opció B pot ser, perquè tens minuts. L'opció C, no jugues mai.
9: No jugues mai.
8: Perquè l'entrenador, quan falla la B, et recol·loca un jugador. L'opció C...
1: Sí, l'opció C no existeix.
8: No existeix.
1: Ara un dia m'explicareu això del futbol.
6: Gerard Martín.
1: Perquè...
6: La C, per mi, Gerard Martín.
8: No, per això,
6: la
8: C,
1: un dia m'explicareu això del futbol, perquè jo tenia entès que a la dreta jugava un lateral dretà, sí, i a l'esquerra un lateral esquerrà. Ara resulta que pot jugar Cancelo, que no és esquerrà. Després m'heu matxacat que si els centrals han de tenir perfil dret i esquerra, l'altre dia vaig veure, ara no recordo quin equip, que va jugar amb centrals amb cama canviada, és a dir, una esquerra a la dreta i un dret a l'esquerra.
8: Això ja és màgia, no? Lo de centrar.
9: No, és molt fàcil. Sí, que sí, és molt fàcil. És, depèn de com tu et perfilis. Jo puc ser dretà, però em puc perfilar bé amb cama esquerra i tenir una bona sortida. A l'hora de defensar, si hi ha equips que et juguen amb extrems a cama canviada, tens el teu perfil bo, sempre tapant dins, que és el més perillós. Cancelo, no negaré que ho dic, es perfila bé, es perfila perfecte a l'hora de sortir. El primer partit...
1: Espar, us agrada. Ahir el sí, segon gol va fallar ahir.
7: Sí, falla el corner.
8: El falla ahir, però d'una cosa que també... O sigui, sí, sí, creixer no creixerà.
1: No, clar,
8: o sigui, l'alçada que té sí, els jugadors del Barça és la que tenen i en tenen més. Abans, en algun moment, Espar, 1,75 m, tindrà que marcar algun davanter.
1: Per tant, és veritat que ell queda la foto del gol, però igual hi ha una errada de concepte de marcatge. No hauria de ser ell el que marca Camello?
8: Aprendrà a marcar d'una manera diferent, però sempre que tingui un jugador més alt que ell, doncs patirà. Però ho parlàvem també abans, els defenses del Barça, els laterals del Barça, que estem acostumats, no estem acostumats a defensar aquest tipus d'accions, amb l'experiència les vas guanyant, estàs acostumat a defensar cap endavant, perquè els entrenaments són molt dinàmics, molt defenses cap endavant, defenses en carrera, els uns contra uns vas bé perquè tens molts uns contra uns als entrenaments, però aquest tipus de joc de pilotes a l'àrea, no estàs acostumat a fer-lo, això ho guanyes amb avantatge, però després, sobretot, la bàscula, no? Quan veus... Sí, fallen el gol, però és que et dona tant en atac. Defensa també cap endavant, amb un Gerard Martín que li agrada molt caure a esquerra, que no té por, li tapa les esquenes com fan Cancelo. A mi em sembla un descobriment. El que passa que, clar, això ho diem cada temporada, perquè el descobriment d'Espar és el descobriment de Bernal, és el de Cubarsí, és el de Lamine. La Masia és que realment és impressionant el que està fent.
9: Sí, sembla que sigui o sigui, jo esperava aquest any la confirmació de jugadors com Gerard Martín, com Cubarsí, que ja porten 2 o 3 anys, i la confirmació no m'esperava que sortís ningú. El millor que té és que interpreta molt bé la posició del camp, on està. Lateral, mig centre, interior. Per què? Perquè ho té interioritzat, no? Al final, l'entrenament, la repetició d'entrenament, crees un hàbit, i quan crees un hàbit no penses, ja ho executes, no? Ens aixequem, anem al lavabo, si no hi hem anat a les 2 del matí, sí, et rentes les dents, esmorzes, ho fa sense pensar. Doncs Xavi Espar fa això. El fet del gol és guanyar duels. Al final, el duel te'l guanya el qui salta més, el qui és més fort. I un matís, i no és per fotre un pal, no? Però penseu, i si no us es veu, jo us ho explico, i si no ho mireu, el partit que debuta Araujo a Mallorca, sí, debuta de central esquerrà. de les 10 sí. primeres pilotes que toca, és amb la dreta, com que no té el perfil, és amb la dreta i els hi dona el porter. Araujo sap jugar amb l'esquerra, sí, però no sap perfilar.
1: Per sí, perquè a Araujo li havien dit que al Barça el porter juga, llavors li donava totes les pilotes a ell.
10: Això és jugar con la izquierda y con la derecha. Sí, con la derecha la paso y con la izquierda corro.
1: Te tengo que salir a defender yo.
8: Claro. Que sent dos dretans, Cancelo i Espar, tenen maneres de jugar diferents.
9: Sí.
8: Espar interpreta molt bé el joc d'interior, perquè es sent molt còmode.
9: Molt millor.
8: Jugant al mig del camp, que m'encanta.
1: És que és migcampista, ell.
8: I Cancelo, és veritat que és dretà, però pot jugar obert, quasi extrem esquerra, perquè la centrada d'exterior que té...
1: Com es nota que el Jordi Ferrón era lateral.
8: Sí, sí, clar. Sí, no,
7: no. Jo disfruto molt. La pregunta per tancar, sí. Estem tots engrescats, avui que es tanca el mercat, tenim millor plantilla que l'any passat?
9: Sí. Jo crec que sí.
8: Es necessitava el nou, però és que l'invento del Flick ha funcionat perfectament. Lewandowski estava allà aquest d'això, Ferran era Ferran, i sembla que millores.
11: No eches de menos mi?
9: Sí, buscàvem l'excel·lent, o sigui, buscàvem el jugador referent, i crec que hem fitxat molts notables alts. I això crec que és un valor afegit a una plantilla on hi ha molts partits.
1: Un excel·lent o matrícula, o tres notables alts d'excel·lent?
9: Tinc dubtes aquí, eh? Depèn si quin és el matrícula.
7: Però és que crec que l'excel·lent matrícula ja la tens. Que
1: és Lamine.
7: És Lamine. I fins i tot, si m'apures, aquest Rafinha pot aspirar a aquest excel·lent matrícula. Per tant...
1: I, diguem-ne, al global de l'equip, Rodri. Rodri és matrícula.
7: Sí, el que passa que, clar, iniciàvem a l'estiu pensant davanter centre i central. Sí. Eren les mancances que tots detectàvem. Han marxat davanters, no ha arribat cap davanter. Bueno, ha arribat Gabriel Jesús ara. Ha marxat centrals... com Araujo, no ha arribat cap central, però tot i així tenim la impressió que Deco ha fet una molt bona feina i que el mercat ha estat més que positiu.
1: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers 2 anys. Són 1:45 del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que us... Espera un moment, que estic fotent aquí.
7: On vols estar?
1: A la contracrònica de Sant Joan. Lamine torna a somriure. S'ha parlat molt de que estava trist. Pregunto què li passa a Lamine Yamal. Res, és el de sempre, em responen. Quan no li surten les coses, quan no veu porteria, s'emprenya. Però és amb ell mateix. S'havia especulat dies enrere amb que estava moix, estava emprenyat, perquè havien defenestrat els seus 2 amics a la plantilla, Valde i Casador. M'ho neguen. No té res a veure amb això, m'asseguren. El dia previ, Flick va dir que havia fet un entrenament espectacular. Va ser tan heavy? Pregunto. Ho va rebentar, em responen. Va fer 2 gols i una assistència al partidet. Lamine Yamal va calcar el dia previ el que faria ahir a l'estadi. El gol 50 de Lamine i el partit 100 d'Andreas Christensen. Li van regalar una samarreta després del partit amb aquest número. A Flick li agrada Christensen si està en forma. Crec que jugarà bastant si el respecten les lesions, m'asseguren des del club. El dia que es va lesionar l'any passat, Laporta va dir que li havien d'oferir la renovació. Ja ho vam explicar. També vam explicar que era dels que menys cobrava de la plantilla. Amb bonus, per objectius, arribaria als 5 milions d'euros bruts. Realment, és un dels sous més baixos de l'equip. Ara, els futbolistes tenen 2 dies de festa. Dijous, torna a la feina. Ja haurà tancat el mercat. I tocarà votar capitans. Però el Camp Nou ha parlat clar. El Santi Ovalle en respon la incògnita aquí que tenia amb el Nil. Aquí queda clar que diu el Camp Nou Rafinha capità. I creieu que és qui ha de ser el capità de l'equip, Rafinha?
8: Sí. Jo crec que l'ha fet molt bé Flick, no? És un marró, lo dels capitans, pels entrenadors quan arribem una temporada.
1: Clar, però quan l'entrenador ja, de manera col·locat... provisional, exacte, diu que seran, de moment, Rafinha, Pedri i Eric, d'alguna manera ja està dient que aquests seran els capitans. No?
7: Tu vols jugar aquest any, vota els que he dit.
8: Exacte, tu veus que la gent està a favor, veus que compleix molt bé de capità, llavors... L'elecció és molt més fàcil perquè els jugadors facin el que tu vols que facin. Això és molt d'entrenador, eh? Sí. Que els jugadors facin el que tu vols creient que la idea va ser seva.
1: Això deia del Bosque.
8: Sí,
1: que un entrenador ha d'aconseguir que el futbolista faci el que l'entrenador vol pensant-se que fa el que el futbolista vol.
8: Això és clau, perquè quan tu t'impliques en una decisió, la prens més teva, i si és la teva pròpia
11: decisió... I tu creus que tens que quitar el braçalet?
1: Frenkie, com estàs?
11: Es que
9: lesionado.
11: Yo... Bueno, lesionado ahora.
1: Mira,
11: sí, te
1: voy a leer
11: mal,
1: un mensaje que acabo de veure al YouTube del que t'hi jugues, un missatge.
7: Sí, i jo en diré un altre després.
11: Me han hecho capitán de la infermería.
1: Per a Frenkie de Jong, ¿cuándo vuelve Frenkie de Jong? Se le echa de menos.
11: ¿Ves?
1: Ironía
11: es que...
1: modo on.
7: No, ahir a Carrusel Deportivo, i no era ironia modo on, era Bruno Alemany, ara que el veig allà assegut, ara entrarà, va dir que no som conscients que Frenkie de Jong jugarà aquest any bastant més del que ens pensem.
11: No, sí,
7: si un dia vols traslladar
11: però,
7: que t'hi jugues.
11: Però la premsa està
1: sí,
11: en contra de mi.
1: Ell es troba bé.
8: No creieu que es menta?
1: Perquè ha optat per un tractament conservador claro. I hi ha persones que creuen que quan torni a jugar notarà inestabilitat, vaja. Que s'hauria d'haver operat. Veurem què passa, perquè òbviament amb medicina 2+2 no són 4, o depèn de les opinions es fa una cosa o una altra. Ell ha volgut un tractament conservador, hi havia qui li recomanava operar-se, veurem quan torni, si pot jugar amb normalitat o no.
8: Però en tot el que ja no creieu que hauria de ser venta, realment? Si es
1: de
8: pot...
1: Jong?
8: Sí. En tot el que ja és
1: ja,
8: que...
1: però si no l'has pogut vendre mai perquè no ha pogut marxar, marxarà quan està lesionat.
8: I aquí li traurà minuts.
11: És que,
8: Bernal...
11: Otro de la prensa está diciendo lo mismo, otra vez lo mismo.
1: 12:35, en un moment, l'U Perú, especial coses d'estiu, ara que estem a punt de tancar-lo, especial coses d'estiu, en un moment, l'U Perú del Barça 5 Rayo 2, abans endrecem l'actualitat.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
13: Bona tarda.
1: L'Espanyol pendent també de l'últim dia de mercat, els darrers moviments afecten al lateral dret.
13: Sí, Rubén Sánchez marxa cap a ells per una xifra propera als 500.000 euros i Monchi ja té el seu substitut, Andoni Gorosabel, lateral de l'Atlètic Club. Els dos jugadors han estat apartats les tres primeres jornades de Lliga a l'espera de resoldre el seu futur.
1: Per tant, Andoni Gorosabel fitxarà per l'Espanyol. Encara a la Lliga, victòria Flaqui 2-1 contra Getafe.
14: Un gol de penal de Budimir confirma el bon moment dels de Ramis, que encara no han perdut, sumen 7 punts de 9 i deixa el Getafe amb només 3 punts en 3 jornades.
1: La Federació Espanyola de Futbol finançarà la congelació d'òvuls de les jugadores de la selecció.
14: Ho va avançar ahir al diari El País. La federació està ultimant un acord amb una clínica de fertilitat perquè les jugadores puguin congelar els seus òvuls. La iniciativa impulsada per les capitanes busca facilitar la conciliació entre la maternitat i la seva carrera esportiva.
1: Què li sembla aquesta notícia, doctor Plàtan?
10: Home, em sembla molt bé, no? Molt correcte. Tot el que sigui congelar està molt bé. Jo, de fet, reclamaria també que es congelessin els seus genolls, també, per exemple, perquè així anirà molt bé i aguantaran molt més temps.
1: El Barça de bàsquet fa oficial el fitxatge de Justin Minaya.
14: L'aler nord-americà de 27 anys té passaport dominicà, signa fins al 2028, primera experiència europea després de més de 136 partits entre la J-League i la NBA.
1: La selecció espanyola es complica la classificació pel Mundial.
14: Tercera derrota consecutiva, aquesta vegada contra Grècia. Espanya s'haurà de jugar a la classificació a les finestres de novembre sense els jugadors de la NBA ni de l'Eurolliga.
1: Carlos Alcaraz s'estrena en victòria al US Open.
14: Es va imposar el rus Safiulín per un triple 6-4. L'andaluz va caure eliminat. Avui és el torn de Rafa Hoder, que s'enfrontarà prop d'un quart de vuit a Coquín i de Carlos Taverner, que ho farà no abans de les 6:10 contra Berks.
1: A on has dit?
14: A on no, he dit contra qui, he dit Kokkinakis.
1: Ah, contra qui, contra qui. Kokkinakis.
7: Això, home, sí, ja.
1: Kokkinakis.
7: Sí.
1: A la vuelta, avui, desena etapa, Enric Mas, líder.
7: Sí, ens explica el Borja Cuadrado. Borja.
15: Bon dia, que t'hi juga. Saludos desde Alcaraz, provincia de Albacete. Aquí va arrancar en unos minutos la décima etapa de la Vuelta a España, serán 185 kilómetros, dirección Elche, de la Sierra también, en la provincia manchega, van a ser 185 kilómetros, como digo, con 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, jornada exigente, complicada de controlar. De momento, recordemos, líder Enric Mas, con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic, 1.39 respecto al austríaco Félix Gall.
1: Per cert, han operat a Tadej Pogacar en un hospital de Barcelona.
7: Sí, senyor.
1: Un castanyot que es va pegar.
7: Sí, noi, déu-n'hi-do, eh?
10: Bueno, ha sortit molt bé l'operació, la veritat.
7: L'ha fet vostè?
10: Sí.
1: El doctor Plàtan ha operat el Pogacar.
7: No suporto el som vient del quiròfan del doctor Plàtan.
10: Si tot va bé, seran dos Pogacars a partir d'ara. N'hi haurà dos.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
12: Arroba que t'hi jugues.
1: A punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram i ja els hem superat a TikTok. Regalem entrades, no, Núria?
17: Sí, una entrada doble per anar a veure The Weeknd avui. Sí que, per tant, la gent té temps fins abans que s'acabi el que t'hi jugues per participar. Veuran un vídeo que hem penjat al nostre Instagram per participar. És molt fàcil, ens han de seguir i etiquetar un amic amb el que hi voldrien anar. Recordem, teniu temps fins abans que s'acabi el que t'hi jugues perquè el concert és aquesta nit.
7: Ja,
17: sí que...
7: ja, això.
1: Fins a les 2 del migdia teniu temps de participar al concurs que obrim a Instagram. Ens heu de seguir, etiquetar un amic amb el que vulgueu anar al concert. Dos entrades poden ser vostres i els que ens escolteu a la ràdio de tota la vida. els que sobretot sumeu a l'EGM, avui que comença l'Estudi General de Mitjans. Estigueu atents a la propera hora i mitja, perquè en algun moment anirem obrint telèfons. 933-44-1411, encara no. I els més ràpids també s'emportaran entrades,
18: sí,
1: per anar a The Weeknd.
18: El producte és gratis, el producte sois vosotros. Cuidado, no aceptéis los términos y condiciones de esta gente que quiere controlar los días que vais al supermercado.
1: Miguel, ¿te gusta The Weeknd?
18: Me gusta cuando es weekend, pero en martes... En martes se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Esto es un complot de unas élites que quieren poneros fines de semana en martes.
1: Doncs 40 a l'Úperú del Barça 5, Rayo Vallecano 2.
19: L'Úperú del Bermúdez.
18: Especial coses d'estiu.
1: Joan Garcia.
18: Crema solar. És imprescindible perquè el dia que no el fem servir acabem cremats.
7: Jules Koundé.
18: La sorra és irregular i s'ho empassa tot.
1: Covarsí.
18: L'ombra. Un luxe com ell va molt buscat perquè no es desenganxa mai de la seva marca.
7: Christensen.
18: Cadira de platja. És fenomenal, sempre que no es trenqui.
1: Xavi Espar.
18: Cubell. Els petits ja sabien que era una gran eina, però de sobte hi juguen els grans i també s'ho passen de conya construint un castell.
7: Marc Bernal.
18: AP7. A vegades té algun accident i alenteja el ritme, però el descans de Barcelona i el seu futur, de moment, depenen d'ell.
1: Pedri.
18: L'eclipsi és impressionant, però només quan està al 100%.
7: Dani Olmo.
18: Salmorejo. A Espanya els encanta, però aquí jo el veig una sopa freda.
1: Gordon.
18: El mar és inabastable, arriba de punta a punta i s'ho pixa tot.
7: Lamine Yamal.
18: Urxata és l'estrella. A qui no li agradi és que està malalt, perquè quan més el necessites fot una xufla espectacular.
1: Rafinha.
18: Bomber. A vegades hi ha incendis i ell es fot on li demanen i els apaga tots. El demanen a la dreta, a l'esquerra i al davant. I a tot arreu es quitxa.
7: També va jugar Rodri.
18: Ligue d'estiu. Ens pensàvem que se l'enduria un altre, però goito tu, igual la relació dura poc, però i el subidón que ens ha donat, què?
1: Fermín.
18: Ventall. L'hem fet servir a tot arreu. Es mou espasmes amunt i avall i posa molt d'esforç i et salva de moments difícils.
7: Joao Cancelo.
18: Tinto de verano. Puja molt fàcil, però després li costa de baixar.
1: Adeyemi.
18: Onada de calor. Quan el rival ja estava ofegat, va entrar ell per acabar d'arrebatar-lo.
7: Hamza.
18: Piscina inflable. Ha donat un gran rendiment durant l'estiu, però ara pinta que a l'hivern el guardarem i no l'ensenyarem massa.
1: I acabem amb la banqueta, Hansi Flick.
18: La Costa Brava ha tornat la il·lusió a una pila de catalans, però li sentireu el català amb comptagotes.
1: En una estona teniu l'U1 especial coses d'estiu del Barça 5 Rayo 2 a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on aprofito, tot i que ja sé que els que comenten no són els que escolten el programa, per dir-vos que és humor. Ho dic perquè ahir em va donar per mirar comentaris a les xarxes socials de coses del Que t'hi jugues i no sé si algun compte de Madrid va repiurar la carta de Vinicius a un fichatge del Barça.
20: Y te ha llamado de racista, tío, ¿eh? Gilipollas.
1: A mí no, a ti.
20: A ti, gilipollas.
1: Y a un munt de comentarios de madridistes insultant al Bermúdez, amenaçant-lo de mort, dient que és un racista. Però hi ha algun comentari... T'ho juro que m'he plantejat avui fer una secció al Que t'hi jugues dels comentaris que hi ha, perquè n'hi ha algun que em fa especial gràcia, perquè n'hi ha un que diu: eres un racista de mierda, del mono de la min no, del moro de la min no dices nada.
20: Vale.
1: ¿Cómo?
20: Sí, sí, sí, es increíble.
7: Tal cual.
1: A part, que no hi ha racisme en aquell gag.
7: No.
20: És que no és racista. És que sí, és que si hablo así...
1: Clar.
20: Estoy imitando la voz de Vini, no de otro. Y parado todo. Segunda.
1: Oye, mira la cámara y dedica aquest tal jugadors del Barça.
20: Querido todos los que me insultan a mí, todos vosotros, pa abajo, ta, a segunda.
1: Et deia pels jugadors del Barça, però ja va bé que els ideis dels madridistes que ens segueixen a les xarxes.
20: Y los del Barça, también. A segunda, pero más lento, porque soy más bueno. Soy lo segundo, vosotros.
1: 12:43. Si no teniu plan el cap de setmana, que sapigueu que hi ha els Extreme Games.
21: Molaria molt que actués The Tuesday. El cap de setmana.
1: Eh? Hi ha un DJ de 40.
21: Sí, sí, no? Això és, ja sabeu, el cap de setmana, aquest cap de setmana, de fet, del 4 al 6 de setembre, Adrià Ortega... I toca també a l'Uri Mora, però més enllà d'això, és la competició d'esports extrems més gran del món. De manera que això arriba al Parc del Fòrum del 4 al 6 de setembre, i direu, quant costa?
7: Quant costa?
21: Quant costa?
7: Quant costa?
21: Res. És gratis. És gratuït. És gratis. Què esperes?
7: Està passant.
1: Tres quarts d'una del migdia.
2: Esports i bogeria. A SER Catalunya. Què t'hi jugues? Amb...
19: Sí que... Aquí!
1: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
21: Doncs sí, narraré jo.
1: Flipant, o sigui, clar.
21: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
22: Hay que valorar lo que tienes.
2: Què t'hi jugues?
19: Amb... Sí que... Aquí!
22: Entesos de papers...
1: Que és veritat el que va explicar el Bermúdez.
21: Jo sí que sí.
1: I els de futbol amb paràlisi cerebral et van posar un like al
21: van
1: missatge.
21: Van posar like a les transmis, als vídeos de les transmis. Sí, sí, sí. Si sí, sí, no, al fons és una passada. És un guai. Futbol molt interessant. Ho dic molt seriosament.
1: Aviam, Nil, hem parlat dels últims moviments de mercat. El Barça ha fitxat a molts jugadors. També n'ha traspassat. Ja vam explicar fa mesos que la política del club passava per donar sortida als jugadors del filial amb els quals no hi comptaven en forma de traspàs, guardant-se una opció de recompra, i és el que hem vist en aquest mercat d'estiu, fins al punt que el Barça ha ingressat 60 milions d'euros en traspassos de jugadors de la cantera?
0: Sí, la majoria en aquest últim tram de 2-3 setmanes, a la qual el Barça ha acabat de vendre tots aquests futbolistes, generant al final 60 milions d'euros per futbolistes de la Masia. El primer de tots a marxar va ser Ansu Fati, per qui sap, per qui van pagar més diners juntament amb Tomi Marquès, són 11 milions per cada un d'aquests futbolistes. Héctor Ford, 8,5 pel 50% a la Real Societat. Altres casos, com el que hem explicat, de Toni i Guille Fernández, també el de Jofre Torrents a l'Àjax, tot això a l'espera de que Marc Casado, en principi també s'ha d'ingressar per ell, suma 60 milions d'euros, i no només en futbolistes que has venut ara. És a dir, et vas guardar un tant per cent del que passés amb Jan Virgili, i això t'ha generat pràcticament 5 milions d'euros del seu traspàs al Bruges, i més enllà d'això, aquesta solidaritat, aquests mecanismes de solidaritat que hi ha quan hi ha un traspàs i tu has format el jugador abans de que tingui aquests 23 anys, doncs ha fet que aquest any t'hagin arribat 4 milions d'euros pels traspassos de Nico González al Newcastle, de Cucurella al Madrid, de Grimaldo a l'Atlètic de Madrid i de Sergi Altimira a l'Sporting de Lisboa. Per tant, 60 milions a l'espera de que es faci el traspàs de Marc Casado.
1: Recordeu la informació, eh? 60 milions d'euros amb Ansu, Toni Marquès, Álvaro Cortés, Iñaki Peña, els cosins Fernández, Guille i Toni, Héctor Ford i la solidaritat de jugadors com Altimira, Nico, Cucurella i
0: sí,
1: Grimaldo.
0: I Jofre també, que es va tancar l'àgic, i Jan Virgili, que tenies un tant per cent de la futura venda, que és el que el Barça volia aplicar en molts casos, i ara hi ha exemples com el d'Héctor Ford, 8,5 pel 50%, que el Barça podrà recomprar per una clàusula al voltant dels 20. La majoria d'aquestes clàusules són a partir de la segona temporada.
1: Val. Us agrada aquesta fórmula, que el Barça utilitzi també els jugadors del planter per treure diners, i, per exemple, el que ha passat aquest estiu amb aquests 60 milions d'euros?
8: Sí, evidentment, no tots caben en la primera plantilla, llavors s'ha de fer espai, i el poder-los deixar que es puguin agafar ritme en equips de superior categoria, i que tu puguis tenir un dret de tanteig o d'una futura venda si exploten l'altre equip, jo crec que és la fórmula necessària, que és la que s'ha d'utilitzar per jugadors de la base.
9: Estem mal acostumats, no tots els jugadors del futbol base poden jugar i caben al primer equip, tot i que alguns d'aquests tenen nivell, han tingut les seves oportunitats, alguns més, alguns menys. Em sembla bé que puguis fer calaix, però sobretot que no el malgastis.
7: Està bé fer calaix, no ha de ser l'objectiu prioritari, evidentment.
0: No, clar que no.
1: No t'enfadis, Jaume.
7: Quin ensurt. M'agrada sobretot que hi hagi aquest mecanisme de seguir-los controlant d'una certa manera, no? Que si el jugador resulta que va a la Real Societat o va a l'Àjax i ho fa bé i triomfa i tal, doncs que tu tinguis aquesta capacitat o bé de recuperar-lo perquè tens encara part de la propietat pagant un percentatge del que hagi costat, o que si se'l traspassa amb un preu molt elevat tu també siguis partícip d'aquest negoci. Crec que el Barça té la millor acadèmia del món i això s'ha de notar primer a l'hora de que els jugadors que arriben al primer equip quan s'està fent, però també a l'hora de modelitzar el preu que es paga.
1: Aquest canvi de política del Barça aquest estiu ha provocat, d'entrada va provocar sorpresa al món del futbol entre agents, intermediaris i tal, i el que deien és que copiava el Madrid, que feia el que fa anys aplica el Madrid.
9: Bueno, però és que el Madrid ho ha fet sempre, perquè de jugadors al primer equip del...
7: Només tenen una sortida, és la monetització.
9: Futbol base, exacte, els ha de vendre, sí o sí, perquè no els vol, perquè no hi creu. És que no hi creu, amb això. Li ha anat bé? Bueno, època sí, ara no.
8: El tenir-los controlats, el que deia Flaquín, no? Quan s'hi explota en un altre lloc, ara mateix no tenen espai. I hem de ser conscients, que el Jaume s'enfenyi, no? que que no tots caben la primera plantilla.
1: De tots els traspassos, el que més sorprèn és Tomi Marquès, 12 milions d'euros a l'Sporting de Braga. O sigui, és un jugador amb potencial, però que encara no...
9: Molt,
8: molt. És
9: gent
8: que parla molt bé d'ell.
9: Que si li hagués fet un forat, i ben gros, li hagués fet un forat. Perquè és que...
1: Molt. Però vull dir, 12 milions per un jugador que encara no ha tret el cap al primer equip.
7: Però jo crec que la denominació d'origen Masia ja implica un preu. Tu veus com triomfen el primer equip de l'Ars els que arriben? Si tu vols fitxar un jugador de la Masia, saps que porta una sèrie de coses incorporades, que això s'ha de notar en el preu de sortida.
1: Albert Llimós, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
1: Aviam, hem explicat que el Barça ha fet molts moviments a aquest mercat de fitxatges, entrades, sortides, i això és per un motiu. I és que el que traslladen des del club és que s'ha de construir l'equip per als propers...
3: 2 anys. Sí, entre el que queda de mercat, que ha dit el Santi, no?, que seria poc probable alguna operació, i sobretot també el mercat d'hivern, perquè la temporada que ve el Barça tornarà a estar fora de la famosa regla del 1-1 i, per tant, no podrà fitxar amb normalitat. Per què? Perquè els ingressos baixaran. Per tant, crec que el gener ens tornarem a preparar per un gener mogut.
1: Així és com treballen al club, amb la previsió que l'estiu vinent no es pugui operar amb normalitat, a diferència d'aquest que per fi s'ha pogut inscriure al jugador sense patir fins a última hora, i per tant el que es pugui fitxar ara i al gener s'ha d'intentar aconseguir. Això no vol dir que a l'estiu no es pugui incorporar jugadors, però tornarem a les restriccions de fa una, dos, tres temporades. Per què estarem fora de l'UAU?
3: Costarà més perquè la temporada que ve es tornarà a Montjuïc des de l'estiu del 2027 fins, diuen el CUP, aproximadament gener-febrer del 2028.
1: O sigui, ja treballen amb la idea d'estar 6 mesos a Montjuïc.
3: Sí, mitja temporada a Montjuïc, perquè s'ha de fer la coberta del Camp Nou, i per tant, què vol dir això? Doncs menys ingressos, perquè hi haurà menys espectadors de capacitat, i també per les despeses que suposa, no?, el lloguer de Montjuïc, no?, i tota la infraestructura que has de muntar per anar a Montjuïc. Per tant, mig any fora del Camp Nou són molts menys dies.
1: O sigui, internament ja treballen amb la idea de que l'estiu vinent, 2027, la temporada comença a Montjuïc, i si estarà al Barça, 6 mesos com a mínim.
3: Sí, deien gener-febrer, per tant, estem parlant d'això, de mig curs, doncs, fora de l'estadi, i això baixarà molt els ingressos.
1: Demà passat hi ha reunió de junta directiva?
3: Sí, el dijous hi ha junta directiva, i el més plausible és que es convoqui també a assemblea ordinària, com ha avançat Mundo Deportivo, de cara al proper 20 de setembre. No està tancat del tot, però és la data que ara mateix té més pes al Barça.
1: I què s'ha d'aprovar a nivell econòmic, important?
3: 2 coses molt importants. Primer tot, demanar als compromissaris l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per 300 milions, uns 300 milions, per poder afrontar sobretot les obres pendents de l'Espai Barça, sobretot la tercera graderia i també la coberta, per complementar, recordem-ho, els 1.450 milions que es van atorgar al 2023. I també s'haurà de demanar que els compromissaris donin llum verda a l'emissió de bons, no?, que s'ha explicat, que es va anunciar abans de l'estiu. Eren 210 milions en total per donar, sobretot, liquiditat al club per afrontar despeses i també per anar al mercat de fitxatges, doncs, que comentàveu abans amb el Nil. 105 van arribar al juliol i l'altra meitat, 105 més, al novembre. Com que entre les dues quantitats són 210 milions... hauran de ser aprovades en l'assemblea perquè totes les operacions, recordem-ho, que superen el 10% del pressupost del club, doncs han de ser aprovades pels socis.
1: Per tant, en assemblea, la del 20 de setembre, si es confirma aquesta data, s'haurà d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, 300 milions, i aquesta emissió de bons de 210 milions, que com que superen el 10% del pressupost, han de passar per assemblea. Perquè el pressupost quin serà?
3: El pressupost que hi haurà per l'altra temporada també s'espera que superi els 1.100 milions i també es tancarà, s'haurà d'aprovar bé en assemblea, el d'aquesta temporada, el de la temporada 25-26. El Barça tenia pressupostat uns ingressos de 1.075 milions i uns beneficis finals de 4 milions ordinaris després d'impostos. Finalment, la previsió és que se superi. Els ingressos rondaran els 1.100 milions.
1: Sí, aquesta estarà per sobre de la previsió.
3: Sí, en ingressos, eh? Sobretot perquè s'ha ingressat molt més gràcies a l'estadi. No hem anat a velocitat de creuer, però ens hi hem aproximat. És el que diuen des de les oficines del club, i la previsió seria que aquest any es pogués incrementar una mica més, fins i tot, el que aporta l'estadi pel ticketing, perquè durant el primer trimestre del 2027, això és el que espera el Barça, ho deixem clar, si no hi ha un altre contratemps amb l'IMAC, és que s'obri una tercera part de la graderia i, per tant, se superin ja els 70.000 espectadors.
1: Per quan està previst això?
3: Això, primer trimestre del 2027, si no hi ha cap contratemps amb l'IMAC. Tot i això, tot i tenir aquests més ingressos, la previsió és que hi hagi molt pocs beneficis. El Barça farà les paus o tindrà aquests 4 milions de benefici ordinari, però si tenim en compte els extraordinaris, per exemple, provisions, depreciacions que hi pot haver, s'ha ingressat menys pels seients VIP, la previsió és que hi hagi pèrdues. Amb els extraordinaris...
1: Per tant, el Barça presentarà uns pressupostos amb pèrdues.
3: Sí, amb els extraordinaris tot això...
1: Que doncs, entenc que ho vendran pèrdues. Com a beneficis ordinaris, però que al final la fotografia és que tens pèrdues.
3: Sí, i en part, dos grans explicacions a tot això, important, i que assumeixen des de les oficines del Camp Nou, aquest 2026 has començat ja a pagar els interessos d'aquests 1.450 milions de crèdit de Goldman Sachs per construir l'espai Barça. Són gairebé 50 milions vinculats a aquest crèdit. Passa com amb les hipoteques. Ara estàs pagant interessos, eh? No estàs retornant aquests 1.450 milions.
1: El Barça comença a pagar els interessos.
3: Ha començat a pagar ja els interessos d'aquesta operació.
1: Però no els diners que t'han deixat.
3: Correcte. Tot això ho aniràs pagant durant les properes dècades, no? Són molts milions. I l'altre, i també ho assumeixen molt clarament des del Barça, és que vas amb retard a les obres del Camp Nou. Per tant, com que vas amb retard, els ingressos que havies de generar no els estàs fent, i recordem-ho, com es pagava l'estadi? Gràcies als ingressos de més que generava tota aquesta gran infraestructura, tot això que està...
18: Bueno, però amb els ingressos ho podrem fer, i amb el que fem, farem els ingressos.
1: Com?
18: Que amb els ingressos podrem tirar endavant el camp... I amb el camp podrem tirar endavant els ingressos, no? Una mica tot així ja començarà a centrifugar.
7: És el cercle virtuós.
18: Clar, home!
1: Centrifuguem. El cercle viciós.
18: Centrifugarem.
1: Aviam, la fotografia a nivell esportiu és bona, és il·lusionant, això és el que més importa a la gent. La fotografia a nivell econòmic... tampoc és perquè ens posem les mans al cap i tremolem, però el Barça està en una situació on s'ha d'apretar. No? Aquesta seria la fotografia i on, clar, has fet una, o estàs construint una obra mastodòntica que val molts diners i que els hauràs de tornar.
3: I vés de les palanques dels últims anys i, per tant, ara l'important és sobretot que els ingressos ordinaris del club siguin equivalents a les despeses que tens, no? I això de moment no es podia ser perquè havies tirat de palanques i ara has d'aconseguir-ho, no?
1: Per tant, transites a la cornisa i s'ha d'apretar per no caure. Si apretes, continuaràs caminant per allà i a poc aniràs a terra ferma.
3: Perquè estàs fent un estadi nou.
1: Clar.
8: Doncs a veure com acaba aquesta finestra de fitxatges, perquè a mi la finestra d'hivern no m'agrada gens. La de...
1: El que passa és que, clar, veus com afrontaràs a Julián Álvarez. Que apreti fins a l'hivern, no?
7: Jo és que crec que el serial Julián l'arrossegarem durant almenys fins a l'hivern, segur.
1: Sí, i a l'estiu, insistim, que s'operi amb restriccions no vol dir que no es facin fitxatges, perquè el Barça ha tingut la inventiva suficient com per aconseguir inscriure jugadors tot i les dificultats.
4: I... Ara potser se me'n va l'olla, però hem fitxat a Harry Kane o no?
1: A Harry Kane?
4: O ha vingut...
1: Ah, Albert Llimós, sí. És Rodri.
4: No, Rodri. Harry Kane,
18: el nostre Rodri.
4: I hem deixat marxar Haaland. No, vale. Mantenim el nivell.
1: O sigui, Haaland és Sol de Vila, sí. I Kane és Albert Llimós.
4: És que està obsessionat en buscar una comparativa que els posés els dos a l'excel·lència. I he pensat, com que ens falta davanter, fitxar a Harry Kane.
3: Haurem de fer molts gols o donar moltes assistències.
1: Et dic una cosa, gran futbolista,
4: Ah, sí?
1: Home,
4: això ho desconec.
1: De fet, ve a la ràdio per reforçar l'equip de la Lliga de Mitjans.
4: Per això, bàsicament,
1: Així és. Buah. Pausa i seguim el que t'hi jugues.
5: Què t'hi jugues? Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
6: Cadena SER i SER Catalunya.

0: allà on vagis. Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
1: Tots els nostres continguts.
0: Som a tot arreu. Som al teu costat.
1: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
0: Tot això passa aquí.

0: 19. Escolteu el que t'hi jugues. A ser Catalunya, Leo Messi deixa la selecció. Et va sorprendre, Flaqui, quan vas llegir el seu text a Instagram?
1: A veure, sorprèn perquè no saps el moment en què ho anunciaria. És veritat que tal i com va acabar el Mundial amb aquesta desfeta a la final davant d'Espanya, amb el que va passar malauradament amb el seu pare i després de tota la trajectòria, són 39 anys ja de Leo Messi, em semblava que s'havia acabat la seva etapa. És veritat que durant el Mundial, veient-lo jugar i veient que anava marcant gols, pensaves, hòstia, que ets capaç d'arribar a 4 anys, 4 anys i encara segui jugant. Però vaja, és una notícia d'aquelles que et deixa trist, sobretot perquè predisposa o deixa ja només un pas per davant, que és el comiat definitiu de Messi del futbol, que ja es va acomiadar del Barça, malauradament, com va fer, que ja es va acomiadar del futbol de l'Ida de la Champions, que ja està ja a Inter Miami, doncs, amb una lliga, diguéssim, diferent en quant a exigència futbolística de les europees, i que es tanca una etapa brutal del millor jugador de la història, que ara tots són lluances per ell. Fa uns anys caldria recordar el que li deien a Argentina a Messi quan
0: anava a Pecho Frío,
1: per exemple. Doncs és el Pecho Frío més durejat de la història, no? Ha guanyat Mundial Sub-20, ha guanyat Olímpic, ha guanyat Copes Amèrica, ha guanyat Finalíssima i va guanyar el Mundial i ha arribat a 3 finals. Per tant, acaba la trajectòria amb la selecció d'Argentina del millor jugador de la història.
0: Es va acomiadar amb un text escrit a mà, 3 fulles que va ensenyar amb una fotografia i amb un vídeo.
2: Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida.

0: Estem a la primera setmana de temporada, estrenem separadors, estrenem sintonies, n'hi ha algunes que m'encanten i altres que...
1: No t'agrada.
0: Aquesta t'agrada, Flaqui?
1: Jo sé que tu no.
0: No sé què és això, Willy?
2: A mi no em desagrada, eh?
0: No?
2: No, però entenc que tu vols més guitarreo, vols més...
0: Una mica, no?
3: A veure, és una... Jo trobo que per ara, abans de dinar o així, crec que els nens ja surten... Bueno, encara no, però la setmana que ve ja sortiran de l'escola, però bueno...
2: No la tornis a posar, Willy.
0: Vale. No, ho comparteixo amb vosaltres, perquè no l'havia escoltat aquesta i no sé...
2: Està bé,
0: no m'acaba, no m'acaba.
2: No t'acaba.
0: Posa-la dos o tres vegades, aviam si m'hi acostumo.
2: Vinga, va, li donem una oportunitat.
0: Aviam, Albert, què passa amb el cas Negreira?
4: Doncs que hi ha novetats, perquè la jutge que porta el cas doncs, ha fet una interlocutòria aquest mes d'agost que ha denegat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la instrucció del cas Negreira. L'última pròrroga acabava avui, 1 de setembre, si no m'erro, és 1 de setembre avui, no? Per tant, acaba avui, i per tant, la jutge ha denegat aquesta petició que va fer el Real Madrid el 14 de juliol.
0: Per què va demanar el Madrid que es prorrogués 6 mesos més el cas Negreira?
4: Dos motius principals. Primer, perquè havia de resoldre la petició d'una diligència demanada pel propi Real Madrid, o sigui, havia demanat una diligència al Madrid i la jutge havia de decidir si tiraven davant o no, i l'altra que hi ha dos testificals pendents de cara al novembre. Aquests són els motius pels quals el Madrid demanava 6 mesos més de pròrroga en el cas Negreira. Ho va demanar el 14 de juliol, el Ministeri Fiscal s'hi va adherir, la Federació Espanyola no s'hi va oposar, l'única part que s'hi va oposar va ser la part de Josep Maria Bartomeu, de l'expresident del Barça, que sí que es va oposar a aquest escrit presentant un recurs el 20 de juliol.
0: Per tant, el Madrid demanava una pròrroga que la jutgessa li ha denegat. En principi, l'última pròrroga acaba l'1 de setembre. Això vol dir que si no hi ha més novetats, s'hauria de decidir si es va a judici o no.
4: Si no hi ha, no ha hagut cap novetat des de que hi ha aquesta interlocutòria, que és de data de 10 d'agost, si no hi ha hagut cap novetat en aquests dies, en aquestes 2-3 setmanes, es podria tancar la instrucció del cas Negreira. Per què? Perquè la jutgessa diu que, tot i que expiri la instrucció a data d'avui, les testificals per al novembre són vàlides.
0: Sí, es poden
4: ni que siguin
0: igualment.
4: Després de la instrucció, són vàlides. Unes testificals, per cert, que també van ser recorregudes, que depenen d'una resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona, però que ara mateix aquestes serien vàlides ni que es fessin en data de novembre i, per tant, després d'aquesta finalització d'aquesta última pròrroga que es va concedir pel cas Negreira.
0: Per tant, la informació que us expliquem al que t'hi jugues és que el Madrid demanava una pròrroga de 6 mesos més en el cas Negreira, que la jutgessa li ha denegat i que l'última pròrroga acaba avui.
4: Sí.
0: Per tant, en els propers dies tindrem novetats importants sobre el cas.
4: Sí, si no hi ha cap novetat. L'altre motiu és que el Madrid havia demanat una altra diligència i la jutgessa, i que es resolgués, i la jutgessa diu, no, està resolt. Amb data de 7 d'agost es va resoldre i li va denegar la petició d'una nova diligència pràctica per part del Real Madrid. Per tant, de moment, les dues peticions, o la petició del Madrid, no, amb aquestes dues demandes, han estat denegades i, per tant, podríem tenir conclusió ja, almenys a la fase d'instrucció del cas Negreira.
0: Sí, recordem que la fase d'instrucció et serveix per decidir si veus indicis penals i, per tant, obres judici, o si arxives el cas.
4: Correcte, i per investigar, no? Per tenir totes les parts, aportar documents, etc.
5: Indisals. Com? Si que veig així, que indisals.
0: Què?
5: Indisals. Pot ser que hi hagi indisals. Ho has dit tu, ho has dit?
0: Indicis penals.
5: Això, que ens ve, que ens ve, que ens indisals, i fa així la pòrroga, i després hi ha tot el tema del que el senyor Madrid ha demanat també un exercici. Saps què vull dir?
0: Per cert, que va quedar pendent una nova visita de Josep Maria Bartomeu al que t'hi jugues. Quan va venir l'última vegada, va dir que quan pogués tornar a declarar pel Barça Gate, vindria, i va dir que el nostre Bartomeu parla millor que ell. Va estar molt bé aquí, Bartomeu?
5: El Cabergell.
0: Va estar molt bé, encaixant bé la imitació.
4: Sí, senyor.
5: El Cabergell.
0: Sempre he dit que la gent que encaixa bé les seves pròpies imitacions vol dir que és intel·ligent.
2: Home, i tant.
0: Qui té humor és intel·ligent.
2: És important saber riure d'un mateix.
5: Precis.
0: És la 1:33.
2: Tu?
5: Jo ho deixis.
2: Vinga.
5: Saps què vull dir?
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Ja està trucant la gent.
5: Sí, 7-4-14. El telèfon. El telèfon del papa. No?
2: Quin és el telèfon?
5: Toqueu el telèfon.
2: Quin és?
5: Toqueu el telèfon.
2: Quin número?
5: Segur que és. El 3-4-4-3-11.
0: Aviam, vaig saludant, Elena, sobre la marxa. Sí? Hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Sí, tu, que estàs a l'altra banda del telèfon.
0: Hola, bon dia.
5: Sí, sí,
0: per aquí. Contesteu.
5: Vol que sigui, sí, o no? O què?
1: Hola, bon dia.
0: Que... Que...
1: És que saps què passa? Està trucant tanta gent que...
0: José, què tal, com estàs?
6: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Clar, jo estava saludant, però no sabia si et donava pas a tu o no, José. Des d'on ens escoltes, José?
6: Ben tornat. Des de Lleida.
0: Des de Lleida, home. Quina gran terra. Terra. M'encanta regalar-te entrades, José, si ets de Lleida.
1: No podem dissimular.
5: Sempre t'ho veig així. Sempre m'ho veig així.
6: Ben tornat aquesta temporada. Com esteu, bé?
0: Molt bé. Molt bé, ha anat bé l'estiu. I a tu?
6: Molt bé, super.
0: Doncs mira, el tancaràs de manera fantàstica perquè tens entrades per anar a veure The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: Moltes gràcies.
0: A tu per escoltar-nos, José.
5: A veure Dickens.
0: Abraçada. Charles Dickens.
5: Sí, imagina't.
0: 933-44-1411, el José de Lleida s'emporta un parell d'entrades per anar a veure The Weeknd. Tenim algun altre oient preparat per respondre la pregunta de qui ets? Hola, bon dia.
7: Hola, Quique, bon dia.
0: Com et dius?
7: Javier Gutiérrez.
0: Javier.
5: Home, Javier Rez.
0: Javier Gutiérrez.
5: Què passa? Sí.
0: President, des d'on ens escoltes, Javier?
7: Sí, que de Reus.
0: De Reus.
5: Sí.
0: Doncs te'n vas gratis a veure The Weeknd.
5: Dickens.
0: I aniràs tu o regalaràs entrades a algú de la família?
7: Con mi mujer, que estamos de vacaciones.
0: Ah, muy bien. Oye, un buen plan para esta noche, ¿eh? Javier.
5: Muy bien, lo que
7: recuerdos con el Santi, que me lo he cruzado por el Camp Nou.
0: ¿Ah, sí?
1: Ah.
7: Sí, sí.
0: Perfecto.
7: Dale la enhorabuena por la nueva programación, por el que tilluca el Barça en catalán.
0: Molt bé. Gràcies, Javier.
5: Muchas gracias.
0: Doncs una abraçada forta i que us ho passeu bé amb la teva dona avui a la nit a l'Estadi Olímpic.
7: Moltes gràcies i
0: sóc
7: un crac.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Si et dona gust, regalar entrades.
1: I tant.
0: Vinga, que en tenim alguns més.
1: Sí?
0: Òscar, què tal, com estàs?
8: Hola, com esteu? Sí que... Companyia,
1: Òscar. Com estàs, Òscar?
8: Que em fa, hòsties.
0: Que...
8: Ahir us vaig escoltar i no podia trucar-vos, hòstia, quina ràbia. I dic, avui quan heu dit que n'hi havia entrades, hòstia.
5: Sempre t'hi tenen fet una tocada.
8: Clar, clar.
0: Des d'on ens escoltes, Òscar?
8: Mira, ara des de Viladecans, sóc Òscar de Viladecans i, bueno, sóc fan vostre des de fora de joc.
0: Des de fora de joc, eh? Fuà, mira sí, que fa anys, eh?
1: Cada vegada més.
0: 17 anys,
8: cada vegada més. I anem a veure's al directe, tot, bueno, molt bé, molt bé.
0: Doncs mira, m'alegro també pels anys que fa que ens escoltes que puguis anar gratis a veure The Weeknd.
8: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït.
0: Que t'ho passis molt bé.
8: Vinga, Borsa!
5: Borsa! Molt bé. Sí, per ara.
0: 933-44-1411. Em posem més, Helena? Sí. El Jaime. Hola, Jaime, com estàs?
9: Hola, Jaime.
1: No, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
5: Jaime, tu, no?
0: Jo sí que, tu, Jaime. Tu, Jaime, jo sí que.
9: Mira que porto anys escoltant-te, eh?
0: Quants?
9: Ui, doncs des del 14.
0: Des del 2014?
9: Sí, sí. Estava treballant al Port de Barcelona i ja us escoltava.
0: I on estàs ara, Jaime?
9: Ara estic a casa, a Esplugues.
0: A Esplugues, molt bé. I t'agrada The Weeknd o és perquè no tens plans aquesta nit i dius, mira, per fer alguna cosa?
9: Li agrada la meva filla, que està com boja, corrent per casa.
0: Home, sí? Home, doncs fantàstic, Jaime. Que s'ho passi molt bé la teva filla i que et doni moltes gràcies. I aviam si inculques l'amor per la ràdio.
9: Sí, no, ja està. Ja està inculcat.
0: Fantàstic. Grande. Jaime, una abraçada forta.
9: Vinga, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. I tancarem amb l'Ismael. Hola, Ismael.
10: Hola.
0: Des d'on ens escoltes, Ismael?
10: De Martorell.
0: De Martorell. També són entrades per la teva filla o aniràs tu avui al concert de The Weeknd?
10: No, aniré con mi mujer.
0: Tu con tu mujer?
10: Sí, que no estoy necesario.
0: Ah, sí? Oi? En serio?
10: Además, soy del Madrid, así que...
0: A ver, ¿quién? ¿Tú o tu mujer es del Madrid?
10: Yo.
0: ¿Tú del Madrid? ¿Y tu mujer?
10: Mi mujer no le gusta el fútbol mucho, así que...
0: Pues dinos que es del Barça, porque si no, no te doy las entradas. No, qué broma, vale, pues, qué broma, hombre.
10: Sí, es culo de toda la vida.
5: No, sí, aquí ya te digo yo. ¿Qué necesitas?
0: Oye, Ismael, ¿y es hoy vuestro aniversario?
10: Es mañana.
1: Oh, molt bé.
0: Qué guay. Hòstia, pues me hace ilusión regalar las entradas.
1: I tant.
10: Sí, sí.
0: Daros un buen beso ahí en el Estadio Olímpic Lluís Companys.
5: A nuestra salud.
0: A nuestra salud.
10: Nos acordaremos de vosotros mucho.
0: Pues que lo disfrutéis mucho, que lo paséis bien.
10: Vale, un saludo, muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos.
2: Molt bé, no?
0: Doncs mira, amb un pim-pam, i que guai, no? Perquè ens han trucat oients de Lleida, de Reus, Viladecans, Esplugues i Martorell.
2: Sí, senyor, fet una volta a Catalunya ràpida per regalar entrades per The Weeknd.
0: Una 39 abans de que el Xavi Cazorla tanqui el que t'hi jugues. A Instagram també podeu aconseguir un parell d'entrades, no, Núria?
11: Saps quanta gent ha participat?
2: Quanta?
11: Fa, què fa? 2 hores que ho hem penjat. Més de 700 persones, sí que... Ho he mirat ara i he quedat flipada.
0: Uau! Uau, i qui s'emporta les entrades o ho dius al final?
11: En 10 minutets fem el sorteig i tanquem el programa amb el nom, si et sembla bé.
0: Perfecte. A xarxes teniu... Ahir vam entrevistar Vicky López, el que t'hi jugues, i vam guardar un test que li va fer la Núria Vilamala, que hem publicat a xarxes. Déu-n'hi-do la repercussió que ha tingut.
11: Sí, sí, ha funcionat molt bé. Mira, si voleu, sí que podem escoltar el test que vam fer a Vicky López. Tu estadio favorito que no sea el Johan ni el Camp Nou?
12: El Metropolitano.
11: Tu lugar favorito de Barcelona?
12: Montserrat.
11: Montserrat, ¿eh? ¿Has sido?
12: Sí, sí, ya un par de veces.
11: ¿Tu mejor amiga en el vestuario?
12: Ahora mismo Aisha.
11: ¿La jugadora más competitiva del equipo?
12: Hay unas cuantas, entre Pina, Patri, yo diría.
11: ¿Quién pone la música en el vestuario?
12: Patri.
11: ¿Un hobby para desconectar?
12: No sé. Para desconectar solo leer la Biblia.
11: ¿Tu ídolo?
12: Neymar.
11: ¿Tienes alguna superstición antes de entrar en el campo?
12: Mes antiguo.
11: Una jugadora del Barça que crees que dentro de unos años va a triunfar como entrenadora?
12: Patri Guijarro.
11: ¿Y un sueño por cumplir?
12: Jugar un Mundial.
11: Funciona molt bé. Sí que el test a xarxes i és molt interessant algunes de les respostes de Vicky López.
0: Que sorprenen, eh? El seu hobby, llegir la Bíblia. I ja ens va explicar a l'entrevista que és molt creient i que a més això l'ajuda, perquè la seva mare es va morir quan ella era molt jove, quan tenia 11 anys, encara ho és, eh?
2: Perquè, sí, molt jove encara.
0: Té 19 quan era una nena i que el ser creient li permet pensar que un dia la tornarà a veure.
2: Sí, sí.
0: Molt interessant l'entrevista a Vicky López, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i també a l'aplicació per a telèfons mòbils.
11: I mira, sí que, Flaqui, us porto una curiositat que us agradarà, perquè ja sabeu que Héctor Fort és nou jugador de la Reial Societat. Mireu amb quina cançó ho va anunciar la Reial Societat a Twitter. Tan estrany
13: i tan bonic. Ostres, que maco. Entre el miracle i el desastre junts. Per fer-te feliç.
0: Aquesta és la cançó que havies de posar el dia de la celebració a Madrid?
13: Sí, vaig haver d'acabar de posar.
11: La gent que estimo.
13: Mi gran noche vaig posar.
0: No et vas atrevir a moques gràcies i vas posar Mi gran noche.
13: No he escoltat Mi gran noche en mi vida, Julio.
11: La cançó sí que és La gent que estimo d'Oques Grasses i el text de l'anunci de la Reial Societat també era en català, un nou amor, un nou destí. Així van anunciar el fitxatge d'Héctor Fort a les xarxes socials de la Reial Societat. I un altre fitxatge que s'ha fet molt viral, jo no sé si heu vist el vídeo, si no, us recomano que el busqueu, perquè la Unió Deportiva Logroñés ha fitxat a Papa Dame Ba. És un jugador del Girona. És un jugador del Girona que ha marxat cedit al Logroñés i van penjar un vídeo d'ell. Us recomano que veieu el vídeo perquè de fons hi ha una fàbrica de ciment. És a dir, ell es grava un vídeo amb una qualitat no bona, diguem-ne d'alguna manera, i el vídeo és aquest.
14: Hola, soy papá. Es muy contento venir aquí este año.
11: El vídeo, perquè es feu una idea, té gairebé 1,5 milions de reproduccions al Twitter del Logroñés, però és que, clar, el grava a davant d'una fàbrica de ciment i, clar, els comentaris, jo us recomano que hi passeu una estona perquè s'ha fet molt viral.
5: És tremendo.
0: Papa Dame Ba,
11: es diu així.
2: Està molt content.
11: Jugador del Girona s'ha dit al Logroñés.
0: Gràcies, Núria. Atents, que encara ens queda donar el guanyador o guanyadora de les entrades per The Weeknd a Instagram.
15: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
16: Anda, ja cagat.
17: Què tal?
2: Molt bé, i tu?
17: Molt bé.
2: Què tal, tot bé?
17: Content de veure-us.
2: Sí, no?
17: Pensava que no us veuria.
2: Ja, però sí, un llibre.
17: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Bueno, ja veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
2: Sí.
17: És una cosa maca. Podria no ser-ho si la Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer, que és una cosa que podria haver passat.
2: Sí.
17: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar Albert Múdez al que t'hi jugues Barça.
18: Esteu rajant de la Lamine Yamal, rajeu de la Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
19: Està trist, la Lamine Yamal.
18: Que li feia mal al cap, que
19: està
18: malalt. No, estava malalt.
19: Per què està trist la Lamine Yamal? Jo vull saber-ho.
20: Gonzalo,
16: el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
20: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
17: Això són les estrelles, però...
16: Dir, sí, mira, clar, sí, és cosa d'estrella, però és el típic que... si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
21: Què dius, home?
22: No, Albert, no, no.
23: Hi ha molta maldat en este món.
17: Joder.
16: La vida.
17: Sí, sí, vaya vinagre,
16: com, com un huracán.
17: Sí, joder, el tio.
16: Patidor, patidor.
17: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que som al Getty Jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
24: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
16: La pots interpretar per als nostres oients?
25: Quanto cabron.
24: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què, del Barça se'n suporte, sempre t'animaré.
26: Mía, qué sufrimiento.
16: És quan a la boda van tots borratxos.
17: Fuà, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
16: Sí.
17: És com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
2: sí,
17: les vacances et va caure.
2: Encara en queden.
0: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
16: El Flaqui, com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
0: Sí. Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
16: Quina jeta.
0: Desenvolupa aquesta frase, Santiago Valle.
27: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
16: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
28: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
2: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
0: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu, sí, perquè sí, havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes? Sí, sí. Santiago Valle i Bruno Alemany.
2: Completament d'acord. Això queda apuntat.
17: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
2: portant? Sisplau.
17: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
0: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid-Real Societat ahir?
29: Mitja part.
0: I vas anar a dormir?
29: A dormir.
0: Perquè anaven 1-1. Anaven 1-1.
29: Estaven 1-1 i
0: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
29: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El egipcio!
0: Perdona?
16: Abdelkarim.
0: Hamza.
16: Abdelkarim.
29: El egipcio.
27: Estic molt perdut amb tot això, jo.
0: Azcarín.
17: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos. Vull dir que, mira, venint del Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que heu anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal. I com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
30: Que t'hi jugues.
0: Aquesta sintonia, Willy. Ara pots esborrar, que no m'agrada.
2: Pum, pum, pum, pum.
0: És nova, no, aquesta sintonia, Willy? No és nova?
2: No,
0: doncs jubila-la.
2: No és amenaces.
17: Joder.
0: Avui has estat més subtil.
2: Avui has estat bastant més educat.
0: No te gusta? Flaqui, llavors t'ho pregunto.
17: No te gusta una sintonia? Pues quita la sintonia, ja està. És que no passa nada. Tu eres el míster. Tu eres el míster, tu eres quien manda aquí. Entonces tienes que mandar. Ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro. Bueno, i parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
31: Fel i roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
0: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
16: però fa que... has triat una cançó en la que la bateria...
0: No, però...
1: Bravo, bravo. Tres veces, bravo.
17: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
0: Però tenia una explicació.
17: Sí, sí, ja.
0: La lletra.
17: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual, ja, si, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
3: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
0: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
4: Què diu ara, què diu?
0: Hola, Borja.
6: Hola, Olita, vecinito.
0: Aviam si podem saludar,
24: bon dia,
0: Borja. Hola, bon dia.
24: Saludos, què t'hi jugues? Bon dia,
0: quina energia.
24: La Vuelta a Espanya, tercera etapa.
7: En... Ara ja no cal, ara és un pèl tard.
17: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
8: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? The game you are starting how?
9: Yeah, we are starting the game our way.
10: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
21: Oh. La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre's.
17: The game are static how. No, és, joder, mare de Déu, és difícil.
0: De
17: eh?
0: Celta.
17: De Celta. Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon,
0: clar,
17: com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla Siscanter, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
22: And your actuation, how do you... Are you?
25: Coma!
22: And your actuation, how do you... Are you?
30: I a demà pel culo.
17: Your actuation, how do you do...
0: Ardu.
17: Ardu. Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
32: Yes, lo que pasa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, con el 2-1, we suffer a little, and after with the third goal.
17: És un tall llarg, eh? Però,
0: és dir, boníssim.
17: No saps què t'agrada més, ja, l'hòstia, the 2-1. Sí.
21: Les colades de castellà són molt bones.
17: Totes les coletilles.
0: Però se li entén, no?
17: Sí, sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'ha entrevistat, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
33: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de St. Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
34: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora, me llega
33: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
34: Ah, no, obvio que no, si no, estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
33: Bueno, estás ahí adentro.
34: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
21: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
34: Sí.
0: Això és real o és impossible?
17: Sí, real. Bueno, jo, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
0: Que bèstia,
17: sí,
0: no?
17: Que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
2: Sí, hauré d'aprendre d'aquestes dues.
17: Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
35: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton.
36: Cierra la por, que parece que va llum.
37: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
36: Què dius? Què?
37: Dolly Parton.
38: Si se perdona i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
17: Molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
39: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
40: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
41: When I was little, I think, imagine one day I can be
1: at Chelsea and making goals.
40: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
3: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, Leganés Atlético de Madrid, y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
4: Aquest senyor té una jeta tremenda.
17: Joder.
0: Totes les vegades.
17: Sí, Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
21: Va tenir somnis, sí, entremig, sí. Va somiar molt.
17: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit
5: també
17: el mateix.
5: També hagués estat un somni.
40: Sí, sí. Des de pequeño. Xavi Pasqual.
17: Sí, sí, tant.
0: Ai, 5 minuts i arribem a les 2 del migdia. Us recordo que avui, que comença aquesta setmana la temporada radiofònica, és el primer dia ja oficial de l'Anna Paleta al capdavant de la graderia del balcó. 20:30, dos quarts de nou, la podreu escoltar. 20:30, dos quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I ja tenim hora de presentació de Gabriel Jesús. Ara ens ho expliquen el Santi i el Nil. Abans, ens quedava pendent el guanyador o guanyadora del concurs per anar a veure The Weeknd a Instagram. Núria.
11: I mira, sí que tanquem el concurs amb 930 comentaris a l'Instagram del Que t'hi jugues. Recordeu que el funcionament era seguir-nos i etiquetar la persona amb qui voleu anar al concert. Hem posat tots els comentaris en una plataforma que fa concursos, sí que, i el guanyador que se'n va avui, perquè el concert és avui, a veure el concert de The Weeknd, és l'Aleix Castro, que es diu a Instagram Aleix Castro 17. Per tant, té una entrada doble per anar a veure The Weeknd aquesta nit a l'estadi Lluís Companys.
0: Puja, Willy, puja. Té més cançons, no, aquest noi? Ho dic perquè sempre posem la mateixa.
21: Aquesta, sí, però, era, no? Aquesta és la top, però
0: és molt
21: en té d'altres, i tant.

0: Ja arribem a les 2 del migdia. Estigueu atents a l'antena de la SER perquè sempre tenim regals als programes d'esports, l'avantatge de compartir empresa, companyia amb los 40, amb Dial, amb emissores musicals que tenen arribada a grans artistes. A la retransmissió del Barça, el que t'hi jugues, sempre fem algun regal. I al carrusel també. Avui és l'últim dia de mercat. Avui es tanca el mercat de fitxatges a partir de les 9, especial amb el Bruno Alemany. Abans, com us deia, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I abans, d'aquí a uns minuts, presentació de Gabriel Jesús com a nou jugador del Barça. Nil, Santi, Santi, Nil.
1: A un quart de 3 està prevista la signatura del nou contracte de Gabriel Jesús. A un quart de 3, insisteixo, està prevista. Ja veurem a quina hora apareix per aquí el futbolista brasiler. Però ja som al Camp Nou, ens hem vingut cap aquí. Així que al llarg d'aquest migdia, primera hora de la tarda, hauríem de tenir les primeres paraules ja com a blaugrana de Gabriel Jesús, que signa acompanyat de la seva família per 3 temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variable.
0: Doncs... Digues. Ah, no, eres
2: tu,
0: que estava parlant amb el Santi Ovalle. Val, dona-li una abraçada. Fes una abraçada al David Bernabéu.
3: Ah, primeres paraules de Gabriel Jesús con el Barcelona. Please don't go, exclusiva mundiale. I també incorporazione di Mikael Badza i Mirza Katovic. Exclusiva mundiale, please don't go. Altanto il Real Madrid de Castilla també si reforza con un fichaje. Sergio Martínez de la classe del...
0: Què? Publicat al diari.
3: The please don't go, rumore. Porto 17 nits sense dormire.
0: Avui
3: mateix...
0: és la gran nit de tota aquesta gent.
3: Ah, porto acabata con les reserves di farina de tot el porto di Barcelona. Ara mateix hi ha gente nel porto di Barcelona con mono, per colpa mea. Harvey Elliott al Valencia, please don't go, també. Iker Luque al Racing, please don't go. Alex López, nuovo fichaggio del Terrassa, please don't go. Martín Mateo, la Rapitenca, please don't go. Víctor Garizo, al Villa Santa Brigida, please don't go. Albert Llimosa, Ser Catalunya della Lliga di Mitjans, please don't go. Exclusiva mondiale, Giovanni Robado.
0: A les 9, especial, tancament del mercat amb el Bruno Alemany, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, també al YouTube del Larguero. Avui es tanca el mercat, últims moviments. Demà repassarem com sí, queden les plantilles dels grans equips d'Europa, que és contra qui competirà el Barça per guanyar la Champions. Gràcies per escoltar-nos.
4: Gràcies a tu.
0: Un migdia més.
4: Fins demà.
0: Les gràcies les dono als oients, no a tu, Flaqui.
4: Ah, pues
5: jo te les dono tu.
4: Jo te les dono tu.
0: Ah, jo a tu també. T'estimo. Adéu.
4: Adéu.

0: Oi por oi Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Els repartidors de Glovo han estat treballant aquest estiu a més de 40 graus. Treballant al seu cas implica pedalar durant hores per carrers sovint costeruts, una activitat del tot desaconsellada per les autoritats sanitàries i pel sentit comú. L'empresa no va eximir-los de fer-ho, malgrat que disposava d'un protocol per a aquestes situacions. És una de les notícies del dia, en un dia en què avui predominarà l'ambient assolellat. Creixeran, però, algunes nuvolades al Pirineu i les temperatures continuaran pujant per arribar a valors màxims de cara a finals de setmana. Glovo va enviar als seus riders un protocol pels episodis de calor extrema fins al 15 de juliol, quan ja anàvem per la tercera onada de calor de l'estiu. Els sindicats asseguren que l'empresa va fer un document a correcuita després d'una denúncia davant la inspecció de treball, on constava que els repartidors havien estat treballant a més de 40 graus. Oriol Soler.
2: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la inspecció del treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
3: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
2: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
1: I més coses, perquè Badalona i Castelldefels se sumen a les concentracions que aquest vespre es faran a molts municipis d'Espanya en suport a la població de Ceuta. Susana Ruiz, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El Partit Popular ha activat la maquinària perquè aquesta cita arribi també a Catalunya a través de les dues grans ciutats que lideren. El govern català no s'hi sumarà i lamenta la politització de la crisi migratòria.
4: Tant el PP com Vox han fet una crida a participar d'aquestes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i replicar-les en tots els municipis. Però els ajuntaments populars de Badalona i Castellà Fels ho fan de manera oficial, assegurant que volen fer arribar la solidaritat al poble ceutí en el dia de Ceuta, la festivitat de la ciutat autònoma que precisament se celebra avui. Aquesta crisi està generant complicacions al govern espanyol. Des de Catalunya, la Generalitat tem que la cita acabi servint per generar confrontació.
5: El govern interpreta que el suport a la situació passa per el suport sanitari i el suport en l'àmbit de l'acollida. I el pitjor que podria passar és que es polititzés, si no s'ha fet ja, una situació d'aquest tipus per part del Partit Popular i de Vox. És irresponsable utilitzar una situació d'aquest tipus per generar confrontació.
4: És Sílvia Paneque, portaveu del govern. L'executiu ha demanat que no s'abordi la possible acollida de menors de Ceuta com una qüestió de xifres o quotes i s'ha tornat a obrir a col·laborar amb l'executiu espanyol.
1: I detingut un menor per la seva presumpta relació amb la mort d'un jove la setmana passada a Balaguer en un accident de trànsit. Els Mossos han trobat signes de violència criminal previs a l'accident en el cos de la víctima, Maricel Benavarre.
6: L'accident es va produir el 26 d'agost, de nit i en ple nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home amb alguns possibles signes de violència que se li haurien infligit abans de patir l'accident, possibilitat que hauria confirmat l'anàlisi forense. Els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident i han detingut un menor a qui acusen d'estar implicat en el succés. El jove passava aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Són les 7:25.
0: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER. Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 €, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: I avui és un dia de nervis perquè 9.000 alumnes comencen a les 9 d'aquest matí les proves d'accés a la universitat en la darrera convocatòria extraordinària que es farà en un mes de setembre. A partir del pròxim any, com ja passa a la resta de comunitats autònomes, la repesca de la selectivitat es farà a principis d'estiu, un mes després de la primera convocatòria.
4: Del total d'estudiants matriculats, més de 7.600 són alumnes de batxillerat. D'aquests, una mica més de la meitat es presenten només a matèries optatives, que són les que més impacte tenen per millorar la nota. Els alumnes que el pròxim curs facin segon de batxillerat o de grau superior tindran dues convocatòries de les PAU seguides, la primera el juny i l'altra el juliol. Segons fonts del govern, aquest avançament simplificarà el procés de preinscripció universitari i també per la formació professional, perquè tots els estudiants ja tindran l'expedient definitiu abans de marxar de vacances.
1: I les matriculacions de cotxes han pujat un 3,3% a Catalunya durant el mes d'agost. Aquesta alça s'ha donat per l'augment de matriculacions en vehicles elèctrics i combustibles alternatius, que han pujat un 13% respecte a l'any passat, mentre que en el cas del dièsel aquest s'enfonsa fins a més d'un 50%. Elia Pijuan.
9: Les matriculacions dels dièsels purs, junt amb els turismes de benzina, no arriben a un 18% de quota sobre el total de les vendes d'agost, segons dades publicades per la patronal automobilística ANFAC. Els vehicles elèctrics i híbrids endollables, en canvi, han assolit una quota rècord del 28% entre les vendes a l'estat espanyol, amb més de 20.000 matriculacions. És el primer cop que aquest tipus de cotxes tenen una quota superior al 25%. Les quatre marques amb més vendes a l'agost han estat Toyota, Volkswagen, Kia i Seat.
1: I després de 3 mesos de vaga indefinida, els treballadors de les biblioteques de Barcelona denuncien que el conflicte continua encallat i reclamen a l'Ajuntament que mogui fitxa. Júlia Domènech.
10: Els treballadors reclamen millores salarials, d'horaris i de conciliació. Ahir la vaga la va seguir un 60% de la plantilla al matí i un 55% a la tarda, segons dades de l'Ajuntament. Pau Solsona és membre del comitè d'empresa.
11: La vaga segueix perquè no veiem cap passa a l'Ajuntament, cap apropament. Ells, jo crec que la seva estratègia és de dilatar el conflicte, que ens cansem, però bé, la gent no té clar que no signarem un acord que no beneficia a la majoria o al total de la plantilla.
10: El gerent del consorci, Ferran Burguillos, assegura que la negociació no s'ha tancat en cap moment i que ara esperen que els sindicats replantegin la seva posició.
1: I la justícia ha ordenat desmantellar la muntanya de Salt de Sallent, una muntanya, atenció, de 45 hectàrees de runa i residus salins gestionats per l'empresa Iberpotash.
4: Després de més de 20 anys de litigis pel seu impacte ambiental, el Tribunal Superior de Catalunya ha donat la raó a l'associació de veïns que demanaven restaurar la zona, segons ha avançat La Vanguardia. L'empresa assegura a aquest diari que, un cop esgotada la via dels recursos, complirà la resolució judicial.
1: Queda un minut i mig perquè siguin 7:45 i avui, Susana, què celebrem?
4: Doncs mira, que fa just 18 anys, per tant, majoria d'edat, doble celebració, Google va llançar la seva web Chrome.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és 2 de setembre i estem com estàvem.
2: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
3: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
4: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat.
1: Els primers són els mestres, que mantenen la vaga pel 8 de setembre, i els segons són els metges, que alerten que volen inundar el president Illa de les queixes dels pacients. Pel que fa als professors, el govern assegura que no es pot negociar l'innegociable, i pel que fa als metges, diuen ells, els doctors, que parlar amb salut és com fer-ho amb una paret. Ara hi entrem en tot plegat, però abans els tres imprescindibles, i el primer de tot, com tenim les carreteres.
5: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que més enllà de les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, que a hores d'ara circulen amb intensitat, destaquem una incidència. En aquest cas, un accident des de primera hora del matí a l'A2, a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona doncs obliga a tallar un carril de circulació. Tot i així, tot plegat, doncs provoca encara menys d'un quilòmetre de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic. A aquesta hora no hi ha incidències. I el tercer?
7: Estabanell. Per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
8: Bon dia, temps assolellat i més calorós que ahir. D'augment, temperatures mínimes semblants als darrers matins, 23 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona. Farà sol a tota hora, amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, però igualment amb sol, i la temperatura pujant ràpidament, de mitjana a la tarda, màximes un parell de graus més altes que ahir, entre els 30 i 35 graus a la major part de poblacions, superant els 35 a l'interior de Girona i a Ponent, cap al Pla de Lleida, la Conca de Tremp, també a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda fins la nit, vent de marinada fort.
9: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: El govern català diu que no pensa negociar impossibles, conversarà amb els crítics, però hi ha límits.
10: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi, nosaltres pensem que està feta.
1: És el que deia Sílvia Paneque, referint-se al conflicte amb els sindicats en educació. I això ho diu després que l'USTEC hagi demanat reduir el nombre d'alumnes a les aules, de 15 a primària i de 23 a secundària, unes xifres que la mateixa OCDE qualifica de poc eficaces. El sindicat, però, no es mourà ni una coma.
11: A partir de l'octubre ja està pactat que cobraran 50 euros per cada nit que passin fora de casa, però segons els sindicats, el departament està disposat també a compensar-los amb hores de descans. Professors de secundària i UGT remarquen també que el departament els farà arribar a l'octubre un primer càlcul del deute pels plusos d'antiguitat que es van congelar a l'època de les retallades. Avenços que per Ignasi Fernández, del sindicat de professors de secundària, justifiquen que no s'assumin a la vaga del primer dia de curs.
12: Fer una vaga costa diners i el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i no podem sotmetre'ns a consignes genèriques, buides de contingut.
11: Tot i això, els sindicats que ara mateix mantenen el diàleg amb el departament demanen a la consellera que sigui transparent respecte a l'error de PISA, que comparteixi tota la documentació i que prengui mesures perquè no es torni a repetir.
1: És el que ens explica la Soledad Domínguez després que el Departament d'Educació hagi dit doncs, que ja ha complert el 96% dels acords que va signar amb els sindicats de mestres per aquest inici de curs. I si dèiem que tenim els mestres molestos mantenint aquesta vaga, els altres són els metges. que també reprendran les protestes amb aquest inici de curs. Auguren, Susana Ruiz, bon dia.
13: Bon dia.
1: Una temporada calenta.
13: Sí, reprendran les protestes amb vagues incloses alhora que mantenen la campanya Ni un minut més, amb la qual es limiten a fer estrictament la seva jornada sense fer hores extra. Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt, diuen, de fer el sistema ingovernable.
14: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates i perquè les reclamacions dels pacients que nosaltres fomentarem s'encarregaran d'ensorrar-los en una munió de procediments que sense els metges no se'n sortiran.
13: És el que ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, en declaracions a SER Catalunya.
15: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: I consternació a Manresa per la mort d'un home apunyalat al carrer. Tenia 45 anys, era pare de dos nens i molt conegut a la zona. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i avui es farà un minut de silenci.
13: Sí, però ahir a la tarda ja hi va haver una altra concentració de rebuig impulsada, aquesta per l'entorn d'Aliança Catalana. El cas està sent instrumentalitzat per l'extrema dreta i per grups polítics que han fet córrer notícies falses. Diuen que els dos detinguts per aquest crim, de 15 i 16 anys, són menors migrants no acompanyats i això no és veritat.
1: I el president Illa viatjarà avui cap a Ucraïna conjuntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per expressar el suport català a la guerra que manté contra Rússia des de fa més de 4 anys. Un viatge, però, que arriba, i ja ho hem anat explicant també a l'Oi per Oi, en un moment delicat al país. Xavier Balló.
16: El president té previst mantenir alguns contactes institucionals i polítics vinculats al president Zelensky i també establir lligams de cooperació amb el país tant per contribuir en l'enviament d'ajuda humanitària com per participar d'alguna manera en la reconstrucció del país. Illa serà el primer president autonòmic en visitar Ucraïna en guerra i la situació del país fa que la logística sigui molt més complexa, tant per arribar a Kiev com per garantir la seguretat de tota la comitiva que les darreres hores s'ha minimitzat per aquesta raó. Illa volarà avui fins a Varsovia, Polònia, amb l'objectiu d'arribar a Ucraïna dijous en tren i passar-hi 48 hores, un viatge com és habitual, però aquest cop encara més coordinat amb l'ambaixada espanyola i amb actes conjunts amb l'alcalde Collboni.
1: I el govern no preveu modificar les restriccions d'accés a Collserola per la pesta porcina.
13: Això malgrat que ja fa dues setmanes que no es troba cap nou positiu a la zona del risc.
10: I malgrat que portem dues setmanes sense que ja s'hagi declarat un positiu en pesta porcina africana en la zona del risc, la malaltia encara no es pot considerar erradicada. Com saben, hi ha d'haver, s'ha de continuar aquesta estratègia de contenció sense canvis a criteri del govern.
13: L'executiu ha aprovat un paquet d'ajudes i línies de finançament a les empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades i també pels escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
1: Tancat ja el mercat de fitxatges, el Barça va presentar ahir a Gabriel Jesús.
17: Va reiterar que es troba físicament al 100% i que ha deixat enrere els problemes de genoll. Va explicar que s'ha baixat el sou per complir el seu somni, que va saber que podria venir al Barça fa una setmana i que no li ofèn ser el plan B o C a Julián Álvarez. Sobre millorar l'equip.
18: No vengo aquí para mejorar porque estoy de puta madre. Perdona.
17: Va corregir dient que els seus companys ja són molt bons. El brasiler és un home molt creient, molt religiós, així que els titulars estaven servits. Al periòdico, Gabriel Jesús, el fitxatge de Déu. A La Vanguardia, la fe mou a Gabriel Jesús.
1: Déu-n'hi-do. Marc Casado, que finalment ha estat cedit al Deportivo de la Coruña.
17: Amb opció a compra de 30 milions d'euros, no s'ha mogut Julián Álvarez. Se queda a la portada de l'As. L'Espanyol també va tancar el mercat amb incorporació. Es tracta d'Andoni Gorosabel, de l'Atlètic Club. Arriba cedit amb opció a compra.
1: I avui es disputa la final de la Copa Catalunya.
17: Entre el Sabadell i el Barça B serà a 2:15 de la nit a la Nova Creu Alta.
1: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.

0: 12 i 5, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs, Flaqui?
1: Bé, esperant la teva frase.
0: Apunta. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci.
1: Aquesta em sona.
0: De José Mari Vaquero. Sí, sí. Les decisions més importants són les que es prenen en silenci. I la majoria de fitxatges del Barça han estat així, en silenci. De fet, qui més soroll ha generat, Julián Álvarez, no ha vingut.
1: No.
0: Aviam, Flaqui, per línies. Livakovic per Ter Stegen.
1: Bé, bon canvi.
0: Xavi Espart per Araujo.
1: Posicions diferents, però portarà més Espart del que ha portat Araujo.
2: No, vergüenza.
0: Rodri per Casado.
1: Un gran fitxatge, espera el valor Masia, però fitxem el millor migcampista en la seva posició.
2: Rodri és Rodri, no és el mismo. Rodri és Rodri.
0: Gabriel Jesús per Lewandowski.
1: Aquí estic amb Robert, perdem.
3: Hombre, es que es fichació de Ono, que és difícil de substituciones.
1: Clar.
0: Anthony Gordon per Ferran.
1: Sortirem guanyant.
0: Adeyemi per Rashford.
1: Que Adeyemi em genera algun dubte. Li posaré una X.
0: La temporada passada tenies lliures tres dorsals, el 2, el 12 i el 19. Cancelo va arribar al mercat d'hivern, al gener. Aquesta temporada el Barça utilitza tots els dorsals del primer equip, per això la inscripció de Gabriel Jesús va arribar tan tard, perquè havia d'alliberar dorsal Marc Casado. Però en global, en síntesi, Livakovic per Ter Stegen, Xavi Espart per Araujo, Rodri per Casado, Gabriel Jesús per Lewandowski, Anthony Gordon per Ferran, Adeyemi per Rashford. Té millor plantilla el Barça aquesta temporada que l'any passat?
1: Jo crec que sí, per una qüestió de recursos. Té molt on escollir Hansi Flick. Veig a Flick content, per tant, si ell està content, dedueixo que la plantilla és millor, però vist des de fora, és veritat que el mercat començava amb dues grans mancances, que eren un central i un davanter centre, i a cap dels dos ha arribat. Bueno, s'ha fitxat a Gabriel Jesús al final, però em fa l'efecte que per profunditat plantilla, pel mig del camp que tens, perquè la davantera més o menys l'has equilibrat. Tinc el petit dubte a la defensa, però em fa l'efecte que... A la teva pregunta et dic sí, crec que el Barça té millor plantilla i més recursos que la passada temporada.
0: Aviam, per parts. El dorsal 19, que té un punt poètic, està ocupat per Roni Bardagy, que en realitat deixa plaça lliure perquè té lesió de llarga durada. És el dorsal de Julián Álvarez, qui sap si el podrà ocupar el mes de gener. Ja ho veurem. El rol de Roni Bardagy l'ocuparà Bisiu, que té fitxa del Barça Atlètic, igual que Hamza Abdelkarim, que són dues apostes de club, Bisiu i Hamza. I aquí hi ha un dels primers grans canvis dels que se n'ha parlat poc. El Barça està incorporant futbolistes joves que estaran entre primer equip i filial perquè necessita anticipar-se a la Premier, amb qui és difícil competir per grans fitxatges, ara amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Explicarem els números de bogeria d'Anglaterra. I, com deia el Flaqui, si fem cas de la planificació esportiva inicial, el Barça tenia clar que havia de millorar el nivell de la davantera. Ho vam explicar el que t'hi jugues. Més que no pas la defensa, tot i que si es podia, volien fitxar un central. Però a la davantera és on s'han concentrat la majoria dels moviments. I no, Flaqui, no ha arribat cap central, però perquè els diners s'han invertit en Rodri i perquè es confia en Christensen, a qui han renovat. Una renovació sorpresa. De moment, Flick l'està utilitzant. Tampoc ha arribat el davanter estrella desitjat, Julián, Lautaro, João Pedro, Harry Kane, fitxatges que el Barça ha vist que eren impossibles, i ha hagut d'adaptar-se i buscar solucions. És el primer estiu on Deco ha pogut gastar més del que ha ingressat. És novetat. El Barça ha gastat més del que ha ingressat. 180 milions d'euros més o menys en fitxatges i 110 més o menys en ventes. Gràcies, sobretot, el traspàs de Ferran Torres i el canvi de política en el futbol base, i això també és important i se'n parla poc, perquè ara el concepte global és que els canterans que marxen ho han de fer traspassats. No és casual que des d'aquest estiu Deco controli el primer equip i el Barça Atlètic. Fitxa joves a cavall entre Barça i Barça Atlètic, joves amb projecció, d'inversió baixa per anticipar-se als clubs més rics, i traspassa jugadors del filial, alguns que ni tan sols han tingut espai al primer equip, per treure diners guardant-se opció de recompra. La Masia ha de servir per a reforçar el primer equip, Però, com us diem, no hi caben tots, i els que marxen és millor que deixin diners a caixa, un canvi de filosofia que va sorprendre molt al mercat de fitxatges entre clubs, altres directors esportius, representants, intermediaris, etc. Però que ha reportat uns 60 milions d'euros, 50 més els 10-11 d'Ansu Fati, uns 60 milions d'euros. Una política que ja aplica el Madrid des de fa temps, ja l'aplica el Madrid des de fa temps. La diferència és que al Barça continuaran arribant jugadors al primer equip. Els propers en renovar seran Xavi Espar i Gerard Martín. Amb Flick i Deco, qui treballa discretament i en silenci, les decisions importants es prenen en silenci, es queda i té premi. Que t'hi jugui.

0: a l'aeroport del Prat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Ha arribat ja Marc Casado, que ha de marxar cap a Corunya, o encara no?
1: No, o espero que no, perquè si ha arribat me l'he menjat. Per tant, espero que no. que no hagi arribat, estic aquí esperant-lo a la porta.
0: Perquè ha estat l'última operació del Barça en aquest mercat de fitxatges, a última hora de la nit. Marxa cedit amb opció de compra.
1: Sí, és una opció de compra pura de 30 milions i el Barça paga una part de la fitxa del futbolista. És una opció que va aparèixer a última hora, ahir, en el mercat, després de tot el que s'havia parlat. I mira, hi apareix per aquí Marc Casado.
2: Epa.
0: A veure. És que s'està esperant escoltar l'entradeta del que t'hi jugues per sortir del cotxe i venir-te a saludar, Santi Ovalle.
1: Clar, estem aquí arribant. A veure, va amb unes maletes. Espera, això és moment de ràdio. I a part, com ara fem vídeo, la Núria m'ha demanat a veure si li puc posar la imatge. Així que...
0: Molt bé. Doncs en directe, eh? Aviam. Sí, sí. Assaltarem Marc a Marc Casado.
1: Marc, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda, bon dia.
1: Com et sents després de haver de marxar al Deportivo?
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió.
4: T'ha costat prendre la decisió, Marc?
3: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.

0: Ha un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
1: Costa de ser a casa ara després de tants anys, Marc?
0: Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
2: Suposo que ganes de jugar, Marc, i tornar amb més força, no?
0: Sí, sí, sí. És aquí, segur?
3: Marc, el Barça no se pierde, no? Yo te soy a Coruña, no?
4: Marc? Este mal mostrador.
3: El futuro es largo, no?
0: Sempre, sempre. Nunca se sabe.
4: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc o no?
0: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
4: Quin missatge li envies a l'afició, que aquesta que tant t'ha venerat amb la teva imatge canaletes, mítica, etc?
0: Però té que el DNI.
5: És meravellós, eh?
4: No,
5: això és ràdio, sí senyor,
4: no
5: és ràdio.
4: Gràcies per atendre'ns a aquesta situació.
0: Gràcies, gràcies.
4: Doncs el deixem que facturi el Marc Casado, agafant, se'n va aquest vol cap a...
5: Fes-hi una abraçada.
4: Cap a Corunya.
6: Segur que era allà, eh? És una d'anar, eh?
4: Sí, sí, mostrador, un dels mostradors de
7: facturació. Los líquidos, por favor. Los líquidos en una bolsa, por
5: queda
7: favor.
5: Clar que una mica molest sí que està, sí, eh? Perquè sí, li hagin retirat el dorsal.
7: També
5: et dic
7: fuera,
5: que
7: bateries.
5: Pel que tinc entès, Santi, al club... Hi ha qui també està una mica molest amb les promeses de Jorge Méndez, que després no es compleixen perquè diu que portarà ofertes de 40, 30, 40, 50 milions d'euros i resulta que aquestes ofertes després no existeixen.
4: Sí, evidentment. Fa des del juny que sap que té aquesta situació, no?, i que el club creien que podrien treure uns diners, però al final també el jugador decideix on vol anar, a última hora li arriba al Deportivo... el Barça havia d'alliberar la fitxa, ara ho explicarem, i clar, i al final és veritat que Deco a última hora va demanar una obligació de compra de 30 milions, era una clàusula inassumible, es va acabar negociant i ja no és obligació, no és obligació, sinó que és una opció de compra de 30 milions que el Deport difícilment farà efectiva, perquè és una quantitat molt gran per a un equip de la Lliga, que no siguin el Barça, el Madrid o l'Atlético de Madrid.
5: Que no ho deia específicament pel cas Casado, Jorge Méndez porta altres jugadors, Alejandro Valde, en fi, uns quants de la plantilla, però que diguem-ne que les promeses que hi havia a principi d'estiu no han acabat de fructificar en forma de diners. En el cas de Jorge Méndez, trasllado coses que m'expliquen, eh? El Barça pagarà part del salari de Casado, gran part del salari de Casado, marxa al Deportivo en un projecte molt guapo, ara l'analitzarem també amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. Hola, els dos.
8: Què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Que han estat pendents dels moviments del mercat fins a última hora i aquesta opció de compra que va condicionada en part als partits que Casado jugui al Deportivo de la Coruña. De fet, el seu director esportiu, Fernando Soriano, al Larguero, quan encara no estava 100% tancat el fitxatge, però ja encarrilat, deia això a Manu Carreño.
10: És un jugador que ja vivió aquí un ascenso del Depor a primera ref, a segunda división A. Siempre le ha gustado el Depor.
4: El único asunto que falta para cerrar esa negociación, digamos, es la clave, esa opción de compra que el Barça creía que fuese obligatoria, pero que finalmente aceptaríais sin que fuese obligatorio para el Depor.
10: Bueno,
4: ¿van por ahí los tiros?
10: Bueno, puede ir cerca, pero bueno, no es eso determinante, ¿eh? Al final, ahora mismo ya estamos, ya te digo, en temas, en estos momentos, si el que no tenga todo eso negociado y ya todo el tema que dijéramos escrito no le va a dar tiempo a
4: ya, cerrar, vale,
10: ¿no?
4: Vale, o sea que está...
10: La inscripción, ¿no? Entonces son temas a lo mejor parecidos, pero bueno. No de seguíndole, pero bueno, podríamos decir que parecidos, sí.
5: Temes parecidos. Perdant, ja va per aquí la història, ja l'anirem rascant en els propers dies per donar els detalls exactes d'aquesta operació que envia Marc Casado al Deportivo de la Coruña i permet la inscripció de Gabriel Jesús, que es va posposar fins a última hora per una qüestió federativa, no de fair play, sinó de que el Barça utilitza tots els dorsals.
4: S'havia de donar la baixa de Marc Casado perquè pogués entrar en fitxa federativa Gabriel Jesús, i per això vam estar fins l'última hora de la nit, fins a... no quedaven ni 10 minuts perquè acabés el mercat, que s'havien d'enviar els papers perquè necessitaven la signatura de Casado, aquest contracte, per donar la baixa i aleshores sí poder activar el contracte de Gabriel Jesús davant la Federació Espanyola.
5: Portarà el dorsal 9, Gabriel Jesús, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables, com va explicar el Santi Ovalle ahir, firma per 3 anys... y diu que va saber del interés del Barça la última semana de mercat.
8: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar, claro que me puso emocionado, muy contento.

0: Quería mucho estar acá. Ahora empieza a entrenar, a jugar nada, y bien para que todos estén contentos.
1: Passa moltes vegades, que pots tenir una planificació i resulta que el més important és cou l'última setmana de mercat i coses que no tenies previstes. Un Gabriel Jesús que ell mateix reconeix és davanter centre, tot i que també explica que gran part de la seva carrera l'ha jugat a la banda.
0: Vosotros que mira el partido siempre sabe que ha jugado mucho también en fuera, los dos lados. Bueno, no hablé ainda con Mister sobre esta posibilidad, pero claro, estoy siempre para ayudar como quiera. Claro que hoy mi posición es delantero, pero ha jugado mucho. Yo pienso que 30 o 40% de mi carrera ha jugado por fuera también. Bueno, empecé a jugar fútbol por el lado, ¿sabes? Entonces, bueno, puedo jugar. Agradezco a Dios todos los días que puedo hacer estas 3-4 posiciones porque me ayuda mucho.
1: D'aquí a una estona al que t'hi jugues parlarem amb una persona que coneix molt bé a Gabriel Jesús, però Fermín, Bruno, és una de les coses que valora Hansi Flick, aquesta polivalència en tots els davanters, per ser un atac versàtil, amb alternatives, rotllo Paris Saint-Germain, ja ho hem explicat, que era una de les voluntats de Hansi Flick, i Gabriel Jesús li dona aquesta possibilitat.
2: Que hi hagi molta mobilitat, no? De fet, jo, i molts oients recordaran, duels Manchester City-Real Madrid de Champions, amb Gabriel Jesús treballant moltíssim la banda esquerra, perquè és un jugador que és molt disciplinat, que encadena molts esforços, que té gana, és un tipus que té energia. El tema sempre a l'asterisc és el tema físic, no? Però a poc que estigui bé en un bon to, ja et dic que com a titular o suplent serà un jugador que portarà, perquè sempre té bona predisposició.
3: Jo em mullo, jo crec que el Barça el veurem molt poc a la banda. Amb les alternatives que té el Barça per fora, jugadors més enllà de, òbviament, Lamine Yamal, pot jugar Rafinha per fora, Adeyemi, jo crec que el Barça ve per fer de nou, quan sigui de titular i quan no, per sortir a segones parts a desencallar partits.
1: Sobre el tema físic, Gabriel Jesús, que ja heu escoltat, parla molt bé el castellà. Sí. Després li preguntarem a la persona que el coneix per què. El parla tan bé, tan i tan bé, que ja sap dir fins i tot paraulotes, i és les que utilitza per explicar com es troba físicament.
0: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que hago. Pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. Yo tengo mis cualidades, no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
1: Està molt bé.
3: I això que és atleta de Déu, que s'ha saltat aquí una mica la línia.
1: Sí, per cert, ha fitxat pel Barça ara, però fa 10 anys, el 2016, va poder venir, el Barça el va descartar perquè costava més de 30 milions d'euros i va preferir incorporar un jugador de rendiment més immediat com Paco Alcácer.
0: Yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño, faltaba el colegio, a veces para mirar, y miraba como Ronaldinho, miraba a Deco también.
4: Bé.
3: Quina és més forta, el Paco Alcácer en lloc de Gabriel Jesús o el Ferran Torres en lloc de Julián?
1: És una molt bona pregunta, debat, eh? Flaqui, respon.
5: Alcácer.
1: Com?
5: El Pacácer.
1: Pacácer.
5: El Pacácer va ser un fatxa espectacular. Espectacular.
3: Un fitxatge.
1: Era un altre context, home. Paco Alcácer venia de marcar gols.
3: I exacte, venia molt bé al València.
5: I el Santerro, també.
1: Què és el Santerro?
3: El Santi Izquierdo.
5: Santerro era... Poh! Era també un bon jugador. Un fitxatge del senyor Porta, també s'ha de dir. Fitxatge del senyor Porta. Va ser el senyor Porta o va ser el senyor Ocell?
4: No, Izquierdo va ser Porta.
5: Va ser el senyor Porta, no?
4: De fet, estaven els dos al club aquella època.
5: I el senyor Ocell va fitxar Neymar. Que té un bon fatxa. I llavors jo vaig fer el del Pacácer.
1: Ai, no puc amb Bartomeu, de veritat.
5: Pacácer, per mi, dels millors fatxes que hem fet mai.
1: Quin riure em fa. Escolta'm, Santi, hem dit que el Barça ocupa totes les places. N'hi ha una que sorprèn, la del dorsal número 4, que és Brian Fariñas. Per què està el primer equip?
6: Perquè Brian Fariñas marxava del Barça a principi de l'estiu i va ser la manera de retenir-lo. Dir-li ja al mes de juny, finals de juny, principis de juliol, dir-li que seria futbolista del primer equip del Barça. Aleshores, a Hansi Flick li agrada i la direcció esportiva va dir: escolta, si el volem mantenir, l'hem de tenir al primer equip. L'etapa de filial li queda curta i l'han mantingut a la plantilla i li han donat el 4, que és un número molt, molt gros, que sorprèn molt, el 4 del Barça. Adéu, Marc, el Casador, que marxa per aquí. Sorprèn molt aquest número, però home, és l'únic que quedava lliure junt amb el 19, però era lleig treure-li a Rooney, a part si es recupera aquesta temporada està obligat a tenir dorsal, així que han volgut donar-li el 4 a Brian Fariñas i el 19, que és el que diu Rooney i Bargi.
1: Un jugador que va ser clau als èxits de la juvenil fa dues temporades, amb la Youth League, el triplet, i que ha jugat molts partits amb el Barça Atlètic de Beletti aquesta última temporada, 34 partits, ha marcat 5 gols, 7 assistències, i que és molt amic de Lamine Yamal, no?
6: Molt, molt. Diria que ara ha marxat Casador, que era un altre dels grans amics, en Balde, doncs el millor amic dins del vestidor, en Gavi, també són molt amics, Fermín, però un dels millors amics de Lamine Yamal, perquè és company de generació. Brian Fariñas va fitxar, no és de la Masia de tota la vida, com Lamine o com
1: Villarreal, no?
6: Sí, correcte, o com Xavi Espar, per exemple. Va fitxar el Villarreal i va desencadenar un conflicte gran, perquè el Villarreal va sospitar en aquell moment que, o creia que el Barça estava darrere de la desvinculació a Brian Fariñas, quan era, bueno, per un tema de que es portava malament amb un noi que era un altre dels assenyalats del Villarreal, familiarment van entendre que l'havien de treure del Villarreal, aleshores el pare va desvincular el jugador del Villarreal i el Barça va dir, si el desvincules el fitxem, va fitxar pel Barça i aleshores recordo que el Villarreal va fer un sidral mediàtic d'això perquè va acusar el Barça d'estar darrere d'aquesta desvinculació i d'actuar amb mala sarsa. Això va passar a millor història i ha fet carrera a les inferiors del Barça i ara li arriba l'opció de primer equip a un futbolista que agrada molt a Flick. És veritat que a Flick li agrada molt, creu que té qualitat i que principalment, ja et dic, té dorsal de primer equip perquè marxava del club i era la manera de retenir-lo.
1: I el Barça al final no incorpora cap central perquè l'oferta pel jugador que volia, que és el que va explicar el Nil Solal que t'hi jugues, Nystad, no va ser acceptada pel 20.
6: Sí, ho explicàvem ahir. Van oferir 8 milions, el 20 creia que valia bastant més el jugador. El Barça va veure ja des d'ahir a primera hora que no hi havia opció de fitxar aquest futbolista i es donava per content amb el mercat que havia fet d'entrades i només quedava tancar les sortides que es van tancar ahir.
1: Santi, qualsevol cosa, que t'hi jugues fins a les 2 del migdia. En tot cas, ja t'has guanyat el salari, sí. Posant en directe a Marc Casador.
6: Escolta, gran moment, eh?
1: Sí, sí, per mi és el que demostra
6: el
1: que significa un programa de ràdio, el que és la ràdio en directe.
2: Quina puntualitat.
1: Sí, sí.
4: La màgia de la ràdio. Ja pots apagar l'ofo.
6: Li agraïm al Marc Casador perquè és una entrevista una mica estranya, fer-la a un mostrador de facturació de Vueling a l'aeroport del Prat de Barcelona, però gran moment el que ens ha regalat, així que li desitgem tots els èxits i tota la sort a un futbolista que és veritat que s'han conat una mica la seva sortida, però que ha estat un símbol
1: sí,
6: del
1: club. Totalment.
4: Però és una mostra més de que Casador és un paio normal. És un tio que celebra els títols en bacanaletes i ara apareix a se'n va pues, a partir de tina el mostrador de Vueling.
1: I que sap greu, que li treguessin el dorsal i tal.
4: Sí, sí.
1: I és veritat que el projecte del Depor és guapo. Ara el comentem amb el Bruno Alemany i el Fermín Suárez. D'abans, Flaqui, has dit que el Barça té millor plantilla que l'any passat, on ja va competir per guanyar la Champions. Vull dir, sí. No la va aconseguir, però la podia haver guanyat perfectament.
4: Sí.
1: I entenc que aquest any també, òbviament, depèn de molts condicionants, lesions,
4: àrbitres.
1: Si tens un bon o mal dia, els arbitratges...
4: Que pitin unes mans dins l'àrea, a favor.
1: Exacte. Bueno, petits, vull dir que Barça, la gent competirà per la Champions. El Barça ja va competir
4: ja
1: per la Champions l'any passat i va competir l'any anterior. Per tant,
4: bueno,
1: lo normal
4: bueno,
1: és que
4: bueno.
1: Aquest també la competeixis.
4: Que fue.
1: Saps per què?
4: Per què?
1: Bàsicament, cállate, Cholo. que ja t'han dit que això era penalti, el de Pubill.
7: Però no lo pitaron.
1: Deia
7: no,
1: que Hansi Flick converteix en or tot el que toca.
4: El nostre rei Mides.
1: Per això avui el Bermúdez, que s'ha enamorat...
4: De qui?
1: Ha entrat a la redacció de Hansi Flick. A part de la música,
5: ja
1: a part de la música de Hansi Flick.
5: Porto dos anys
1: també de la seva gata.
5: De dues persones.
1: Li ha dedicat una cançó.
5: Hansi Flick i la música.
1: La cançó és per Flick, no per la música.
5: Ah, vale.

0: el petit Fermín. Et posa l'Eric Garcia de comodí. El Christian Sem t'aguanta més de 3 partits. Si mai et tanquessin tots els centrals, potser juga a Bicibo i surt fenomenal.
1: Molt bé.
0: I el cobertí de number 5.

0: dels centrals. Potser juga a bici, vull surt fenomenal.
1: Molt bé. Bé, no?
2: Sí.
3: Molt ben trobada, molt ben trobada.
4: I has dit que això era un remember.
1: Bravo.
3: Una mica vintage. De l'any
1: 99, ho hem mirat.
3: Que feia molts anys que no escoltava aquesta cançó.
4: No, t'ho dic perquè el bigoti de la Viñamal actual estigui inspirat en Lou Vega.
1: En Lou Vega, igual.
5: No, creia que si això és un remember, espera't el que escoltaràs d'aquí a una hora, el Què t'hi jugues.
6: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
5: El futbolista del Madrid, ara ho ampliarem amb l'Anton Meana, atents a la notícia. Raúl Asencio, condemnat per conduir borratxo.
3: El test d'alcoholèmia d'Asencio va donar 0,90 mil·lirams per litre, és a dir, pràcticament quadriplicava el límit. Amb la condemna se li retira el carnet de conduir. Com deies, de seguida ho ampliem amb l'Anton Meana.
5: Com ha dit el Jordi Martí a la redacció, quan ha conegut la notícia ha dit, us puc confirmar que aquesta tassa d'alcoholèmia anava tajat.
4: Va, no fem broma.
5: La iniciativa de la Federació Espanyola de Futbol de congelar els òvuls de les futbolistes aixeca debat entre les esportistes.
3: Sí, la primera a pronunciar-se ha estat l'atleta Ana Peleteiro, esportista en actiu i mare de dos fills. Ha explicat a Hoy por Hoy que el focus s'ha de centrar en la conciliació.
7: Yo creo que la lucha debe de estar más en la conciliación y en el acompañamiento a esas mujeres que deciden ser madres para que sientan el apoyo de que sí es posible y que eso no las va a apartar de su trabajo, que darles una opción de congelar óvulos, que además es un engañabobos, porque, claro, la gente dice, ah, congelar óvulos, eso es que puede ser madre dentro de 15 años. Mentira. O sea, que tú congeles hoy óvulos no significa que dentro de 10 años pueda ser madre.
3: La doctora Eva Ferrer, que havia treballat amb el Barça femení, explica què en diuen els estudis.
8: Lo que nos dice es que una mujer es capaz de quedarse embarazada, parar durante unos momentos de su vida para ser madre, para dedicarse a lo que quiere ser en ese momento y luego volver.
5: Aquestes properes setmanes al Què t'hi jugues plantejarem un debat sobre aquesta qüestió perquè és molt interessant. En bàsquet, el Barça marxa a Andorra per arrencar la pretemporada.
3: Primer entrenament amb la plantilla al complet, amb les 11 incorporacions d'aquest estiu i amb el nou entrenador Sekulic. A les 3 de la tarda marxen cap a Andorra, diumenge primer amistós contra Morabanc.
5: En tenis avui juguen Carlos Alcaraz i Rafa Jódar al US Open.
3: Alcaraz contra el portuguès Jaime Faria en horari de matinada catalana. Rafa Jódar s'enfronta al xinès Bu a les 7 de la tarda, partit ajornat ahir per la pluja.
5: Com es diu el xinès?
3: Bu.
5: Jornada de transició a la Vuelta.
3: Una onzena etapa que arrenca amb Enric Mas, continuant líder amb minut i 18 segons de marge sobre Primo Roglic.
6: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
9: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: @ Què t'hi jugues.
5: Gràcies a tots els que ens seguiu. Hem superat els 100.000 seguidors a TikTok. De fet, estem a punt d'arribar ja als 101.000 i estem a 1.000 de clavar els 100.000 a Instagram. Per tant, moltes gràcies als que ens seguiu a les xarxes socials. Podeu escoltar el Què t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, que és gratis, i teniu tot el contingut del Què t'hi jugues, també a la pàgina web de l'emissora. I al YouTube hi ha live per veure'ns, a part d'escoltar-nos, on la Núria ha penjat una enquesta.
10: Sí, què tal? Sí que flac i bon dia, com esteu? L'he penjat fa poca estona, d'aquí una estona mirarem com va el resultat. De moment, creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Sí o no? De moment, un 90% diu que sí.
5: 90%.
10: Que el Barça té millor plantilla que la temporada passada, només un 10% diu que no, i sí que alguns comentaris, sí que és veritat que gent com el David, per exemple, diu que el Barça darrere encara va una mica curt perquè el Rayo aquesta setmana li va marcar 2 gols al Camp Nou. L'enquesta sí que ja està disponible al YouTube del Què t'hi jugues perquè la gent pugui participar.
5: I també traslladem la pregunta al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
0: De moment hem rebut missatge de la Nuri.
11: És tan bon nano Casado que a sobre, mira, li pregunten que si se'n va molestar i diu que no, però se li veu que està trist. Pobret meu, és que no n'hi ha dret. Però bueno, és així el Barça.
0: I segon, el Sergi, de Calella de Mar.
12: I tant que sí, tenim molt millor plantilla que l'any passat. Una abraçada i força, Barça.
5: Però deixa'm saltar-me el guió. Sí, no, aviam, la gent que vulgui respondre la pregunta pot fer-ho, però com que està per aquí ja l'Òscar Nin, que s'incorpora aquesta temporada al Què t'hi jugues amb una secció que es titula El futbol és música, a la 1:30, 2:15, el Barça juga a València.
3: Sí.
5: Aquesta setmana. Ell ens proposarà recuperar la ruta del bacalao.
3: Ah.
5: Quines parades heu de fer?
0: Segur que l'hem de recuperar.
5: Els que aneu a València aquest cap de setmana per anar ballant Remember rere Remember. Val? Des del carrer Casp, al centre de Barcelona, fins a Mestalla.
3: Vermo i jo anem amb cotxe, per tant, sí. Podem seguir la ruta.
5: Si algú ens vol enviar àudios amb el seu record de la ruta del bacalao, àudios que es puguin emetre, sisplau,
0: sí, això em refereixo.
5: 606-32-72-11. 606-32-72-11, a la secció de l'Òscar Nin, els escoltarem i ve amb protagonista.
3: Caram. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tumban, que tumban, que tumban, que tumban, que tumban, que tumban,
5: chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tumban. Us dic una cosa. Em fa més il·lusió entrevistar a Ximo Bayo
3: que...
5: que a Leo Messi.
0: No, la verdad que aquí te ha pasado.
5: ¿Tú lo conoces a Ximo Bayo o te quedas ya lejos
0: sí,
5: por generación?
0: Sí, claro, que te punten. Sí, sí, la verdad.
5: 606-32-72-11. 606-32-72-11. El vostre record, si el teniu, de la ruta del bacalao.
3: Mai
5: hauria
3: imaginat que algun dia demanaríem missatges sobre això.
0: Si el teniu, perquè estava
5: si li voleu deixar un missatge a Ximo Bayo, avui una llegenda estarà el que t'hi jugues, eh?
3: És una contradicció en si mateixa.
5: Llegenda de la música electrònica, eh? Ximo Bayo, d'aquí a una estona, el que t'hi jugues.
2: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
13: Gratis? Estan bojos!
2: I trobaràs tots els continguts del que t'hi jugues.

0: 12:35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya a la una, el Flaqui recuperarà velles sí, costums, velles i boniques costums.
1: Un aperitiu.
0: Amb el Ramon Besa.
1: Sí, senyor.
0: Tens ganes de veure'l? Fa temps, no?
1: Tinc moltes
0: coincidim.
1: Ganes. Doncs mira, des d'abans del Mundial, que no el veig, per tant, imagina't, 3 mesos.
0: A la una, el Flaqui amb el Ramon Besa. Abans, Bruno, vam escoltar el teu especial final de mercat al YouTube de Larguero, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, i després vam tancar amb el Manu Carreño els últims moviments del mercat de fitxatges. Per parts, a la Lliga Espanyola, els moviments passen per la inscripció de Gabriel Jesús, la cessió de Marc Casado al Barça, el Madrid molta calma, a l'Atlético van incorporar al davanter, a
2: Jonathan David,
0: sí. I es van quedar sense poder inscriure un jugador. Mira tu! Tagliafico va ser que no.
2: Sí, Tagliafico no va entrar finalment.
0: Com és que no va entrar Tagliafico amb l'Atlético de Madrid?
2: Doncs perquè no tenien fair play.
0: Ai, caram!
2: Sí, sí, hi ha una cosa que es diu fair play. I no van poder tirar de fair play.
1: Sí, sobrats, sí. I després ens falta.
2: Menys despesa a la Lliga Espanyola que altres temporades. Va pujar una mica. La raó que donen a la Lliga és que el model a seguir és el d'Espanya, és a dir, planter i una inversió normal, i el model que no s'ha de seguir és el que ara explicarem, és el de la Premier, on hi ha unes despeses...
0: Ara anem al tema Premier, perquè és tremendo, però de la Lliga, i ho hem comentat ara amb el Marc Casado, no? Que el projecte del Depor és guapo, és sorprenent, els fitxatges que ha fet a última hora Casado i Josema Jiménez.
2: Sí. Jugadors joves interessants, Fermín, Amatucci, em sembla un tros de fitxatge, Braitede, han, a més, aconseguit que es quedin jugadors que l'any passat van ser artífecs, van ser molt importants a l'ascens, com és el cas de Yeremá i molts altres. Soriano em sembla un migcampista brutal. Per tant, és per mi dels que acaba de pujar a primera divisió, dels que més bona pinta fa realment.
3: Tant Depor com Racing, crec que s'han reforçat molt bé els dos i són dos candidats a estar a primera divisió. Tinc més dubtes amb el Màlaga, però el Depor, a més, Adama Traoré, Angelinho, Leo Román a la porteria i sobretot la cirereta del pastís és Aubameyang, que està de dolç i que està vivint una nova joventut, i el Racing també, molt bons moviments, el davanter aquest marroquí que porta encedit del Rennes, Zaviris, molt bo, i el darrer fitxatge ahir, fins i tot entre llàgrimes, va abandonar la ciutat esportiva del Betis, Pablo García, que fitxa pel Racing. El Betis es va desfer de Pablo García per fer un caixa fair play i poder incorporar Ceballos.
0: Ceballos, que va anar al Betis, també, com dius, a última hora del mercat, hi va haver moviments, crec que 26 inscripcions a última hora, però fitxatges mediàtics pocs.
3: Lemar a l'Elx, potser.
0: Sí, Tomàs Lemar a l'Elx, que va haver de vendre a Fembruger.
3: Correcte, el Fulham, 12 milions, que reforçarà l'equip d'Arbeloa. Una altra pèrdua important per equips que han de lluitar per mantenir-se a primera.
0: El mercat el va agitar la Premier. Obrim quiosc abans de que el Bruno i el Fermín ens donin detalls.
4: El quiosc del Marcos.
0: Perquè, Marcos, a la premsa internacional es parla precisament d'això, dels diners que s'ha gastat la Lliga Anglesa i també dels que ha ingressat el Paris Saint-Germain a França.
5: Sí, sí, es una auténtica locura. Muy buenas tardes. Terminó el mercado y me quedo en 3 diarios y 2 países. Fíjate, L'Equipe en Francia, 2 páginas al PSG, donde se pregunta, y ahí está Bruno que lo tiene controlado, si Luis Enrique tiene más versatilidad pero menos variedad. Y si la nueva versión de este equipo es más fuerte que la pasada temporada, se pregunta José Barroso. El Paris Saint-Germain ha invertido 152 millones en fichajes, con Ferran Torres 48,5, Götze 45 y Acriuoche 50. Pero Luis Campos, el director deportivo parisino, ha recaudado 334 millones de euros. O sea, el saldo positivo del PSG es de 182 millones de euros. Uno de los clubes más compradores del mundo, este verano se ha convertido en uno de los que mejor vende. Y creo que eso invita a la reflexión. Y en Inglaterra me fijo en The Guardian y la locura del Manchester City. Se ha ido Rodri, entre otros, al Barça, recuerda este diario, y han firmado, esto me lo tiene que explicar Bruno, porque yo no lo entiendo, 3 mediocentros por 380 millones de euros. Enzo Fernández, Chelsea, Elliot Anderson, Nottingham Forest y Boadí del Lille. 380 millones de euros ha invertido el City en esa posición. Y en el primer año sin Guardiola, el City ha gastado 526 millones de euros. Y en una sola noche, la de ayer, más que todo el Barça en el mercado veraniego. Por lo tanto, es verdad que han vendido por un valor de 377, pero me parece que el saldo negativo, como recuerda el diario Manchester Evening News, es de 189 millones de euros en un frenético último día de mercado.
0: Gràcies, Marcos. La Premier s'ha gastat molts diners. El nom propi de l'últim dia és el d'Enzo Fernández, que xapó pels seus representants. Ja va pulveritzar rècords quan el Chelsea el fitxa del Benfica. Els torna a pulveritzar ara quan el fitxa el City, i a part he llegit que té com 12 o 13 patrocinadors.
2: Sí, sí, és una màquina de fer calés, de fer pasta. En referència al que deia el Marcos, és veritat, podem dir que poden jugar junts, Boadí, Anderson i Enzo Fernández, jo crec que els veurem junts, però clar, estem parlant de per un mig del camp, una mateixa zona, al terreny de joc s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Enzo, per cert, amb aquest fitxatge iguala el d'Alexander Isak, que era la despesa més important que havia fet un equip Premier a la seva història, i entra al top 5 de fitxatges més cars de la història. Després de Neymar, Mbappé, a partir d'aquí apareixen Isak i Enzo Fernández amb 145 milions d'euros.
0: El City va fitxar a Enzo Fernández i a Ndiaye.
2: I Liman Ndiaye.
0: Liman Ndiaye, es va gastar una pasta. 70. Té millor equip o pitjor que la temporada passada?
2: A veure, no hi ha Guardiola, i no hi ha Rodri, i no hi ha Bernardo Silva, per mi...
0: I s'ha gastat 500 milions d'euros, i la resposta és...
2: I la resposta jo tinc dubtes, sí.
3: Clar, sí que, sí. T'ho dic perquè són apostes, és a dir, que normalment aquests jugadors, d'aquí uns anys, veurem que podran oferir-li un sostre competitiu més alt al City, per exemple, a Boadí, però clar, Boadí 100 milions... És que és una barbaritat. És que Boadí ha fet uns partits bons a la Copa del Món, venia de bones estones a la seva lliga, però 100 milions no pot ser. Elliot és el setè fitxatge més car de la història. Elliot, 135, és un bon jugador, però és una barbaritat. I clar, han marxat peces troncals, estructurals, Bernardo Silva, Pep Guardiola, Stones, Akanji, vull dir que han renovat mig equip.
2: També hi ha un asterisc... Per exemple, Ronaldo Nazario, al Barça li va costar 2.500... milions, a l'Inter 4.000, no? Clar, Ronaldo era molt millor que tots els que hem dit, fins i tot que Neymar i que Mbappé, però eren altres temps. Vull dir que és
3: un altre segle, gairebé.
0: Sí, però que vull dir, és la Premier sí. I la resta de lligues.
1: Clar, que no és
0: la diferència
1: és abismal. Són altres temps, però també és un altre món, és una bombolla.
2: És que hi ha una altra dada que és bestial, que és que al top 10 de fitxatges d'aquest mercat hi ha 9 que són de la Premier.
0: 9 de 10.
2: 9 de la Premier, 9 de 10. I l'únic que es cola... és un jugador que ha fitxat pel Real Madrid i que és el fitxatge més car de la història del Real Madrid, Diomandé. Que és Diomandé. És a dir, el fitxatge més car de la història del Real Madrid és l'únic que pot mig competir, colar-se entre els 10 fitxatges
0: és
2: més cars.
0: És molt bèstia, eh?
3: Clar. Pensem que un recent ascendit de la Premier, que és el Hull City, que intentarà lluitar per la categoria i que és molt dur perquè ja estem veient les inversions que hi ha, el Hull City, recent ascendit, s'ha gastat 180 milions en fitxatges.
2: Ipswich Town 150, més o menys, és que...
3: I el Depor s'haurà gastat, que 15, 20, 25,
1: ja
3: i ja em sembla una barbaritat.
1: S'ha gastat el Barça.
0: És que... El Barça 180, i és l'estiu que més s'ha gastat.
1: Doncs és el
3: que... El mateix que el Hull City,
0: el Barça, que és l'estiu que més diners s'ha gastat, 180, són els mateixos que el Hull City, que és recent ascendit a la Premier.
3: Sí.
0: I a tot això, encara es podien haver gastat més, perquè el Chelsea a última hora es va emprenyar, tenia tancat la Min Camara del Mónaco i li van dir que no el venien.
2: Sí, va haver-hi un embolic amb això impressionant perquè el Mónaco havia de vendre sí o sí Balogun, no el van poder vendre, al final com Balogun no podia sortir, no podien fitxar el seu substitut, que era Eric Lira, que era extracomunitari, i per tant van decidir ens hem de quedar amb Camara sí o sí, per tant va ser una mica de jaleu.
1: Havia trucat Donald Trump per vendre Balogun i arreglar una trucadeta.
2: Li treu l'extracomunitari i ja està.
6: He can play now, isn't it? Because of me.
2: Isn't it?
6: He can play because of me, because if not, he was going to be shot or something.
3: No sé què és millor, la veu o la cara, Bermú, també et dic,
0: El Liverpool va fitxar Barcola, del Paris Saint-Germain. El millor equip de la Premier sobre el paper, qui és?
2: Per mi, l'Arsenal.
0: L'Arsenal. Sí.
2: No sé si coincideix el Fermín, però per model, està molt establert,
3: per solidesa.
2: És molt madur el projecte.
0: I el Paris Saint-Germain, recollint el que deia el Marcos, explicant el que es comenta als diaris del seu país, de França, té millor o pitjor plantilla? Ho dic perquè ha guanyat molts diners en aquest mercat de fitxatges el Paris Saint-Germain.
2: Sabent que volien marxar Ndiaye i Barcola, que són dos grans jugadors, jo crec que té millor equip. Ha fitxat molt bé, ha fitxat gent jove amb molt de talent, com a Cliuix i Gots. Jo crec que Ferran li donarà moltes coses, només per la seva gana, la possibilitat que té de jugar en tres posicions diferents. Digne és un backup, un jugador de recanvi que pot estar bé.
0: Backup.
2: Sí, ara es fa servir molt, perdó, m'ha traït el subconscient. Diré recanvi a partir d'ara. I un asterisc només al que deia el Marcos, ha parlat de 125 milions d'euros Barcola, són 125 més 20, perquè hi ha 20 en variables que no seran molt complicades de complir. Per tant, ha venut molt bé Campos aquest estiu.
0: Per respondre clarament a la pregunta, millor o pitjor plantilla? Sí o no?
3: Millor plantilla.
0: Millor.
3: Perquè Ferran crec que millora Gonzalo Ramos, em sembla. Sobretot Mika Gots jo crec que pot ser millor i si no ho és aquesta temporada ho serà en el futur que Barcola, em sembla un tros de jugador. I a Clius per mi millora a Mbaye.
1: I a mi em sembla també que regeneres la fam. Vens de guanyar dues Champions. Clar, si tu sí. Creus que vas de regenerar aquesta fam que és clau en el sistema de Luis Enrique, em sembla que és un encert. Això de,
0: clar,
1: de
0: aquí
1: sacsejar la broma.
0: Porten
1: mica,
0: dos Champions consecutives, és difícil que aconsegueixin una tercera, però pel que dieu és el favorit a tornar a guanyar-la, o on posaríeu el podi i sobretot on està el Barça?
3: Sí, el podi, jo el podi el tinc clar, l'únic que em sembla molt complicat repetir un any més Champions, és a dir, perquè al final és complicadíssim, seria la tercera consecutiva del PSG, però si teníem en compte plantilles i d'on venim, 1 Paris Saint-Germain, 2 Bayern, 3 Barça i 4 Arsenal i 5 Madrid. Però m'és igual si Barça tercer o quart i Arsenal tercer i Barça quart.
0: Això
3: és a dir,
0: ara la Núria Vilamala ho convertirà en vídeo. Perfecte. Que espero que es faci viral així, i que després s'anirà recordant al llarg de la temporada.
3: I després segurament
0: sí,
3: no
0: encertaré.
3: Primer
0: Paris Saint-Germain, sí. Segon Bayern, tercer Barça, quart Arsenal, cinquè Madrid. Bruno?
2: Jo vaig dir Barça quart abans que fitxessin Gabriel Jesús. Ara podria tenir algun dubte més, però...
1: Cap amunt o cap avall?
2: Cap amunt, cap amunt, home. No, cap amunt. Però em mantindré. Diré PSG primer, segon Bayern de Múnich, tercer Arsenal i quart Barça.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
2: però molt a prop, eh? Vull dir que
0: és una temporada, com diria Vaquero, per rebre-la amb els braços oberts.
1: XXL,
6: que al final, a la semifinal, la jugamos nosotros. Però bueno.
3: És que al final, crec que les tres millors idees del continent ara mateix són PSG, Bayern i Barça. És a dir, perquè tenen molt clar el que juguen, tenen plantilles enfocades en aquesta finalitat, i després Arsenal. Em sembla que no té els recursos ofensius que tenen els tres primers, però és cert que té molta solidesa, i després el cinquè és el Madrid. El Madrid sempre se l'ha de contemplar, ha fet un mercat de fitxatges realment molt bo, però clar, l'any passat, tal com van jugar PSG, Bayern, i mantenint plantilles i fins i tot millorant-les amb el mercat d'estiu, em sembla que mereixen estar en el 1 i 2.
0: D'aquí, per requadrar la idea, extraiem que veurem què passa, però el Barça té equip per competir a Europa.
3: I tant.
0: I, en l'altra cara de la moneda, siguem conscients que a la Lliga i també a la Champions, entre altres, competeix amb el seu màxim rival, que és el Madrid.
2: I que, a més, estem parlant d'una Lliga a la que molts equips han perdut nivell. Jo crec que no ens aproparem a una Lliga a 100 punts, però dubto que Barça i Madrid acabin amb menys de 90. Crec que faran una molt bona lliga els dos.
0: A Europa, i per tancar, sorprèn la inversió de l'Ajax de Mitchell, que ha canviat pràcticament tot l'equip.
2: Sí, és veritat
3: bon
2: que...
3: Bon mercat, eh?
2: Clar, li van fitxar a Götze, que jo crec que és aquí un... No diré downgrade, una baixada de nivell important.
1: I
2: però,
1: que va agafar de backup.
2: De backup a Ter Stegen. Ha fitxat, ja ho sabeu, a Jofre Torrents, però gent que li pot donar també solidesa, experiència, com Sofian Amrabat, Brandt, em sembla, un tros de fitxatge. Crec que ha fet un molt bon equip.
3: Aro Kodare.
2: No
3: és una bèstia, no? És un davanter increïble.
2: Sí. 10 si comptes algun jugador que tornava cedit, però pràcticament un equip nou per Mitchell.
3: I el planter és molt potent, Mitchell?
7: Yes, I have... L'holandès no el porto bé.
0: L'anglès tampoc gaire.
7: Goede Morgan.
0: Ai, en fi, demà parlarem de l'Espanyol perquè presenten els últims fitxatges. Hi haurà roda de premsa també de Monchi. Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
8: Bona tarda, Xique.
0: Dels últims moviments, el que vam comentar de Gorosabel, i demà sí. Es presenta Brian Zaragoza, que és segurament a nivell mediàtic la gran esperança, no?
8: Sí, és el gran fitxatge que ha fet l'Espanyol aquest estiu. Ahir a la tarda es va anunciar Gorosabel, que aquestes van ser les seves primeres paraules com a nou jugador de l'Espanyol.
9: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso. Cuando llegas a un club nuevo, a un equipo nuevo, ¿no? Siempre tienes ganas de conocer todo, y la verdad es que con muchas ganas de conocer a los pericos y de poder devolverles el cariño que seguramente me den.
8: Així s'ha tancat el mercat de Monchi. 7 nous noms, que són Brian Zaragoza, com bé deies, Hartman, Moscardo, Calatrava, Unai Núñez, Dercus i Chigo Rosabel. L'únic que arriba en propietat és Calatrava per 5 milions d'euros. Després, Brian i Gorosabel arriben amb opció de compra obligatòria, la resta tots amb opció de compra menys Moscardo. I res, o sigui, la gran sorpresa, tot i aquestes arribades, està siguent Javi Hernández, que torna a ser el mirandès. I la suma total de les despeses, com deia, és de 5 milions d'euros.
0: Té millor plantilla o pitjor l'Espanyol?
2: Millor.
3: Millor.
0: Clarament, eh?
3: Sí, clarament. A més, els fitxatges m'agraden.
0: Núria, i a segona divisió, ràpidament, el Girona i el Sabadell, com tanquen les seves plantilles?
10: Doncs el Girona sí que la notícia és que de moment la tanca amb Mazedin Unagi a la plantilla, però sí que això no vol dir que Unagi es quedi al Girona, perquè bàsicament l'equip que està més interessat per ell és el Panathinaikos i el mercat grec tanca el 15 de setembre. De moment les ofertes que ha rebut el Girona no són suficients, sí que, però si el Panathinaikos arriba als 15 milions... Unagi sortirà del Girona. Des del club creuen sí que hi haurà una ofensiva, per tant, difícil que Unagi es queda, i el que arribarà és Carles Pérez, ha rescindit amb el Celta i en les properes hores serà nou jugador del Girona, i el Sabadell sí que encara no té el mercat per tancat perquè ha de sortir encara Miguelete i podria haver-hi encara alguna arribada, però bon mercat també el que ha fet el Sabadell, que ha incorporat futbolistes importants com Pere Pons o Edgar González, i es mantenen alguns jugadors que van jugar a Primera Federació amb el Sabadell, que ha arrencat bé la temporada.
0: Aquest és el mapa, Flaqui. Tens ganes de saludar l'Anton Meana?
1: Tinc ganes de saludar l'Anton Meana.
0: Hola, Anton.
11: Hola, sí, que què tal? Bon dia, com estàs?
1: Tot bé.
11: Que alegria.
1: Sí, no.
11: Pues muy bien. Hasta que no vuelve al que te llogas, no vuelve uno del todo a la ràdio.
0: El pregonero de Gijón.
11: Faltava sí, sí, esto.
0: Mira, ja sí, també l'Albert Dimos. Hola, Albert, com estàs?
12: Què tal? Bon dia.
0: ¿Cómo? ¡Epa! ¿Tu hijo quiere saludar a Albert Dimos? Claro que sí, le dian la bienvenida a la cadena SER. Muy bien. Qué educados nos tienes, ¿eh?
11: Sí, sí, es que acabo de llegar de Valdebebas y ha sido una alegría verme en casa con el micro, y aquí, mientras ven un poco los dibus, pues comparten antena.
0: ¿Qué tal el pregón en tu ciudad, en Gijón?
11: Pues la verdad es un regalo que te da la vida.
0: ¿Cuánta gente tenías ahí aplaudiéndote, eh?
11: Nada. Nada, es una suerte, eso es una cosa que te... Aparte es que por muy bien que hagas una cosa o por muy mal que la hagas, no depende de ti. O sea, alguien tiene que decir, pues quiero que el pregonero seas tú, en este caso la alcaldesa. Así que fue una suerte, lo disfruté mucho y necesito volver a la realidad. ¿Alguna noticia comérmela y que me riña Laura o Manu? Pues, sí, porque entre el Mundial que lo ganamos y salió muy bien en la radio, el pregón, parece que todo va rodado, así que a ver si... A ver si volvemos a la realidad estos días.
13: Yo lástima, no soy el alcalde de Gijón.
11: Hombre, una lástima. El de Setúbal.
13: Una lástima que no soy el alcalde de Gijón.
0: Divendres juga el Madrid y partida morbo, ¿eh? Betis de Pellegrini contra el Madrid de Mourinho.
11: Tiene mucho morbo, es verdad que ya se han enfrentado. El viejo Mourinho apareció un día en el campo del Betis después de un mal partido del Madrid que perdió ahí 1-0. Hizo un símil, la verdad que no recuerdo cuál era el símil, pero sé que hablaba de Stepanek. O sea, les puso a caldo comparándoles con Stepanek, el tenista. Pero les puso a caldo, de vuelta y media. Igual era jornada 4 o jornada 5, perdieron 1-0 allí en un partidazo de Beñat, el del Betis. Y ese era el Mourinho de antaño, que yo creo que aparecerá antes o después en cuanto llegue a la primera curva.
13: Pronto, pronto.
11: Pero por ahora está,
0: oye,
11: está tranquilo.
0: Oye,
13: ¿lo dices porque hay un caso Negreira? ¿O por qué lo dices?
0: ¿Lo de Asencio qué?
11: Que pues es bastante serio el tema. Sí, ahora mismo no tenemos ninguna reacción, le hemos pedido y el Madrid no da ninguna reacción por ahora. El equipo está entrenando, a punto de terminar el entrenamiento. Estábamos justo en Valdebebas esta mañana cuando saltaba la noticia y, repito, hemos hablado con el Madrid y por ahora no hay declaraciones. No tiene demasiada historia, es decir, el jugador acepta, ya ha aceptado que comete un delito.
0: O sea, no dijo, me he tomado solo una, cuando lo paró la poli.
11: Aparte es que cuando una noticia se da bien hay que decirlo. Y los compañeros de Atlántico hoy es que son muy, muy claros en la crónica que el jugador no estaba superando el límite de velocidad, que no conducía de manera temeraria, que sencillamente le pararon de manera rutinaria y dio 4 veces más de lo que se puede dar.
0: No está mal, ¿eh? Va pa nota.
11: Por tanto, es un delito contra la seguridad vial, 8 meses sin poder conducir, una multa de 14.400 euros, 120 al día durante 4 meses... Y sobre todo la imagen que da un deportista de élite en el mes de agosto. Es decir, a poco de empezar la liga, es verdad que estás lesionado, pero que la imagen no es muy buena. A ver qué dice el Madrid, que por ahora, repito, guarda silencio, pero el jugador lo aceptó, fue un juicio rápido y es una situación complicada. Complicada. Yo creo que a veces no se lo toman en serio el tema de beber y conducir y no sirve de justificación que en esta brillante crónica se diga que ni conducía de manera temeraria, solo faltaba, ni iba a 300 por hora, solo faltaba.
0: La prudència a la carretera, molt important, perquè et jugues la vida i la dels altres. Anton, mañana nos cuentas qué ha dicho Mourinho a la previa del partit contra el Betis. Un abrazo.
11: Perfecto.
0: Y besos a la
11: família. Un beso fuerte para todos. De vuestra parte, gracias, chao.
0: Albert, ahir a la segona hora del que t'hi jugues explicàvem que la jutgessa del cas Negreira, ara que el citava José Mourinho, descarta allargar la instrucció com demanava el Madrid. Els següents passos, el timing, quin serà a partir d'ara?
12: Sí, això no vol dir que s'acabi aquesta, o que es denegui aquesta pròrroga, que hi hagi judici imminent. Ara, el que passarà, segons el TSJ, és que se faran dues testificals, que són la declaració de Gerard López i també del delegat de l'equip del Barça B en el seu moment, Toni Alonso, el 13 de novembre. Per tant, s'inclouran dintre la instrucció.
0: Ells explicaran que els informes que feia el fill de Negreira els utilitzaven.
12: Correcte. I després, un cop fetes aquestes testificals, sense necessitat de cap pròrroga, després sí, hi haurà un escrit de finalització d'instrucció que donarà pas a la següent fase, que és la de procediment abreujat. Llavors tindrem els escrits d'acusació de les parts implicades, que faran el seu escrit per demanar les penes, els delictes que hi hagi en relació a tot això, i a partir d'aquí sí que podríem saber una data d'un judici que va per llarg, evidentment no serà imminent, pensem que ara amb aquestes dues testificals, per tant, ja anem a finals d'any, i llavors sí, hi haurà aquesta interlocutòria d'obertura a judici oral, sempre que hi ha els indicis de delicte, que és evident que sembla tot apunta, no?, que sí que hi haurà, i no hi hagi un sobreseïment. Llavors, amb això, la defensa sí que podrà fer el seu escrit de defensa en relació a aquest tema, però se tancaria una instrucció que, des de que aquests micròfons vau donar la llum, no?, el que havia passat en el cas Negreira, es va destapar aquest cas, haurà durat 4 anys. Del febrer del 2023, no?, pràcticament 4 anys, doncs, que s'haurà fet aquesta instrucció en relació a aquests pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira.
0: Per tant, queden les testificals del novembre, que es faran igualment, encara que la instrucció no s'allargui.
12: Sí, perquè ja estaven fixades.
0: I a partir de llavors ja podrem començar a intuir, tenint en compte que la justícia és lenta, quan està previst que la jutgessa es manifesti, no?
12: Sí, tanqui la instrucció, sí, i anem a un judici, que seria l'Audiència de Barcelona, l'Audiència Provincial, i que s'espera d'aquí bastants mesos. No crec que sigui imminent, recordem-ho, totes les persones implicades, i els delictes, es va descartar el suborn, no?, que és una de les tesis que mantenia el jutge que va començar la instrucció, Joaquín Aguirre, però sí que tenim sobre la taula, recordem-ho, corrupció entre particulars, falsedat en documental mercantil i administració deslleial a banda del blanqueig de capital.
0: Gràcies, Albert.
12: A tu.
0: Demà ens explicarà el pelotazo del Madrid.
12: Ah, interessant, eh?
0: Caram. Estigueu atents al que t'hi jugues demà amb la informació de l'Albert Llimós.
14: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena C.
15: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
16: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
17: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
18: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
17: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
19: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
20: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
21: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
22: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
21: Marvel, dulces de leche, alfajores,
22: en tus postres o como snack a cualquier hora.
21: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
23: Es la 1, las 12 en Canarias.
24: El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
25: Hora 14.
4: con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la carta del ministro del Interior, carta que recordemos, en la que Fernando Grande Marlaska exigió que le aclarasen si Marruecos estuvo o no detrás de esa entrada masiva.
24: Veremos qué consecuencias tiene todo esto, hasta dónde llegan las responsabilidades. A partir de las 2 en hora 14 vamos a recopilar todo lo que sabemos, también la cascada de reacciones tanto de la oposición como de los propios socios de gobierno, que está siendo constante. El Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero también sube el tono Sumar. Lo acaba de hacer el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que si Marlaska sabía de este informe, se tiene que marchar.
6: Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
24: Mientras, desde Bruselas, donde se han concentrado el Partido Popular y Vox en favor de Ceuta, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha culpado a Pedro Sánchez por dejar en manos de Marruecos, ha dicho, la seguridad de Ceuta y Melilla.
7: Que esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero. No habría ningún primer ministro de la Unión Europea que hubiera aceptado ninguna invasión y que se hubiera arrodillado ante el invasor. Por tanto, Sánchez se ha convertido en el paria de Europa.
24: Hora 14, es la 1 de la tarde y 2 minutos.
4: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
24: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las estaciones de servicio reconocen no estar aplicando el descuento de 20 céntimos al diésel que entró en vigor ayer. Aseguran que, como tienen stock de diésel, no están aplicando esa rebaja de 20 céntimos por litro hasta que no acaben esas reservas y vayan reponiendo. Sheila Valdés, buenas tardes.
25: Hola, buenas tardes. Desde la patronal defienden que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el incremento en la rebaja fiscal del impuesto de hidrocarburos del diésel, que desde ayer pasó de 10 céntimos a 20, y que el efecto de este mayor descuento se irá notando en los próximos días. Explican que la rebaja se aplica a los productos comprados y entregados en las gasolineras a partir del 1 de septiembre. Muchas de ellas tenían reservas de gasóleo compradas antes de esa fecha, por eso aseguran, a medida que vayan reponiendo existencias con el impuesto de hidrocarburos vigente en septiembre, se irá produciendo esa traslación al precio de venta al consumidor. Algo que se demuestra, dicen, en que los precios del diésel siguen bajando. Hoy ya es más barato que la gasolina, el litro cuesta de media un céntimo menos, algo que es habitual, pero que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra en Oriente Medio.
26: Cadena SER. Servicios informativos.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i quatre, el Flaquer ha sortit amb el Ramon Besa. Ara els escoltarem. Abans...
5: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme.
4: Molts oients es van divertir ahir amb The Weeknd. N'hi ha un que escriu al YouTube del Que t'hi jugues, el Jaime Ponce. Mai escric als comentaris, però vull donar les gràcies a tota la família del Que t'hi jugues per fer feliç a la meva filla amb les entrades de The Weeknd a peu d'escenari i un petó. Doncs gràcies per escoltar-nos, Jaime, i ens alegrem que la teva filla s'ho passés molt bé ahir al concert. El Saissó era qui... Podia el clatellot a aquesta hora del migdia, ara que el tenim de retir espiritual, sempre present amb nosaltres, seguint-nos escoltant-nos. El seu substitut és... El tío Faja.
6: Sí que... ¡Flaqui! 2 años después, volvéis a escuchar este villancico, porque ya no sabéis qué cojones hacer conmigo y me habéis metido donde sabéis que sí funciono. En mi osteopatía. Hoy mis cachetes terapéuticos van hacia la prensa láctea. Queridos ultrillas... Este año van a tener que superarse a sí mismos. Van a tener que enterrar en estiércol a los mismos que estuvieron aplaudiendo en julio por ganarles el Mundial. Van a tener que volver a avalar que las vendas de Lamine contienen drogas. Van a tener que asumir que Rodri ama un vestuario que huele a fútbol y no a Louis Vuitton. Van a tener que asumir que la Masía es la novena sinfonía de Beethoven. Y sobre todo, van a tener que aceptar que a lo que ustedes llaman cantera, para Florembito es la fábrica de moneda y timbre. ¡Venga, que os mejoréis!
3: ¡One shot!
7: ¡Al Trabuco!
8: Y tío Faja, gracias.
3: Un vermut amb el Ramon.
4: Hora perfecta, la una del migdia.
9: I per què no hi sóc jo?
4: Bé, sí, si vols.
9: Sóc el vermut.
4: Flaqui, què tal?
10: Hola, Siki Rodríguez.
4: Hola.
10: Què tal? Ja ho trobava a faltar, això, jo.
4: Ah, i el vermut et volia venir amb tu.
10: Trobava a faltar els dimecres. L'estiu ha estat molt bé, però jo els dimecres al matí tenia aquell neguit de no poder fer aquell cafè tan interessant com sempre fem amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, bon dia i també moltes ganes de retrobar-te.
10: S'ha fet llarg l'estiu, eh? Si el Mundial, que si les vacances, però ja ha tornat. Ha tornat el Flaqui, que l'estava embartant de la redacció, que el Flaqui moltes vacances, que el Flaqui moltes vacances. Ja està aquí el Flaqui, ja tornem a retrobar-nos amb el Ramon Besa. Sempre un plaer, ha anat bé l'estiu, Ramon?
11: Ha anat bé, sí. Feinejant força, més que treballant. Jo dic feinejant i bé no, també amb descansos i després aquesta calor que tant és que estiguis a Perafita com a Barcelona, com a la Seu d'Urgell, que no hi havia manera, o costava molt de dormir, suaves com un porc, i bueno, tot el que li ha passat a la gent normal.
10: L'estiu més càlid des de que es tenen dades, imagina't, i espera't el que vindrà per davant, perquè em sembla que això ha vingut per quedar-se. En fi, anem per feina, que el Ramon, els oients, ja l'han anat escoltant les darreres setmanes amb el Sique, per tant, ja saben com ha anat i com ha estat tot plegat. Ramon, ets dels que dius, per fi s'ha acabat el mercat, o ets dels que gaudeixes amb aquest període de transferències?
11: Bueno, mig. A mi... Si hi ha novetats, m'interessa. Si és molt pla, no. I les novetats han estat la manera que ho ha gestionat Deco, perquè crec que estem davant d'un mercat en què hi ha hagut moltes sorpreses des del punt de vista del Barça. Abans tot això estava molt cantat i aquesta vegada no ha estat cantat. Aquella sensació de que tots buscàvem un central esquerrà i un davanter centre, que era Julián Álvarez, no ha vingut el central esquerrà, no ha vingut Julián Álvarez. Ha vingut Rodri i crec que d'alguna manera, més que dels noms, l'únic que té clar com vol jugar és Flick, perquè no s'ha posat nerviós en cap moment, I ja quan va fitxar la Adeyemi i, evidentment, el Gordon, i després va fer pujar el Xavi Espar, que per mi són tres reforços molt, molt, molt bons, sabia que canviaria la manera de joc. O sigui, no és allò de substituir a Lewandowski o de substituir a Ferran, sinó buscar un model de joc en què s'assemblés d'alguna manera el de la primera temporada, aquell equip de vertigen, aquell equip de desmarcades, aquell equip que anava amunt i avall a l'intercanvi de cops, però també amb més control del joc i del partit en funció del marcador. I crec que en això el Barça té una plantilla molt més rica, una plantilla més variada, una plantilla valenta, ambiciosa i que pot aspirar als diferents títols en joc.
10: Clar, és que és curiós, tu deies, tots comencem l'estiu pensant ha de venir un central i un davanter, no arriben, però tot i així tenim la sensació de que ens fa ser més optimistes aquest mercat de fitxatges de Deco.
11: Sí, segurament també, perquè com que ja els hem vist jugar, estem portant ja tres jornades de Lliga i aleshores tu veus l'actitud que té l'equip, les paraules de l'entrenador en el sentit de que s'entrenen molt bé. És a dir, sabem que per Flick això és fonamental, per ell l'entrenament és el més sagrat i després les coses que s'entrenen i que es preveuen són les que surten bé. I veig això, que per primera vegada tinc la sensació que no juguen 11, sinó que tu pots fer més canvis i la gent diu per què no juga aquest o per què no juga més l'altre, i això farà que hi hagi competitivitat a la plantilla. Després veurem com estan els altres equips. Jo diria que ara em costa molt de creure o retreure que es digui és que no s'ha fitxat el que s'havia quedat, com allò si comencessis amb un llast. Tinc la sensació que el fitxatge de Julián Álvarez ha estat impossible. Crec, una vegada més, igual que va passar amb l'Atlètic de Bilbao, que el Barça va intentar i ha operat bé, pot haver fet alguna praxis mal feta o se li pot qüestionar determinades coses, però crec que ha fet el que fa la majoria de clubs que estan interessats en un futbolista, que aquell futbolista vol venir, no s'ha donat, doncs aleshores, si no s'ha pogut fer més, tampoc la gent estava disposada a pagar no els 500 milions, però tampoc gaire més de 100, si de cas.
10: Ja diu Santi Ovalle que el Barça al mercat d'hivern ho tornarà a intentar, així que no es tanca ni molt menys la porta de Julián, que ja veurem què acabava de passant, però sí que fa l'impressió aquesta, no? Que el Barça va fitxar Gordon i no hi ha cap problema amb el Newcastle, va fitxar a Rodri, negocia amb el City i s'arriba a un acord, amb el Dortmund amb Adeyemi, però que aquí al futbol espanyol sembla que el Barça s'hagi convertit en el ninot del pim-pam-pum, no? Que cada gestió que intenta fer, oh, quin escàndol, ha intentat fitxar Nico, ha parlat amb Nico, oh, quin escàndol, ha parlat amb Julián Álvarez. Escolti'm, són coses pròpies del mercat i de les transferències, no?
11: Bueno, la gent, jo crec que en el fons està cansada que el Barça guanyi, i la gent té gana de que digui, bueno, aviam què passa amb l'Atleti de Madrid, i evidentment, sobretot, aviam què passa amb el Real Madrid. No entén com el Barça, sense tenir un duro o estar hipotecat, és capaç de treure futbolistes. És a dir, clar, si tu mires fredament o objectivament un anglès, o un, bueno, ara avui dia se sap tot, no? Però vull dir, algú que no sàpigui de què va, i el Barça amb el deute que té i les hipoteques que té, sigui capaç de fitxar el millor jugador en aquest moment, que és Rodri, la gent se sorprèn. Jo ho entenc i crec que aquest és un dels altres actius del Barça, i perquè li permet lluitar no sent una SAT amb clubs que tenen fons d'inversió. Aleshores, això és un capital extraordinari que crec que fa bé de cuidar, i a més hem fet un salt de qualitat també en el sentit de que la Masia ja competeix contra la pròpia Masia, que això era molt difícil de preveure. És una generació que ve, és normalment apreta la generació que hi és. I crec que això és molt saludable, perquè reforça la identitat, però al mateix temps et fa dir que no et pensis perquè siguis del planter que tens la vida assegurada. Hem entrat en un punt en què juguen els millors, i jugar els millors, que també de vegades pot ser els que li agraden més l'entrenador, per la manera que sé, provoca situacions delicades, controvertides. A tothom li sap greu que Caçador, pel seu barcelonisme, se n'hagi d'anar al Depor, no? Però és veritat que tu al final dius, bueno, doncs digue'm dels centrecampistes que hi ha ara, quin trauries? Doncs la gent, bueno, el De Jong, no sé, el De Jong ja no juga, ni la gent se n'ha oblidat, no sabem quan tornarà, que es recuperi, la gent no el troba a faltar, perquè ha arribat un punt en què això va a una velocitat tan gran que els que hi són, jo crec que donen bona impressió. Els tres partits que hem vist han estat molt bé, i, bueno, veurem... És com si en lloc de començar la Lliga ja l'estéssim acabant a l'espera del Barça-Madrid d'octubre, no? Aviam qui cedirà el primer punt, qui no guanyarà el proper partit. I això fa una rivalitat que, si anem en aquest ritme, arribarem tots exhausts.
10: M'agrada aquest concepte, de que ara la Masia competeix contra la pròpia Masia, perquè hi ha aquí un càsting que, evidentment, no hi caben tots, i que els jugadors han d'entendre que no hi ha places per a tothom, i això també s'ha traduït, per exemple,

0: que evidentment no hi caben tots i que els jugadors han d'entendre que no hi ha places per a tothom, i això també s'ha traduït, per exemple, com explicàvem ahir amb el Nil Solà, amb aquesta monetització de la Masia, que també ajuda doncs, a oxigenar una miqueta l'economia del club. Tres partits de Lliga, són 9 punts de Barça i Madrid, preveus que això serà així, no sé si estarem davant d'una Lliga d'aquella de 100 punts, però vaja, que el freca amb Mourinho aquest any, el Barça en porta dues de seguides i és obvi que el Madrid sí o sí voldrà competir millor que les dues temporades anteriors.
1: És que és molt difícil que descomptis punts o com a mínim el repte és descomptar molt pocs. No sé a quina puntuació es pot arribar, però si ens ho mirem fredament, és que la Lliga Espanyola, si no fos el Barça i el Madrid, per més que brami l'Atlètic de Madrid i altres clubs, malament. És a dir, no hi ha un duro. És a dir, qui sostén... Si tu seguiràs el campionat d'aquí, serà per la lluita Barça-Madrid, serà per el Mbappé, Lamine, serà per això, però l'altre, amb tots els meus respectes, són els clubs van amb el ganxo. No sé què passarà amb l'Atlètic de Madrid amb l'Apolo, perquè ara es queden el Julián i ja s'ho faran, sí, ells sí. Tots ho han fet bé, la culpa és del Barça... Això es nota, tu ho deus notar. Ho parlàvem amb algun d'aquests dies. Aquesta sensació que al Barça li serà difícil perquè hi ha com una espècie d'animadversió a tots els camps, tant ideològicament, ja vam veure el que va passar amb l'estelada, com futbolísticament, de dir, s'ha d'anar a guanyar el Barça i tothom ha d'anar a guanyar el Barça, i això no serà fàcil d'aguantar. I més, no passarà res amb el Madrid... Mentre el Madrid vagi primer, ja el coneixem, el Mourinho. El Mourinho també com va fitxar per al Madrid, va arribar aquí el Camp Nou, líder, havia vingut aquí, bueno, i li van fotre 5-0 i aleshores ja va començar el merder. Va haver de canviar l'estil de joc, va haver de fotre una plantilla que repartia hòsties i sabem com va acabar tot plegat, eh? I si no, que escoltin les declaracions de De Maria i de tota la gent que jugava De Maria en aquell equip. Ara tot va bé perquè va primer. Bueno, va primer plegat sí, amb el Barça. Però el dia que hi passi que el Madrid no sumi un punt o el que sigui, o si el Barça es queda líder i tal, ja veuràs com aquestes moixaines i aquesta manera de ser s'acabarà.
0: A la Lliga no hi van amb el ganxo, dius, Ramon, tornant un punt del mercat, perquè volia també demanar una reflexió per això de la Premier. Ho entens, aquesta bogeria de milions i milions, fitxatges i traspassos inflats, ara 100 per aquest, ara 140 per l'altre...
1: No, jo no ho entenc. Són els fons d'inversió, segurament, perquè no tinc la cultura d'entendre com funcionen els fons d'inversió. Cap i a la fi, el que sustenta a la Premier és l'audiència i que els camps estan plens, perquè la passió pel joc hi és, i aleshores se suposa que això, aquestes audiències i aquesta passió que hi ha, justifiquen doncs, moviments com els que s'estan produint. Moviments sorprenents, perquè, per exemple, el City... Sembla que des que ha marxat Guardiola comenci un club nou, per més que tingui una trajectòria i una cultura de joc i un entrenador que és proper... a lo que és Guardiola, però és com un equip que, clar, que veus els fitxatges que fa i tu dius, bueno, com jugaran, com s'ho faran, jugaran ara amb tres centrals, amb dos carrilers, no ho sé, tinc la sensació de que Hugo Viana deu saber el que vol, però m'ha sorprès sobretot. Veig que l'Arsenal també fa una mica com el Barça, són equips d'aquests que avui dia no pots anar amb una plantilla la mateixa que ja et coneix tothom, sinó que has de buscar variants, has de buscar maneres de fer i també estar remenant, ara fins al punt dels diners que s'han invertit. A mi, un equip com el Ipswich Town, que acaba de... que, conegut per nosaltres...
0: Fa 4 anys jugava a tercera divisió, i ha gastat 200 milions.
1: Just, doncs, però el Bobby Robson, i això em sembla que ha gastat més que no pas la majoria de tots els clubs espanyols, no? Imagina't. I tu dius, bueno, doncs pensen que han d'assegurar-se la permanència i aleshores fa que es gastin més calés que... Bueno, que ja no parlem de la Bundesliga, no parlem de la Lliga Italiana, no parlem de França. També és interessant el que està passant al PSG. Uh-huh. Crec que Luis Enrique, també ja ho sabem, necessita activar. Barcola se n'ha anat, Dembélé està allò fent el ronso, que ja ho sabem que quan fa el ronso no sabem com acabarà tot plegat. Bueno, vull dir, tinc ganes de que comenci també la Champions.
0: Amb això t'anava a preguntar, si t'hi veus aquest any amb el Barça?
1: El veig competint, però no sé si arribarà. És a dir, això de que si no guanya... No vull descomptar la Champions perquè ens entenguem. Ja saps que aquesta paraula l'utilitzo molt. És a dir, es dona coses per guanyades. Jo crec que el Barça ho té molt difícil perquè hi ha molts candidats i molts aspirants. Ara, crec que pot competir-la. I aleshores ja veurem, depèn d'una lesió. Recordem que l'any passat, per més que s'omplin la boca al camp amb la gent de l'Atlètic de Madrid, m'agradaria recordar dues coses. El penal de Pubill no pitat, que va ser com el gol de Messi, que d'això molt temps no se'n recorden.
0: Encara ens el reconeixen, i que sí que era penal.
1: Que el partit del Metropolitano, el Barça va fer un partidàs, que l'expulsió de Cubarsí i tot el que va ser... Hi ha hagut factors que això... I sobretot, tu deia, per l'absència de Rafinha. aquella eliminatòria, doncs segurament amb Rafinha seria un altre. Llavors, clar, si tu tens una baixa important en un moment determinat, si tu tens, per exemple, el partit ara de la primera fase toca PSG-Madrid, has de mesurar les alineacions que faràs. Vull dir que hi ha detalls que són els que et poden fer perdre o guanyar.

0: però diria que el punt de partida és bo i que es pot competir.
1: Per tancar, Ramon, deixem de banda el que és l'inici de temporada, perquè que és la setmana de que Messi ha dit ja adéu a la selecció. Sents també una miqueta orfe, com jo ja, de Messi?
0: Molt. Tinc la sensació que ha començat un adéu a poc i que haurem de començar a mirar la televisió en lloc de mirar el camp, no? És a dir, sempre pensàvem que vindria un proper gol de Messi, que ara en veus algun tot plegat quatre gols amb l'Inter Miami i dius, mira, encara hi és. Però sí que crec que ell, sense el seu pare, accelerarà molt més els seus comiats. És a dir, ara a prendre decisió ells, fins i tot la manera que ho va fer amb aquella llibreta, amb aquells apunts, això és nou Messi. Clar, ara és Messi gestionant-se ell més. Ell, abans sortia el Jorge, el pare, o hi havia altres maneres. I crec que ell, sense el pare, tot el que és el seu futur professional com a futbolista, que ha estat sempre vinculat amb ell, l'afectarà. I no sé quant temps aguantarà més a Miami, però també el veig, per sort, crec, a prop nostre, i crec que aleshores quedarà com ha resolt el seu comiat amb el Barça, l'agraïment que es mereix, i que si està doncs, per aquí a la vora, doncs aleshores no sé si quan tu li posis el micròfon et respondrà o continuarà sent expert, o no farà declaracions, no ho sé. Però sí, ara miraves Argentina, molta gent per Messi, sobretot a més els que tenim la dualitat Argentina-Brasil. Jo sóc molt hereu de Brasil, però em vaig aficionar molt a Argentina amb Maradona i amb Messi, no? Aleshores, ara, Argentina ja no tindrà per molts de nosaltres la mirada que tenia fins ara, perquè no hi és Messi. Vull dir, hi ha jugadors argentins que a mi tant me fa, m'entens?
1: Ja hi ha aquell vincle, sí, sí. La veritat és que ens en fem creus, que no tornarem a veure Messi en un camp, sí. I que l'haurem de veure ara amb els highlights o a partir de la televisió. Ramon, un plaer retrobar-me amb tu els dimecres. Agrair la gent del Roure aquí al barri de Gràcia que ens hagi rebut, com sempre fa, amb tota l'amabilitat del món. I res, anem retrobant cada dimecres per parlar del Barça i de com van aquestes coses.
0: Doncs ja ho saps, moltes gràcies a tu i esperem, bueno, des de que els oients també s'ho passin bé.
1: Segur que sí.
0: I que tinguem una bona temporada.
1: Gràcies, Ramon.
0: A tu, Flaqui.
1: Sí que faig cap a l'estudi. Vinga, fins ara.
2: No tardis, que tens 10 minuts, eh? 10 minuts i anant tranquil.
3: De veritat.
2: T'agrada, Pep?
3: I like him. El trobo a faltar. I miss you, Ramon.
2: Tu hearts, també li agrades a ell.
3: Hearts from here, corazones.
2: Un dia podries anar amb el Flaqui i el Ramon Besa, ara que no tens res a fer.
3: Ja aniria. I tant, que aniria. A fer una xerradeta? I tant. Encantadíssim. Whenever you want.
2: En una estona podeu recuperar la conversa del Flaqui amb el Ramon Besa, que per cert sempre és cada setmana dels àudios més descarregats de la cadena Ser a Catalunya. Les reflexions del Ramon Besa.
4: Connecta les 12 amb el Quet i Jugues de Ser Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Hola, Hansi Sartio Valle para la cadena Ser.
6: Julián Álvarez?
5: Sorry?
6: Julián Álvarez o no?
5: Do you want me to ask
6: no.
5: about Julián?
6: No. Get the same answer.
7: Entesos de papers?
2: Una i 22, mentre torna el Flaqui a l'estudi i a l'espera d'estrenar secció amb l'Òscar Nin, ens van arribar en àudios, el 606-32-72-11, d'oients recordant la ruta del Bacalao, el Barça que juga aquest diumenge a València. L'Òscar Nin ens proposarà les parades que hauríem de fer per recordar una ruta que va canviar la història de la música a Espanya als anys 80-90, des del carrer Casp, al centre de Barcelona, fins a Mestalla, l'estadi del València. 606-32-72-11. Gràcies a tots els que ens esteu enviant àudios que escoltarem a la secció El futbol és música amb l'Òscar Nin. Ara em fa especial il·lusió saludar una altra persona que des del primer dia que la vaig entrevistar a la ràdio vaig pensar, que gran tertulià seria. I a més, Pep, a tu també t'agradarà escoltar-lo.
3: Who is this?
2: Carles Planchar, què tal, com estàs?
8: Hola, què tal? Bon dia, què tal?
3: Carles, què tal?
8: Tot bé.
2: Com et trobes? Com estàs?
8: Doncs pues molt bé, aquí ja enganxat amb nous projectes i la veritat que molt bé.
2: Ho sé.
8: Enxufat el futbol altra vegada.
2: Enxufat sí, el sí. Futbol endollat i a més aquí i allà estàs per tot arreu, patejant
8: sí, sí.
2: Europa.
8: Bueno, viatjant, el que s'ha de fer, no? El futbol, principalment aquí a Europa, es viu amb molta intensitat i d'això és el que es tracta. Si vols estar enganxat al futbol, has d'estar viatjant per Europa, està clar.
2: Per això t'agraeixo que trobis un forat per atendre'ns al que t'hi jugues i l'anirem buscant al llarg de la temporada, no, Carles?
8: Home, això és en funció de la teva proposta, pues jo encantat de col·laborar amb vosaltres. Vull dir que, a veure si som capaços de portar alguna cosa.
2: Anirem quadrant les agendes i segur que els oients ho agrairan. No sé si tu...
8: Em preocupa que si hi ha aquí el Pep per aquí també, que no sé si està a l'alçada del Pep aquí també.
3: Yeah, of course you will be. Of course you will be. Of course you will be. I fucking will be.
2: Tu et veus de tertulià? Et veies de tertulià? Perquè recordo el primer dia que et vaig entrevistar, que crec que ja t'ho vaig dir, que
8: agradava
2: molt que en parlaves.
8: Ho recordo perfectament, però vull dir, no és que m'hagi vist ni m'hagi deixat de veure. Vull dir, hi ha gent que per raons, jo què sé, de proximitat personal, doncs em va dir, escolta, va, vine i m'ajudes aquí a fer una tertúlia. I la veritat és que em sento còmode perquè m'encanta parlar de futbol, m'encanta opinar del futbol, sempre des del punt de vista tècnic, no entrar en res de crítiques destructives i tot això, i bueno, i penso que les tertúlies és una bona manera de poder expressar moltes coses i de no sé, transmetre una mica el meu coneixement o la meva experiència de tots aquests anys que he estat a dintre de futbol professional. No?
2: A més, per la teva trajectòria de molts anys a diferents equips, al Barça, al Bayern, al Manchester City, coneixes bastants jugadors, molts jugadors del Barça. L'últim, el que acaba d'aterrar, Gabriel Jesús.
8: Sí, aquest estiu se m'ha girat molta feina. Perquè
2: sí, entre Rodri.
8: Entre Rodri. Jesús, sí. Primer vam començar el retorn de Cancelo, després el Rodri, i ara el d'això, i ara... Bueno, i perquè no hi havia Julián Álvarez, perquè si vingués Julián Álvarez encara...
2: Quina llàstima,
8: encara també estaríem.
2: Quina llàstima, sí, perquè sí, mira que apretat.
8: És una llàstima, però és que clar, vull dir, tot aquest procés ha sigut caòtic, no? Vull dir, s'ha plantejat d'una manera que ha sigut molt complicat i penso que era... Jo sempre dic que les negociacions han de ser molt ben portades perquè totes les parts surtin beneficiades. En definitiva, el negoci és cosa de dos o de tres, en aquest cas, no? I tothom, vull dir, tothom vol fer el seu negoci, tothom vol sortir beneficiat. I en aquest cas jo crec que han sortit tots perjudicats. Totes les parts han sortit perjudicades perquè no han sabut fer un plantejament correcte des de l'inici, no?
2: Com a alternativa, Gabriel Jesús, què tal és? Ens diuen que és un tio molt d'equip, que a més pot jugar a diferents posicions, ell mateix ho va explicar ahir, que és davant de centre, però el 40% de la seva carrera l'ha jugat a la banda, que treballa, a més és un brasiler tranquil, familiar, però tu, òbviament, el coneixes molt millor que nosaltres. Com és?
8: Bueno, jo l'he conegut, sí que és veritat que de fa 4 anys enrere, vull dir, després de l'etapa de l'Arsenal, doncs l'he perdut una mica la pista, tot i que he estat en contacte amb ell quan ens hem creuat en els enfrontaments, però bueno, sí que és veritat que és un jugador que és molt polivalent, o és més polivalent, no és el nou pur, amb nosaltres havia jugat moltes vegades a la banda, i que és un jugador que és molt del perfil dels jugadors que fitxa el Barça del Hansi, no? El Hansi té aquesta idea de joc de jugadors molt verticals, de jugadors més que d'associar-se, de que jugadors que vagin molt de cara a porteria, que corrin molt bé els espais, que siguin ràpids, i ell és més així, és capaç d'associar-se, però és un jugador més de buscar els espais i de rematar. No és tant el killer aquell de dintre l'àrea, de definir dintre l'àrea com a número 9, no? Vinguent de centrades o vinguent de pilotes que li arribin des de la banda. No? I per això penso que encaixa molt bé, perquè les temporades són molt llargues, molt exigents, es necessita, hi ha minuts per tothom, i bueno, el perfil de jugadors que ha fitxat aquest any al Barça, tant el Gordon com l'Adeyemi, pues, més els jugadors que té, el Rafinha està jugant de nou i ho està fent molt bé, doncs bueno, serà un recanvi més per aportar minuts i per poder competir en moltes competicions, que és el que necessita el Barça.
2: El futbol és important, el que es veu, el camp, però també el que no es veu, el vestidor. I, òbviament, és un grup de persones, correspon a l'entrenador generar les relacions i el clima per a que tothom se senti a gust, o la majoria de gent se senti a gust i treballi pel bé de l'equip i fer quadrar caràcters. Gabriel Jesús és fàcil de portar o com és?
8: Pues jo penso que en la meva època sí, és un jugador top, en aquest sentit, és un nano... molt, molt sacrificat, és un nano que no et crea cap problema, és un nano, vaja, per tenir-lo de qualsevol plantilla, i s'ha demostrat també en l'Arsenal, perquè independentment de que si està o no està, hagi jugat o no hagi jugat, no ha creat mai cap problema, i la seva sortida doncs, és una sortida totalment correcta, que a vegades hi han sortides de jugadors de vestidors que de tot són conflictes, i en aquest cas doncs, jo crec que ha acceptat molt bé, i ell mateix ho ha dit, no? de que era un tema tècnic, que amb l'entrenador doncs, no va comptar amb ell i no hi ha hagut cap problema més, i ell ho ha acceptat, i vull dir, es va demostrar la temporada passada de que quan sortia, tingués els minuts que tingués, intentava donar el màxim rendiment i havia aconseguit pues, fer bons partits quan estava jugant, no, amb l'Arsenal.
9: Ell marxa del City bàsicament perquè volia jugar més i se'n va a l'Arsenal per això, però marxa bé del City.
8: Està clar, marxa del City perquè és normal. Quan fitxes una bèstia com Erling Haaland, és normal que la gent que està al seu voltant no ha d'analitzar-ho. També ho va fer-ho el Julián, no? El Julián Álvarez, en definitiva, també es va trobar amb el mateix. Vull dir, doncs, a vegades aquestes coses s'analitzen i jo trobo molt bé que aquests nois prioritzin a vegades no allò contestant, no igual al contracte o la part econòmica del contracte, sinó que també el que volen és jugar, perquè la vida del futbolista és molt curta i han de disfrutar del màxim possible de poder jugar, no?
1: Recuperava aquests dies... Què tal? Ja estic per aquí. Recuperava aquests dies que s'ha fitxat a Gabriel Jesús alguna frase que hagués dit Guardiola d'ella a la seva etapa al City, i Guardiola remarcava molt la capacitat que tenia per pressionar. Deia que era el millor davanter defensa del món, gairebé.
8: Sí, bueno, és també una de les coses que té, de les virtuts que té, i que li agradarà segur a Hansi Flick, perquè els hi reclama això en els seus davanters, i és un jugador pues, d'aquest perfil. Recordem també que quan parlàvem de Julián pues, és el mateix, vull dir, també es pensava que una de les seves virtuts era aquesta, i això és una condició indispensable per poder jugar a l'equip de Flick. I és que és així, perquè amb els riscos que correm defensivament, jugant amb la defensa tan alta, si els de dalt no fan una bona pressió i no són sacrificats i no són els primers defensors, començant amb aquesta pressió alta, és molt difícil que després aquesta pilota no et creïn els rivals, no creïn ocasions.
1: I tu que els coneixes això... els dos, Carles, és un gran bajón passar de Julián a Gabriel Jesús, o hem d'estar oberts a que...
8: No, és que són jugadors completament diferents i amb un context totalment diferent, no? És el mateix cas, estàs parlant que has fitxat a Gabriel Jesús per 10 milions i poder Julián te'n demanaven 140. Vol dir que són contextos totalment diferents, comparativament. Clar. Són dos jugadors diferents i l'èxit d'un fitxatge o no, ara és molt difícil de dir-ho, és molt difícil de posar-ho sobre la taula, perquè hi ha molts condicionants que encara no s'han donat. I això ho podrem valorar-ho a final de temporada. Ja et dic, les notes a final de curs, no? Quan acabi la temporada, ho valorem. En principi, jo em sembla que dius, un bajón? No. Un bajón, estàs parlant de dos jugadors molt de nivell, dos jugadors que jo sempre dic, estàs parlant que potser no són golejadors purs, perquè de cap dels dos t'ofereix, a priori, a nivell de dades, els gols que t'ha pogut oferir el Ferran i el Lewandowski. Vull dir que has de buscar un jugador així, i en aquest cas tots els jugadors que hem fitxat no tenien les mateixes dades que podia tenir Ferran o Lewandowski, no? En aquest cas, Baixón, no. És simplement que has triat un perfil de jugador. Jo crec que ha sigut una bona jugada de la direcció esportiva del Barça. Tal com està el mercat, no és fàcil trobar jugadors nous que siguin per perfil Barça, que tinguin nivell, que puguin acoplar-se en aquest equip, on de dalt, sobretot, a davant, on a l'última part de la part ofensiva hi ha jugadors de molta capacitat, de molt nivell. No sé, jo penso que és una bona incorporació, i que també ho seria el Julián, però clar, el Julián està en un context totalment molt més complicat que el que està Gabriel, no?
9: Acabem aquesta, perquè ara començaríem a treure noms i allargaríem la tertúlia fins a les 4 de la tarda, i avui volíem fer només un tastet, però Rodri, que és el fitxatge que possiblement més ha il·lusionat a la gent aquest estiu, per també el context que li robaves al Madrid. És de justícia poètica que acabi al Barça, Rodri, amb la tradició de mig centres que ha tingut Sergio Busquets i tal?
8: Sí, exactament, és el que s'acopla millor en el futbol d'ara, en aquesta dècada és el que s'acopla millor al futbol del Barça, tot i dient que el futbol del Barça no és aquell futbol si tirem de romanticisme, d'aquell joc posicional, aquell joc de control. Però bueno, precisament per això jo crec que el que més ens aportarà el Barça aquest any és això, que sempre jo m'he queixat d'aquest equilibri de transicions, defensa-atac, que fins ara no les teníem controlades i encara fins i tot la setmana passada, a l'últim partit contra el Rayo Vallecano, ho vam patir-ho, perquè el Rayo Vallecano, amb tots els meus respectes, sense tenir el nivell del Barça, es va posar per davant, va entrar en el partit sí. I va tenir moltes ocasions de gol. Dius, doncs, escolta, ja sé que nosaltres tenim una capacitat ofensiva brutal i hi ha un potencial a dalt molt bo, però, clar, no n'hi ha prou a vegades en fer gols. Quan ens enfrontem a rivals de talla europea, a Champions i tal, no n'hi ha prou amb això de dir, no, és que nosaltres farem 4 gols, ja, però si te'n fan 6...
9: En fi, Carles Blanchard, gràcies i amb moltes ganes de parlar de futbol amb tu.
8: Molt bé, jo també. Aviam si ens retrobem aviat. Va.
9: 1:33, pausa i recta final del Què t'hi jugues, a Ser Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
11: Radio Barcelona. Cadena Ser.
12: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
13: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
14: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
15: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
16: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
17: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
18: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
19: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues? Amb...
22: Sí que... Aquí!
23: Karin! Az Karin! Az Karin! El egipcio!
9: Perdona?
24: Abdel Karim.
9: Hamza.
24: Abdel Karim.
23: El egipcio.
21: Què t'hi jugues? Amb...
22: Sí que... Aquí!
23: Entesos de papers?
9: Una 36, interessant el que ens ha explicat Carles Blanchard de sempre. Gabriel Jesús. En una estona podeu recuperar l'entrevista, la xerrada, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de l'emissora. També tindreu contingut disponible a les xarxes socials del Què t'hi jugues.
1: Quantes coses.
9: Òscar Nin, com estàs?
25: Bon dia. Doncs encantat d'estar aquí.
9: L'Òscar Nin s'incorpora també a aquesta temporada del Què t'hi jugues. L'heu escoltat també a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Sí. Sorprèn que ha vingut superpuntual, ha vingut abans per conèixer tot l'equip sí. I tal, i el... sí, sí. Estava a l'altre costat de la peixera amb l'Helena de Diego. Sí. Veia que anava dibuixant, escrivint. Puc ensenyar-ho, això?
25: Sí, tant.
9: Al live del programa?
25: Pots, sí, sí.
9: I, clar, entre l'estudi i veig que ha posat Tinc gana, Uma Thurman.
25: Sí. Sí, sí. M'he aixecat molt d'hora avui. T'estava escoltant i estava pensant també...
9: I un dibuix, ben bonic.
25: Sí, sí. Amb Uma Thurman...
9: Però per què tinc gana Uma Thurman?
25: Perquè he pensat amb una katana i amb un entrecot de 25-30 quilos i ella tallant-lo i patates fregides i jo despullat amb una piscina plena de Coca-Cola.
9: Mentre escoltaves el que t'hi jugues, eh?
25: Perquè tenia molta gana.
0: Piscina plena de Coca-Cola, eh?
25: Sí.
9: Una piscina plena de Coca-Cola.
25: Sí, és un dels meus somnis. Que algú, a veure si m'ajudeu aquesta temporada a pujar a l'Espicornell i llançar-me a l'Espicornell plena de, doncs, no sé, Coca-Cola, Baileys, algun líquid.
0: Igual l'any que ve, quan estiguem a Montjuïc.
25: Baileys, allò que t'entra pels poros, eh, Lluís? Molt enganxós, entres molt d'allò. Doncs escolta, estic encantat. M'has tret d'aquesta temporada de Cambrians i aquí estem, eh?
9: El futbol és música.
25: El futbol és música.
9: Així es diu la secció, ara la presentarem com Déu mana. Sí, sí. Abans, a xarxes.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: @ que t'hi jugues.
9: Núria.
5: Sí que...
9: L'enquesta com va?
5: Doncs mira, hi ha molts vots. El Barça té vots en B baixa, no en B alta. Sí, sí. Clar, que quedi clar. Són en B baixa. YouTube funciona bastant bé. Bueno, creieu que el Barça té millor plantilla que la temporada passada? Un 93% diu que sí. Per tant, la gent creu que el Barça aquesta temporada té millor plantilla, només un 7% que no. I alguns comentaris sí que de gent que dubta de si té o no millor plantilla, dubten en defensa, que creuen que aquí el Barça pot coixejar una mica, sobretot a Europa.
9: Per cert, al YouTube hi ha un oient barra espectador, el Ferran, que diu Raúl Asencio ja té més judicis que títols amb el Madrid.
25: Ahí está.
9: I n'hi ha un altre, l'Àngel, que diu el Barça pagava a Negreira o a una societat de la qual Negreira era soci, que és molt diferent. El Barça pagava a Negreira perquè la societat era de Negreira i la utilitzava per cobrar del Barça. I les coses s'han d'explicar pel seu nom, ens agradi o no ens agradi.
5: I mira, sí que avui us porto algunes curiositats, imatges que ens ha deixat aquesta última nit del mercat de fitxatges. El primer, un vídeo que s'ha fet molt viral a les xarxes socials, que és Pablo García, que ha marxat del Betis, va arribar-hi de pre-Benjamí, i aquesta nit ha marxat per jugar al Racing de Santander. La imatge és d'ell sortint de l'estadi amb la seva mare, els dos al cotxe plorant, a llàgrima viva, baixa a la finestra, intenta parlar, però Pablo García no pot.
6: Perdón por la palabra, pero me sale ahora mismo. Esperemos que todo nos vaya muy bien. Porque seamos los mejores champions de este año. Vamos a ver un gran dato, mi médico.
25: Mucha fuerza, Pablo, ¿eh?
6: Muchas gracias.
5: La imatge és tremenda, sí que, perquè és que no pot articular ni mitja paraula, eh? Pablo García, que ha sortit aquesta nit del Real Betis, al club de la seva vida, i sí que aquesta nit ens ha deixat bastantes imatges. Un és del Racing de Santander, que va penjar un tuit i posava «El mago no asiste a sus compañeros solo en el campo, también en las oficinas». La imatge era d'unes pizzas, i és que un jugador, Íñigo Vicente, del Racing de Santander, aquesta nit ha decidit enviar pizzas a la gent del Racing que estava treballant en el tancament del mercat de fitxatges, i evidentment des del club li han agraït a un jugador. I un dels anuncis que ha arribat més tard aquesta nit és el d'Enzo Fernández, que ha fitxat pel Manchester City. L'anunci és a 1:15 de la matinada i Erling Haaland encara estava despert, perquè en aquell moment va agafar el mòbil, va comentar la publicació i va posar «Yeah, good, now I can go to bed». O sigui, perfecte, ara ja puc anar al llit. Erling Haaland, que es va esperar fins a 1:15, com molts de nosaltres vam estar pendents del mercat de fitxatges.
9: Quin motivat, eh?
5: El canvi de look us agrada o no? Per cert, no l'hem comentat, eh?
7: Ens hem d'acostumar.
9: Sí, sí, exacte. M'agradava més amb el cabell llarg, intimidava més.
5: Sí,
9: ara està més guapo, abans intimidava més.
3: El futbol sona música amb Òscar Nin.
9: Què et sembla que Son Goku et doni pas al que t'hi jugues?
25: Fantàstic. I no una passada al peu antològica, amics.
9: Aviam, aquí es tracta d'utilitzar com a excusa el futbol per culturitzar-nos.
25: Home, per culturitzar-nos i per fer... Aprofitem aquests desplaçaments per descobrir aquelles coses que potser no tenim gaire presents a les ciutats on juga el Barça, no?
7: M'agrada.
25: Si em permets, ara agafem aquest Talbot Horizon que tenim a la...
9: Talbot Horizon.
25: Tenim un Talbot Horizon que condueix l'amic Albert, el sí que va de copilot, i el Lluís i jo anem darrere, pues, ja us podeu imaginar, la gent que va darrere un cotxe, pues, amb xiveques, mantolats, i tot això, eh? Aleshores, sortim amb el Talbot Horizon, amb enganxines de la discoteca Penélope, coses darrere, el perrito aquell que feia així amb el cap, i tot allò, sortim del carrer Cassis i ja, o sigui, fem la primera parada a Martorell per agafar forces per baixar cap a València.
9: Val, perquè farem la ruta del bacalao.
25: Farem una mica la ruta del bacalao. Si em permets, un apunt d'historiador de l'art, que la gent...
9: Perquè tu ets historiador de l'art.
25: Sí, perquè la gent pensa, oh, el que insulta per Twitter. Correcte, també, és així, però tinc una carrera universitària i soc historiador de l'art, especialista en filosofia contemporània de l'art i art no objectual. És a dir, música. I a més, vaig treballar 12 anys al Festival Sonar i sóc especialista en música electrònica de ball. Per això, avui fem la ruta aquesta de València amb un tio com jo que, bueno, pues...
9: Saps de què parles?
25: Home, sé d'on està
9: el peatge. Escolta'm una cosa, tens el llistó alt perquè hem rebut una allau de missatges al 606-32-72-11 d'oients recordant aquells moments.
25: Home.
2: I tant, i tant. Comencem, per exemple, per l'Òscar.
7: Hola, què t'hi jugues? Bon dia. L'Òscar de Viladecans. Primer de tot, gràcies per les entrades d'ahir al concert de The Weeknd, va estar genial. Sí. I bueno, de la ruta al Bacalao, al Chimo Bayo, i per vosaltres diria només una cosa. Arturo controla toda València.
25: Ahí está.
7: Vinga.
8: ¡Bolso!
2: Arturo controla toda València, eh?
25: Sí, sí.
2: Seguim amb l'Àlex.
10: Bon dia, guapos. Em dic Àlex, us estic escoltant des de Noruega, amb un gimnàs treballant. Els meus records de la ruta al Bacalao, que et deien, el bon rotllo amb la gent, el que més recordo, el bon rotllo amb la gent, les amistats que podies fer en aquell moment, passar el cap de setmana sencer, molt de pàrquing, molt de festa al pàrquing, i una música molt xula que encara ara escolto i punxo a casa meva. Una abraçada a tots i visca el Barça.
2: I per últim, la Cristina.
11: Hola, família. Soc la Cristina. No hace falta irse a València, però bueno, jo passaria por Level, Disorder, claro. Equinox.
25: Ahí estamos.
11: Level era la mejor, una claro. De las mejores.
25: Sí, sí.
11: Y luego ya para València, Hook, El Knot, Barraca, Puzzle.
25: Claro.
11: Pero aquí teníamos muy,
9: mira el nivel del Rollins,
11: discotecas, sí, sí, sobre todo sí. Level, la zona de la costa.
9: Ah, 606-32-72-11, hem escoltat un primer tastet, però hi ha molta gent, o sigui que aviam el que expliques i el que dius, que t'estaran escoltant atentament.
25: M'agrada aquesta gent perquè jo també he fet molts cops la comunió al pàrquing de la Level de Salou.
9: Si els oients volen anar a València aquest cap de setmana a viure el Barça-València, el València-Barça-Mestalla, la primera parada...
25: Primer, ara ens parem a Martorell per fer un bitter cas i un entrepà. Per agafar forces, no fem com Asensio, és molt d'hora, no comencem a xumar, bitter cas i un entrepà, mentre sona això de fons i anem a mirar al Google Maps per on entrem de València. Atenció, el que està sonant al Talbot Horizon del Què t'hi jugues. Bueno,

0: Hi ha gent que ja es queda a Martorell. Ja, perquè bajar a València...
1: Sí, sí, ja,
2: si ja tens això...
1: Clar, si ja tenim a l'Odissea, Homero també perd gent, no?
0: Correcte. Pues, sí, però escolteu, està sonant això que és el DJ Ruboy i el DJ Escudero cantant la Marian Dacal, que és el Flying Free del 99, de la mitiquíssima, un altre post on jo he fet molts cops la comunió, que és el Pont Aeri. Està sonant un tema del 99, però per què l'hem posat aquí a Martorell fent el bittercast i l'entrepà de bacon queso, no? Perquè... Ja, o sigui, agafem tanta embrancida amb el Talbot Horizon, el Lluís, el cabell així...
2: El poc que tinc, sí.
0: Com Son Goku, amb el núvol Kingdom, ja. Entrem per València i, escolta, passem pels pàrquings dels mítics temples, ara ens deien els oients, no? Barraca, Spook Factory, Chocolate, ojo, jo a Chocolate no puc dir el que vaig fer, però vull recordar que a molts pàrquings d'aquestes discoteques es feia el que feia mon pare, el que em va fer a mi amb 8 anys, que em va ensenyar a conduir al pàrquing del Prica Prat i em va donar el meu...
3: El Prica del Prat, que mític.
0: El Prica Prat, amb 8 anys, em va donar el meu primer paquet de sombra, amics. Això també es feia a València, amb els pàrquings d'aquestes discoteques. Passarem també pel Puzzle, un altre mitiquíssim temple.
3: Sí, Barraca, Spook Factory, Chocolate, Puzzle...
0: Puzzle, al ACTV...
3: És el que ens ha parlat la Oye,
0: correcte,
3: no? Arturo controla tota València.
0: Al Not, correcte. Controla tota València, al Not, a l'Espiral, fins que parem ara mateix al pàrquing d'aquesta mitiquíssima sala que es deia Number One a València, perquè recollim el convidat d'avui, l'autor d'aquest himne que aquest any ha fet 35 anys, així que, Albert, dale gas a l'Horizon i que soni Así me gusta a mí. Chiquitán,

0: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora la pregunta del día sigue sin respuesta. ¿Qué dice el informe policial que el gobierno dice desconocer y que inculpa a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio? Sus líneas principales las avanzaba anoche El Español y contradice supuestamente la versión del Ejecutivo. Ese informe remitido a la justicia apunta en efecto a Marruecos y a sus gendarmes que ese día llegaron a ayudar y a guiar a las personas que entraron en la ciudad autónoma. Pero como digo, a esta hora el gobierno pide cautela, pide tiempo para estudiar un documento que al menos oficialmente no tienen sobre la mesa todavía. Félix Bolaños, este mediodía.
3: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El España. Y por tanto, es el momento de la cautela.
2: El Ejecutivo sostiene que no ocultó ese informe, que colisiona en efecto con lo que defendió aquí Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, y trata de depurar ahora responsabilidades. En este contexto, el director de la policía se ha reunido esta misma mañana con los jefes de la unidad de extranjería que elaboraron ese trabajo para la Audiencia Nacional. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. La crisis del Ministerio del Interior ha calado ya en la Policía Nacional, que trabaja marchas forzadas para salir de este callejón sin salida al que ha abocado al gobierno. El director de la policía, como dices, ha pedido explicaciones a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. La realidad es que esa cita busca preparar una respuesta al ministro del Interior tras su enfado, respuesta que, según fuentes de la dirección, no debería demorarse mucho más allá del día de hoy.
2: Pues veremos qué consecuencias tiene todo esto en varios planos, pero esas consecuencias van a depender sin duda del propio contenido del informe, que no tenemos. Consecuencias internas, porque habrá que depurar responsabilidades, consecuencias diplomáticas con Marruecos y las más inmediatas, consecuencias en el propio argumentario, porque mañana Pedro Sánchez tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular y hasta Sumar, socio de gobierno, han pedido esta mañana la dimisión de Marlaska, y todo esto en las horas previas a la concentración de esta tarde en Ceuta y también las convocatorias en la calle que el Partido Popular, haciendo uso de la FEM, ha convocado en muchos ayuntamientos españoles. En Ceuta, donde se celebra el Día de la Ciudad Autónoma, está a punto de hablar Feijóo, que está de visita, donde ya hemos escuchado, eso sí, al presidente Vivas reclamando ayuda y pidiendo conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
5: Quedan muchas preguntas en el aire. Hoy quizás no sea el día de afrontar estas preguntas, pero sí es el día para afirmar que son preguntas que tienen que resolverse, porque se debe conocer la verdad. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
2: A y media estaremos allí con Nico Castellano en las calles de Ceuta para ver cómo está el ambiente en estas horas previas a estas concentraciones. 2:03. Novedad sobre el escándalo del ático de Isabel Díaz Ayuso. La SER puede confirmar a esta hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó ese inmueble, ese ático de lujo, tras su adquisición por parte de su gobierno a través de la empresa Planifica Madrid. Ampliamos, Javier Alonso, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el equipo de la presidenta confirma que la propia Ayuso en persona visitó ese inmueble de Chamberí. Hoy había máxima expectación por saber qué tenía que decir Ayuso después de que el presidente del gobierno la acusara directamente en la cadena SER de comprarse un aticazo, dijo, con el dinero de todos los madrileños. Eso no ha sido posible, Casal. No hemos podido preguntarle por esas declaraciones de Pedro Sánchez aún, porque la presidenta ha aprovechado el momento en el que el alcalde Almeida estaba atendiendo a los medios de comunicación para entrar de forma discreta a este acto institucional que ambos han compartido esta mañana. Con hoy son 9 días de silencio de Isabel Díaz Ayuso en torno a la compra del polémico ático. Las últimas declaraciones conocidas, recordamos, son esa frase coloquial con la que la presidenta trató de dar el asunto por zanjado, ese famoso chao pescado. Los medios seguimos a la espera de que la presidenta Ayuso salga de este acto oficial.
2: Veremos qué dice. Estamos a la espera, por tanto, de que atienda a los medios tras ese acto público que se celebra en Madrid ahora mismo.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Más cosas, Javier Liébana. Datos del paro del mes de agosto. Javi, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Mal mes para el empleo. La Seguridad Social ha perdido más de 162.000 afiliados y el paro se ha incrementado en casi 45.000 personas. Es lo que pasa todos los años por el fin de la temporada turística y los miles de contratos de profesores que terminan durante el verano, aunque este año la cifra de paro se ha visto engordada por los migrantes procedentes del proceso de regularización. Además, von der Leyen acaba de ser muy crítica por el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania.
8: So I want to be very clear about what this was. This was an attack.
7: Voy a ser muy clara sobre esto. Fue un ataque utilizando material militar por parte de Rusia en la Unión Europea y no lo vamos a tolerar, ha dicho.
2: El tiempo con Jordi Carbó.
9: A partir de hoy y como mínimo hasta el domingo vamos a tener en gran parte del país temperaturas propias de la canícula. Esta tarde mismo ya pasaremos de los 40 grados de máxima en gran parte del Valle del Guadalquivir y nos situaremos entre los 35 y 40 en la mayor parte del interior peninsular, también en el interior de la isla de Mallorca. En puntos costeros como Canarias y el Mediterráneo, máximas alrededor de los 30 grados con sensación de bochorno, ambiente más agradable en el Cantábrico y en general la tarde será soleada en el conjunto del país con un poco de viento.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: L'alcalde de Manresa demana justícia i contundència contra els dos menors d'edat detinguts per haver apunyalat un home durant la festa major. Admet davant dels veïns que hi han hagut errors.
11: És obvi que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
10: La consellera Núria Parlon acusa Aliança Catalana i Vox d'intentar utilitzar l'enuig dels manresans i es planteja denunciar-los.
12: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
10: I és que els dos menors poden tenir origen magrebí, però són nascuts a Catalunya i en un dels casos també amb pares catalans. La justícia processa els dos Mossos d'Esquadra que van reduir el vigilant de seguretat que va disparar els seus companys i es va atrinxerar fa gairebé 5 anys a Tarragona.
13: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
10: Li van disparar 3 trets a cames i braços, el van deixar paraplègic i el jutge creu que va ser una actuació desproporcionada. Una quarta part dels incendis aquest estiu al Camp de Tarragona han estat intencionats. Els agents rurals admeten que encara no han aconseguit identificar el responsable dels 5 focs consecutius que hi va haver a Aiguamúrcia.
14: Són investigacions que són més lentes, comporta temps sobre el terreny, doncs, però nosaltres continuem.
10: Tot això en aquest dimecres en què descobrirem per què Lleida és la província amb la gasolina més barata. I és bàsicament perquè és on hi ha més cooperatives agràries. També sabrem com s'ho fan per ajustar més el preu.
15: Les cooperatives no és el negoci com a tal més principal, sinó que és una cosa de prestar servei als socis i a tercers de poblacions que si no hi hagués la cooperativa no hi hauria res més. Doncs al no carregar-li tant marge podem tindre uns preus més ajustats.
10: I anirem a l'aeroport del Prat, en Santi Ovalle acaba de parlar amb Marc Casador després que aquesta nit in extremis s'hagi concretat la seva sessió al Depor.
16: Has de prendre la decisió, Marc?
17: Bueno, deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve.
10: Tot això avui que el Meteocat ha confirmat que Catalunya ha viscut l'agost més càlid de tota la història. Les temperatures continuaran pujant, tot i ja ser al setembre, Jordi Carbó.
9: A aquesta hora ja tenim temperatures més altes que ahir arreu de Catalunya. Superem els 30 graus a la major part de poblacions, ens hi apropem a les valls del Pirineu i arran de costa, aquí amb sensació marcada de xafogor. I al llarg de la tarda, les màximes a tot el prelitoral i a l'interior es mouran entre els 30 i 35 graus, més a prop dels 35 que dels 30, i superarem els 35 a Ponent. Al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre és on assolirem avui valors de 36-37 graus. En una tarda assolellada no veurem tants núvols com ahir. També amb vent de marinada de moderat a fort, sobretot fort a la nit a les comarques situades més a Ponent. I es confirma que aquesta situació anirà a més els pròxims dies, com a mínim fins diumenge. El màxim de calor l'esperem al llarg del cap de setmana.
10: Tècnica Víctor Valero, producció Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Ràbia, enuig i dol avui a Manresa. Què tal? Bona tarda. Així ha acabat el minut de silenci davant l'Ajuntament aquest migdia per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts en plena festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts que són nascuts aquí i amb diversos antecedents. A l'acabar aquest minut de silenci en aquesta plaça del centre de Manresa i davant els veïns, el propi alcalde, Marc Aloy, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable. Estudiaran, ha dit, que ha fallat perquè uns adolescents hagin comès un crim com aquest. Andrea Villoria.
18: Exacte, l'alcalde Marc Aloy diu que Manresa està consternada, de dol, i demana contundència.
19: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom.
18: En Toma diu la responsabilitat que ells puguin tenir. Ja ha convocat una reunió a l'Ajuntament per estudiar el cas a nivell policial, però també, sobretot, a nivell social, i senyala cap a més amunt, cap al govern i als jutges.
19: Volem que la justícia sigui implacable i actuï amb tota la contundència. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim, però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema. Cal que totes les administracions entomin aquest problema amb la màxima urgència possible.
18: L'Ajuntament, a més, ha anunciat que es presentaran com a acusació popular.
10: Bé, ahir en aquest mateix espai, en aquesta mateixa plaça, davant l'Ajuntament, desenes de veïns, fins i tot algun familiar de la víctima, també van protestar davant del consistori. I com sentiu, entre altres, demanaven la dimissió de l'alcalde d'Esquerra. Asseguren que hi ha molta sensació d'inseguretat a la ciutat, una sensació que tenen molts veïns, que és efectivament així, i que Vox i Aliança Catalana s'estan afanyant a instrumentalitzar. Ho han fet ja des del minut zero. Com s'està fent aquesta instrumentalització? Doncs, per exemple, amb tuits com aquests. Ahir, Sílvia Orriols, llegeixo textualment, dos menors d'origen marroquí maten un ciutadà a ganivetades. Els vull fora del meu país. O Ignacio Garriga, de Vox, literalment, va dir «L'invasió migratòria mata». Què estan fent aquí amb aquests tuits? Doncs deixen anar el seu origen, l'origen dels detinguts, per després dir que els volen expulsar perquè la gent entengui que són menors immigrants no acompanyats, que la gent senyali, que la gent odiï qualsevol menor migrant no acompanyat. Aquests detinguts poden tenir un origen marroquí, però són nascuts aquí, fins i tot, en un cas, amb pares també catalans. Així que estem en aquesta situació, estem posant-nos a mirar els orígens, els cognoms dels detinguts, per deixar clar que, evidentment, no se'ls pot expulsar, per molt que es facin tuits fàcils i demagògics com aquests. La consellera Núria Parlon, per això, i per tots aquests motius, això que estem explicant, ha volgut ser molt clara aquest matí.
20: El que no podem permetre és que determinades opcions polítiques en circumstàncies complexes que colpegen de manera clara la societat s'utilitzi a determinats col·lectius per assenyalar-los, col·lectius vulnerables, i posar-los en el centre de la crispació i de l'emprenyamenta normal que ha de tenir la ciutadania davant de fets tan greus.
10: La consellera d'Interior, en diferents entrevistes als mitjans públics, ha volgut anar explicant amb detall què va passar a Manresa, també qui són els detinguts. Andrea, ara ho dèiem, són menors de 15 i 16 anys que tenen ja diversos antecedents.
18: Exacte, són, com dius, dos adolescents catalans nascuts tots dos a Catalunya. Un d'ells és fill de pares magrebins immigrats i l'altre de pares nascuts aquí i amb tots els cognoms catalans per ser encara més clars. Per això la consellera ha carregat amb duresa contra la manipulació dels qui volen vincular delinqüència i immigració.
12: No són menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats i, per tant, no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar amb una estratègia clarament d'assenyalar a un col·lectiu pels fets greus, gravíssims, però que han estat dos menors, els dos nascuts a Catalunya.
18: El cert és que són menors en situació de pobresa o de certa exclusió amb antecedents des dels 12, 13 o 14 anys. Per això la consellera d'Interior apel·la a una reflexió que vagi més enllà de la resposta policial.
12: Hem de reflexionar què ens està passant com a societat, perquè dos menors acaben cometent doncs, un delicte d'aquesta extrema gravetat.
18: Núria Parlon ha explicat també que l'homicidi va començar amb una baralla entre dos bàndols que s'estaven increpant, entre ells la víctima, en Carles Vilajosana, a qui un dels menors va clavar una navalla al pit abans de fugir. Els Mossos van detenir-los ahir i ja estan en mans de la Fiscalia i avui passaran a disposició del jutge.
10: Doncs aquesta és la situació a Manresa. També en mans de la Fiscalia de Menors ha quedat concretament el noi de 17 anys detingut a Balaguer per matar-ne un altre el 26, el dia 26. 2006, dimecres passat. En un principi es va pensar que el jove va morir

0: passat. En un principi es va pensar que el jove va morir en un accident de trànsit, però ara la policia catalana ha trobat ferides d'arma blanca. Mercè Marc.
1: Un cas que en les darreres hores ha donat un tomb important. Dimecres passat, cap a 2:15 de la nit, es va rebre l'avís d'un accident de trànsit al carrer Diagonal de Balaguer, al centre urbà. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra tres cotxes que hi havia aparcats. D'accident, alguna cosa més, perquè a l'interior del vehicle sinistrat es va localitzar el cos sense vida d'un home de 26 anys que presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident, en concret, ferides d'arma blanca. De fet, els Mossos han de determinar si la víctima ja estava morta quan es va produir el sinistre o malferida i va acabar morint en la col·lisió. Dilluns detenien un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets. El jove ha passat per la Fiscalia de Menors i de moment ha quedat internat en un centre de justícia juvenil.
0: Això que avui és 2 de setembre, com que és el dia de Ceuta, sabeu que aquesta tarda hi ha convocades concentracions de suport a aquesta ciutat arreu d'Espanya, també davant d'alguns ajuntaments de Catalunya. Aquí a casa nostra només Vox i el PP estan promovent aquestes concentracions i, de fet, només els governs populars de Badalona i Castelldefels s'hi han sumat oficialment, Xavier Balló.
2: Els dos ajuntaments governats pel PP han convocat aquesta concentració, però tant els populars com Vox han fet crides a replicar-la en altres municipis. Se suposa que són per donar suport a la població de Ceuta, però la iniciativa ha aixecat molts recels tant en els governs de Catalunya i d'Espanya com en partits i associacions d'esquerres que creuen que el que volen és instrumentalitzar la crisi de Ceuta per atacar el govern espanyol i difondre missatges racistes. Per això, cap membre del govern ha previst assistir en aquestes convocatòries i, a més, ja s'ha organitzat una rèplica des de la societat civil. La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha volgut contrarrestar amb una altra concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que també es farà en altres municipis, per intentar, diuen, parar els peus al racisme que s'està expressant per part d'alguns partits arran de la situació a Ceuta.
0: Passa un minut d'un quart de tres. A Tarragona, la justícia ha deixat a un pas de judici els dos Mossos que van disparar un pistoler fa gairebé 5 anys. Va ser el desembre del 2021. Recordareu aquell exvigilant de seguretat que va disparar contra els seus companys de feina, després va fugir, també disparant els policies. Es va trinxar a una masia a Riudoms i el grup especial dels Mossos el va neutralitzar disparant-lo a braços i cames. Va quedar paraplègic i ara el jutge creu que aquella actuació va ser desproporcionada.
3: Era 14 de desembre del 2021 quan va saltar l'alerta. Un vigilant de Securitas, Marineugent Sabau, havia disparat els seus companys de feina i havia fugit atrinxerant-se en una masia a Riudoms. Duia armilla i escut antibales, 3 pistoles, un fusell i molta munició, i havia fet un correu dient que mataria a tot el qui se li apropés. Es va desplegar els negociadors dels Mossos, que no van poder fer res, i també el GEI, el grup d'èlit de la policia catalana. Un franctirador es va col·locar a 150 metres, fent trets de distracció mentre 3 agents avançaven cap al pistoler. I després d'un intercanvi de trets...
4: Objectiu neutralitzat. Estem fent maniobres amb torniquets per intentar estabilitzar-lo.
3: Ara la justícia ha processat a 2 d'aquests Mossos que li van encaixar 3 bales a una cama i als braços, ferides que van provocar-li una lesió medular, 5 cirurgies, inclosa una amputació, i lesions per les que va acabar demanant l'eutanàsia. El jutge creu que haurien d'haver disparat de forma més quirúrgica i titlla l'actuació de descontrolada, desproporcionada, i escriu literalment que van acribillar-lo perquè el pistoler va disparar 5 cops i els Mossos 17. La defensa anuncia que recorreran.
5: Els agents del GEI estan decebuts amb aquesta interlocutòria de processament, però tenen plena confiança en que l'Audiència Provincial de Tarragona la revoqui.
3: Diu l'advocat José Antonio Vitos a Ser Catalunya que l'actuació dels Mossos va ser exemplar perquè el van neutralitzar sense que cap tret impactés en òrgans vitals.
0: I els agents rurals continuen investigant a l'inici d'aquests 5 focs consecutius d'aquest estiu a Aiguamúrcia. La principal hipòtesi és que han estat intencionats. I justament a Tarragona, una quarta part dels incendis de tots els focs que s'hi han declarat aquest estiu han estat això, intencionats per algú, Eva Hidalgo.
6: Aquest estiu hi ha hagut 39 incendis a les comarques del sud que han cremat 318 hectàrees. 10 han estat provocats i 9 més causats per negligències. Els agents rurals acostumen a trobar indicis en forma d'objectes a la zona zero. Són el punt de partida d'investigacions que poden durar dies o anys. Al territori treballen conjuntament amb Mossos per trobar el culpable dels focs de l'Alt Camp del juliol. Alicia Bayan n'és la cap.
7: De fet, la intencionalitat és la principal via d'investigació que estem seguint. Fins que aquesta investigació no estigui tancada, doncs no podem donar unes dades exactes. Però, a més, ara ja està judicialitzada també, ja haurem d'esperar un temps.
6: Durant la temporada, que va començar l'1 de juny i es tancarà a mitjans d'aquest mes, han incrementat els tancaments d'espais naturals com la Serra del Montsant o les muntanyes de Prades, en total 30 dies de restriccions d'accés.
0: 2 minuts i repassem les dades de l'atur. A Catalunya són més apujat de tot Espanya i us explicarem també per què Lleida...

0: Encetem el llapis de memòria de l'Andrea Fuentes amb un superclàssic com és Personal Jesus dels Depeche Mode, que és una cançó publicada l'any 1989 que es va inspirar en un concepte que van trobar a les memòries de Priscilla Presley, la parella de l'Elvis, en què ella es referia al rei del rock com al seu Jesús personal, una persona a qui venerava, que li feia de mentor, de guia espiritual, però certament ser aquest Jesús personal va acabar anant-se'n de mare i es van separar en part perquè ella doncs, creia que l'havia absorbit absolutament i havia perdut tota la seva autenticitat, que ara en parlàvem, i identitat. En fi, Andrea, què hi fa el Personal Jesus en el teu llapis de memòria?
1: Doncs, bueno, primer que em sembla un grup de Depeche Mode també molt autèntic. Em fa moure el cos, o sigui, em vaig a un concert d'ells i m'encanta, encara toquen. I la veu del cantant és increïblement, per mi, no sé, atractiva. O sigui, la sento és com no puc parar d'escoltar. Però és que, a més, el seu company, el Martin Gore, que és una mica el cervell de totes les cançons, també és que és una monada i crec que és un equipàs. Ara s'ha mort el pianista, no? Bueno, fa uns anys, i fa pena, però és que és un equip de tres que estan superunits i és com que han sabut trobar el seu nínxol superpotent i crec que és una música, pues, saps que té bases sòlides que fa ballar, és com...
0: Et mou, eh?
1: Sí, això. És una miqueta salvatge també i potent, però a vegades et sorprenen amb algunes balades maquíssimes i no sé, m'agrada molt aquest grup.
0: L'has utilitzat, el Personal Jesus, com a nedadora o seleccionadora en algun campionat?
1: Algun dia ho faré, sí.
0: Clar, la cançó qui l'escull?
1: Normalment jo, però moltes vegades estic oberta. Per exemple, si és un solo o no. Si és la Iris o el Denis quan fan solo, algú que tu et mogui, que t'inspira, i llavors fem això segur, perquè ho neden soles o sols. Però normalment si és a partir de duos o equips, trobo les cançons jo, perquè amb això soc molt maniàtica, com si diguéssim, però estic molt oberta a opcions i elles participen, eh?
0: O sigui, sí, hi ha un quòrum.
1: Sí, i de tema també. A vegades els dic, mira, he trobat aquestes 5 opcions, anem a votar entre tots, tal, o, ostres, la Cristina ha trobat aquest no sé quantos, i llavors d'aquí indago i trobo un altre, no? Però, o sigui, és bastant obert. El que passa que el que és la música, normalment la trio jo, i de vegades, i pel que és coreografia, pues ho fem tots junts.
0: I què ha de tenir una cançó perquè sigui candidata a ser coreografia? Què li demanes?
1: Sí, pues que no sigui superficial, que tingui un missatge potent, perquè així és com vull coreografia jo, o que musicalment sigui molt deliciosa, com si diguéssim.
0: Clar, però un Let It Be dels Beatles t'entraria?
1: Podria, sí.
0: The Sound of Silence del...
1: Sí.
0: Pot entrar per aquí, també.
1: També.
0: Jo veia aquí com estaves també un ritme, una força.
1: Sí, he ficat Led Zeppelin també, o sigui que no té per què ser només contemporani o també he posat a Vivaldi i a Mozart. O sigui que hem tocat tots, crec que menys el reggaeton i el reggae, que encara no s'ha fet.
0: No Woman No Cry, eh?
1: Ja, però és que crec que és massa lenta per ser competitiva, però no sé.
0: Mai
1: I
0: amb
1: un solo no et posaràs tu sola. Bueno, no sé. Mai se sap.
0: Seria una fumada.
1: La Ona Carbonell sempre diu, algun dia s'ha de fer reggae, i algun dia agafarà algú, sí.
0: Que imagino que sobretot a l'època de nedadora, quan algú triava la cançó,
1: sí,
0: que pots acabar abominant-la, perquè sí, des d'aquell moment l'escoltaràs 800 milions de... És com, sí, agafar la teva cançó preferida i posar-te-la de despertador, que és un gran error.
1: Sí, és un error, sí. Perquè al final l'acabes odiant.
0: Clar.
1: No l'acabo odiant perquè tots tenen records i coses bones, però sí, per exemple, el disc de Rosalía, quan sona Vergain, la passo perquè no la vull avorrir més, no?
0: No la vull avorrir, sí, més, vol dir que ja tens bastant avorrida.
1: Encara no.
0: La tens, sí, gastada.
1: D'aquí un any igual sí.
0: Doncs d'aquí res sonarà, però sí. Encara queda una mica. Sí. Però per altra banda també deuen sonar cançons que quan les escoltes et transporten directament, doncs,
1: sí,
0: aquell campionat, aquell joc olímpic,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Michael Jackson la vaig utilitzar als Jocs Olímpics, Smooth Criminal, i l'escolto i m'encanta, eh? I em poso a ballar, o sigui que no la tinc avorrida, la vaig escoltar 3 anys seguits cada dia.
0: Buf!
1: Sí.
0: I segueix agradant-te, eh?
1: Sí, perquè és un símbol d'algo molt potent que vam fer i ens va agradar a totes i va sortir bé.
0: I va sortir bé.
1: Sí.
0: Aquí jo crec
1: que és
0: el que marca la diferència. Que és curiós, Andrea, perquè tu eres nedadora de natació sincronitzada,
1: sí,
0: i ara ets seleccionadora de natació artística.
1: Ja! Yeah.
0: Han canviat aquest terme?
1: Sí.
0: Estàs d'acord amb aquest canvi?
1: Sí,
0: s'ajusta més al que feu?
1: Perquè tenim una valoració artística dins de l'esport, com la, per exemple,

0: tenim una valoració artística dins de l'esport, com la, per exemple, la gimnàstica també es diu gimnàstica artística, patinatge artístic, tots els esports que tenim una versió artística, bueno, gimnàstica rítmica, seria la més artística, en veritat, però sí que té un punt, tenim puntuació artística, i en veritat és més que sincronitzada, perquè moltes coses no les fem sincronitzades, fem moltes variacions i coses, o sigui que, en veritat, per mi, un honorat que tingui la paraula art dintre de l'esport que fem.
1: És que és esport, però també hi ha això, una part d'espectacle.
0: Sí.
1: I fins i tot diria de moda.
0: Sí, sí, sí, totalment. I clar, els banyadors, el maquillatge, la música, els moviments, tot això dintre de l'art.
1: Això del maquillatge, a pentinar-te, sí, vestir-te, quant temps pot portar a un esportista?
0: Quan ets petit al principi tardàvem com 3/4 d'hora, 1 hora, però ara ho podem fer en 15 minuts, 20. Sí, sí.
1: I suposo que a molta gent li passa com a mi, que no sabem, desconeixem com pot ser que entreu a l'aigua perfectes,
0: no es caigui un pèl,
1: no? Amb un monyo ben tens, sí, i ben maquillades, sí, i sortiu de l'aigua i seguiu igual.
0: Ja, no sempre, eh? Si no fas bé la mescla de la gelatina, no surt.
1: Ah, gelatina, eh?
0: Sí, sí, és gelatina d'aquesta alimentària, però molt concentrada. Llavors, tu asseques i tal, es queda en plan casc, i aquest no se'n va fins que no et fas una bona dutxa calenta en bon rato.
1: Sí, que després pots anar una bona estona amb el casc al cap.
0: Sí, si la fas bé, no hi ha qui lo quite.
1: Que t'he llegit dir que la natació artística és l'esport més boig que hi ha, perquè és totalment al revés de la naturalesa humana.
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: És que un dia em vaig parar a pensar i dic, per què m'he ficat aquí? És que és tan absurd, perquè estem en el medi aquàtic, que ja no és el nostre, no? Mm. Sense respirar. Sense ulleres, que els nostres ulls no veuen sota l'aigua, veus borrós tota l'estona.
1: Vas amb els ulls oberts?
0: Sí, sí, sí, perquè has d'estar en fila amb algunes, després canviar de posició i anar a fila amb una altra, creuar-te amb una altra, has de tenir els ulls superoberts, però bé, has de saber si gires 360 o 383.
1: Però us poseu gotes o alguna cosa?
0: Al final del dia, moltes vegades, si entrenem moltes estones sense ulleres, sí, perquè pica molt. Però sí, ulls oberts a tope, perquè has d'estar superatenta. I després, el ritme d'una música, del revés, no?, boca baix, el ritme d'una música, interpretant unes emocions, perquè no sempre somrient, a vegades és ràbia, a vegades és tristesa, depèn de l'emoció, i a sobre, amb una formació sincronitzada, amb 7 nedadores més, i per acabar-ho d'adobar, sense tocar el terra, tirem a noies fora l'aigua 3 metres cap amunt sense tocar cap superfície sòlida. Si ho penses, és com algú més. No hi havia res més, perquè no se m'acut res més, saps?
1: Sou dofins més que humans.
0: Sí, sí, sí, sí. Quan ets nedadora, hi ha moments en què estàs millor a l'aigua que... O sigui, més de 2 hores de peu no pots estar, perquè els teus ossos estan formats amb un terç de la teva vida amb ingravidesa, saps? Estem acostumades a moure molt ràpid i a dominar l'aigua, tècnicament la coneixem més que ningú, podem menjar a l'aigua, podem parlar sota l'aigua, podem estar hores sense tocar la paret.
1: Sí, et pesa la gravetat més que...
0: Sí, és com que no, el nostre cos està acostumat per ser un animal aquàtic i no terrestre. En canvi, quan m'he tornat entrenadora, a poc el meu cos ha anat canviant i ara no, ara puc caminar milles, però abans era com, ostres, estic a l'aigua millor que fora.
1: I
0: és increïble.
1: Tota aquesta reflexió ja la feies com a nedadora o l'has vist més clara ara com a seleccionadora, entrenadora?
0: Bueno, és que anàvem amb amics i era com, ostres, jo no puc estar a peu tanta estona, o sigui, em fa mal tot. I clar, jo és gent que no és esportista, tan tranquil·la. I en canvi a l'aigua s'ofeguen i jo estic aquí, puc passar-me el dia sense tocar res sol, i llavors te'n dones compte que no ets normal, no?
1: Sí, veus aquest punt d'antinatura.
0: Sí, sí, sí.
1: Quantes hores diàries entreneu quan entreneu?
0: Depèn de l'època. Jo com a entrenadora he reduït molt la jornada perquè crec que les generacions han canviat i he buscat una manera de fer-ho molt més eficient, el temps d'entrenament. Treballo més per objectius que tant per hores i veig que el meu equip està molt més feliç així. Quan jo entrenava amb unes... Depèn, pretemporada, 6 o 7, 8 hores diàries i en moments de venir als Jocs Olímpics, 10, 12.
1: Uf.
0: Sí, sí. És que hi ha moltes coses que hem de fer. Flexibilitat, passar amb sec per sincronitzar els angles, hem de fer gimnàstica, bueno, acrobàcia, perquè hem d'estar a l'aire també.
1: Tota l'aigua, tot dins l'aigua ho feu?
0: També fora, moltes hores de gimnàs. Potser podem estar 3 hores de diferents tipus de coses fora l'aigua, no? És que hi ha tantes coses a fer, no és tot físic, a vegades sembla

0: Realment, passar hores mirant el vídeo per veure l'angle i la rotació de cada nedadora al moment exacte. O sigui que hi ha molt d'estudi darrere, només per la gent obsessionada.
1: I ara ens deies abans que hi ha moments que dius, anem a jugar.
0: Sí.
1: Com jugueu?
0: Pues mira, per exemple, jo m'invento reptes. Per exemple, és que una vegada, en una notícia fa anys, vaig llegir que un grup d'amics havia anat amb un barco, jo què sé, anant mar endins a fer una festa, bueno, a celebrar, a passar el dia. Mm. Van començar a beure, i al moment de subidon es van tirar a l'aigua, així, tirem-nos a l'aigua, pum, pum, pum, pum, estaven molt mar endins i s'havien oblidat de posar l'escala.
1: Ai, Déu.
0: I el capità també s'havia tirat a l'aigua. I no van aconseguir pujar.
1: I com van tornar? Ara estic preocupat.
0: Tots morts, tots morts.
1: Tots morts.
0: Clar, la notícia era...
1: Hòstia.
0: Han trobat a tots els tals i llavors jo em vaig parar a pensar en plan, però a veure, un moment, com pots no pujar un barco? No m'ho puc creure. Vaig anar a mirar i llavors, que hi ha alguns que són una mica alts, però no suficient com per tenir aquests que estan enganxats. L'havies de desplegar, no? Però no podien. I jo vaig pensar, a nosaltres no ens hagués passat mai això, perquè tirem a una tia des de l'aigua totes juntes, voles fins al barco allà, encara que estigui a 3 metres a dalt, podríem fer-ho, saps? Bueno, o moltes coses que diria, ostres, al final tenim unes capacitats que la gent normal no les entén. I vaig dir, hòstia, vaig arribar a l'entreno i els vaig dir, anem a fer un repte. Si ens hagués passat això nosaltres, estem a la meitat en ple mar, vale? Però ara estem a la piscina i a la plataforma de salts està a 3 metres. Imagina't que és el barco i heu d'arribar allà dalt, sense tocar cap superfície sòlida, perquè no n'hi ha. I a veure si ho aconseguiu. I teniu 20 minuts per fer-ho. És un repte. I hi havia un missatge dalt d'això, que no podia, quan l'agafessin, no podia tornar, havien de tornar a l'aigua i arribar a la paret sense mullar el paper. O sigui, que tirar-te des de dalt sense mullar-lo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Era molt difícil, però van tardar tres... Ho feia sempre els divendres. Van tardar tres divendres en fer-ho, però al fer-ho es van emocionar tant de que havien aconseguit això i havien fet moltes coses de les que jo volia que aprenguessin, que era detectar les fortaleses de cada una. Jo no les podia ajudar, ho havien de descobrir soles. Lideratge entre elles, solucionar problemes. Havien unit l'equip en una hora moltíssim i havien creat com la confiança de que eren capaces de fer alguna cosa molt difícil. I això ho vaig començar a fer cada divendres, un repte nou. I ara s'ha convertit en una moda dintre del Mato de Fuentes.
1: Als diaris, a successos, no? Sí. I deies, veus, nosaltres que no som terrícoles, tot això ho podem fer.
0: Sí, i ara... bueno, això són jocs, però són molt difícils i físics a vegades, però són divertits.
1: I ara l'Andrea ens comentava que Personal Jesus de moment no l'ha utilitzat a cap coreografia. En canvi, sí que ha mencionat
0: a
1: un altre que sí que l'ha utilitzat i que segur que en guardes un boníssim record. És Evergain, de la Rosalia. Sí.

0: El llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes. També hi hem trobat a la Rosalía, acompanyada de la Björk i d'Yves Tumor, sí, a la cançó Vergain, del disc Lux, que sí, precisament, com comentàvem, aquesta sí que l'has utilitzat a la coreografia, però almenys que jo he vist de l'Europeu de París,
1: sí, sí,
0: on es
1: sí,
0: veu endur la plata.
1: Sí. La veritat és que és una cançó molt potent, però que poc es parla de l'última part, que és amb Yves Tumor, que és molt, molt bèstia. I quan al principi dius, vale, banda clàssica, orquestra de Londres, tal, òpera, collons, sí que canta bé en alemany, però és que després entra la Björk, que em sembla guapíssim que la Rosalía, tan contemporània, agafi algú tan especial d'Islàndia amb una música tan independent i que ho projecti al món d'una forma tan popular. Però és que a sobre després, aquesta part que està sonant ara de fons...
0: Allà, escoltem-la. Que et dona molts canvis de ritme, aquesta
1: cançó.
0: Sí, també.
1: Però és que aquest tambor, oh, és que és brutal. I a més, el que diu és com molt potent, i veus el videoclip i dius, vale, no sé què es van fotre aquella nit, però, ostres, han anat a un univers que encara no conec, no?
0: Bueno, volies autenticitat, no?
1: Sí, sí,
0: doncs aquí
1: sí,
0: la tens.
1: Màxima. I també, o sigui, et fa descobrir nous horitzons, no? Perquè jo recordo escoltar la cançó i me la vaig ficar en bucle, una rere l'altra, i no podia parar de veure moviments i de dir, ostres, és que tinc ganes de fer una coreografia amb això, no puc parar. I no sé, m'inspira moltíssim aquest tipus de música tan diferent, no?
0: De fet, he sentit campanes, tu ara me les confirmes o me les desmenteixes, sí, que tu tenies en ment fer alguna cosa amb Lady Gaga. I de cop, va aparèixer,
1: sí,
0: sí, això i dius, canviem aquí.
1: És que 4 mesos abans pel Mundial de Singapur, que va ser el primer any que vaig arribar aquí a liderar la selecció espanyola, pues vam fer Abracadabra de Lady Gaga perquè, mira, ens venia de gust fer alguna cosa així com molt mogut. I clar, no havia de fer una altra nova per la rutina acrobàtica, no?, que és una de les proves olímpiques. Però és que va sortir aquesta cançó i estic segura
0: que algú,
1: algú la farà, algun país la voldrà fer, perquè és que és perfecta pel nostre esport. I llavors ja em vaig ocupar de dir, és nostra, ningú més la
0: això
1: pot
0: és així?
1: Utilitzar.
0: O sigui, si tu agafes una cançó, aquesta ja està triada.
1: No, et poden copiar, però...
0: Però no sé, és lleig.
1: A veure, molta gent l'ha fet servir, però ningú en equip, perquè jo vaig dir, a vuestro propio riesgo, o sea, lo va a hacer España, somos los mejores coreógrafos del mundo.
0: Per... molt bé,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és veritat, ho sento, però si ho faràs, quedaràs en ridícul.
0: Això m'agrada, eh?
1: A veure, una mica de pimienta.
0: Aquesta és la mentalitat americana que has exportat d'allà, eh? Aquesta autoconfiança
1: en
0: nosaltres mateixos.
1: No cal ser falsa modèstia. Ara, tinc que aprendre moltes coses, mils, però... També és que, si no, no vull que... És que vull fer-la bé i no vull que soni a cap altre lloc, perquè, bueno, sonarà amb altres mil esports artístics.
0: Vols fer-ho d'una manera que quan ho vegin diguin, vale, no, aquesta cançó
1: ja
0: no,
1: està,
0: que és
1: sí,
0: seva, és seva,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no es pot tocar.
1: Sí.
0: Crec que d'aquí res compliràs 2 anys com a entrenadora de la secció,
1: sí,
0: espanyola.
1: Sí, al novembre.
0: Estàs
1: bueno,
0: contenta?
1: Sí, sí, sí. Encara, ara, jo soc una persona que sempre està buscant com millorar i com arribar al següent pas, eh? O sigui que... una miqueta insatisfacció crònica, com deia el Woody Allen, però que el tema és que encara no he trobat, crec, la manera de portar el 100% aquest equip. O sigui, amb els Estats Units, després de 7 anys, vaig trobar la fórmula, no?, al final, els últims 2 anys, i amb aquest equip, que tot i que jo sí que és espanyola, no?, jo sóc d'aquí, he nascut a la mateixa cultura... És una altra generació, també, però crec que encara no he acabat de trobar la manera, no és la mateixa que les americanes, saps?
0: Quina és la mitjana d'edat de l'equip?
1: Pues la més jove té 17, i la més gran se n'acaba d'anar, que és la Paula Ramírez, amb 30, i la següent té 26. Sí, en aquesta dècada n'hi ha una mica de cada. Sí. N'hi ha 3 amb 25, amb 24...
0: Gent molt jove, també, i molts adolescents.
1: I moltes de 19. Sí, sí, sí.
0: Vull dir,
1: sí,
0: tens una responsabilitat afegida, també.
1: Clar, clar, i jo me'n recordo d'aquesta època en què vols descobrir el món i tens mil dubtes sobre tot, no?, i també tens necessitat d'altres coses. O sigui que els intento aportar al màxim tot el que sé que vitalment necessiten, no només com a peces esportives per al meu equip, sinó que intento donar-los tot el que... O sigui, equilibri, també. Acadèmic, espiritual, familiar... O sigui...
0: Acompanyes.
1: Sí, perquè si no... No compleixo allò de l'experiència positiva, que és un dels pilars del sistema.
0: Se't cau una pota.
1: Clar, no pot ser.
0: Que també trobo que és un esport molt darwinista i que té molta pressió, perquè no, és un esport que no hi ha classe mitja ni baixa. O sigui, o estàs a la selecció i ets supertop, sí, o te'n vas a casa teva. Vull dir, el futbol, sí, yeah, tu pots no arribar al Barça i hi ha equips...
1: Te'n pots anar al
0: Deportivo de la
1: nivells,
0: Corunya.
1: Yeah.
0: Com ha fet el Casador, saps? Vull dir, però aquí sí, no. Aquí o estàs a dalt de tot... O no hi ets, això és una pressió.
1: Bueno, perquè... sí que... Ah, no hi ets a la premsa, o...
0: En el sentit de que no et pots guanyar la vida amb això.
1: Ah, sí. Bueno, nosaltres ens guanyem, eh? No som milionaris com els futbolistes.
0: No, vull dir els que no hi arriben. Els que, els...
1: Ah, no, clar.
0: Que l'equip, que són 8 persones...
1: Sí, però en veritat som 16, de les que, entre que neden i no neden, i després entrenadors 4 més, no? Però que...
0: Clar, sí. El 17 ja no es guanya la vida amb això.
1: No. Però té beca tot pagat, eh? O sigui, podria... O sigui, pot viure sense haver de pagar un duro. Dormir, menjar, tot.
0: Aquest el 17è, eh?
1: Sí.
0: Doncs això, em sembla que té, que hi ha una pressió afegida aquí.
1: Sí, però te'n vas a qualsevol altre país, als Estats Units, no. No tens tot pagat. Tu has de pagar tu tot.
0: Més pressió encara.
1: O sigui que estem aquí en un mode luxury total, comparat amb altres països.
0: I Andrea...
1: Xina i Rússia sí que ho tenen, també.
0: Per què els hi demanes al teu equip que si fan treball extra ho facin des de l'anonimat?
1: Vale. És que això és... quan era nedadora, a vegades a mi jo volia fer coses extres perquè volia millorar més. I les feia pel meu compte a casa, i a vegades, jo què sé, acaba l'entreno i em quedo un moment a fer, no sé, la coreografia sencera extra per guanyar físic. I va derivar en una cosa que em va fer com pena, i és que l'entrenadora va començar a obligar les altres a també fer coses extres, saps? Perquè, clar, no pot ser que si l'Andrea està treballant més, la que acaba d'arribar no treballi més. Però jo no volia provocar que altres treballessin més, simplement ho feia per mi, perquè volia millorar i arribar més lluny, no? I és que aquest detall no em va agradar, perquè provoca una sensació d'entreno voluntari obligatori, saps?
0: La repel·lent del grup, no? Que
1: sí,
0: està aquí...
1: no m'agrada, tio. Sí, llavors vaig dir, bueno, ho faré quan ningú em vegi, i així no he de provocar ningú, perquè no tothom vol fer el mateix, no? I llavors arriba un punt que quan ja es converteix en... És entreno voluntari, però és obligatori, perquè si no mueres... Pues en aquest cas no m'agrada perquè no és pur, i per això els dic, si voleu fer alguna cosa extra, no ho feu davant de l'entrenadora. O sigui, el que compta és quan ningú mira. Aquest extra és el que compta. El que fas per guanyar punts de pilota, no. Saps? O sigui, ha de ser, de veritat, jo vull millorar pel meu compte, i si ho fas només quan mira l'entrenador, crea una toxicitat que no és bona.
0: Bueno, és el tema de gestionar grups i equips, que cadascú té el seu ego. Sí. Clar, tu a l'equip tens, per exemple, l'Iris Tió, que és una superbèstia parda, i també tens el Denis Fernández, que s'ha convertit en un referent per molts nens que es volen dedicar a això.
1: Denis González.
0: Ai, perdó.
1: Sí, tranqui.
0: Fernández González.
1: Superreferent, perquè no només a nivell esportiu, sinó a nivell social, no?
0: Clar, i allà hi ha 14... per esportistes més.
1: Sí.
0: Com es gestiona tot això?
1: Bueno, a principi d'any va ser difícil, perquè al principi, després del Mundial de Singapur, que vam fer història, moltes entrevistes eren només per la Iris i el Denis. I clar, hi havia altra gent que deia, ostres, jo també estic entrenant moltíssim i no he guanyat tantes medalles, però sembla que només existeixen aquests dos, no? I clar, va ser un repte nou, perquè als Estats Units jo no ho havia viscut, perquè allà no sortim a la premsa, perquè la natació artística no és tan important com aquí. Però el tema és que vam gestionar això també parlant clarament, no?, de lo que és l'enveja, de lo que és els rols dintre d'un equip, de que tots som persones i tots la podem sentir, però que tampoc anem a mirar si realment el lloc que tu enveges és realment tan guai com et penses, no? Anem a veure què és el que viu aquesta persona. Llavors, obrir molt, parlar molt, explicar totes les sensacions, el que provoca dins de l'equip que un et sentis culpable perquè has estat fent una entrevista i no t'has saltat entreno, però després te l'has de guanyar recuperant-lo per la tarda quan està tothom descansant. O sigui que no és tan fàcil.
0: Veient també les ombres de tot plegat.
1: Sí, clar, o sigui, sembla molt maco sortir per la tele, però comporta moltes altres coses que hi ha un curro darrere. I això és... I si ara realment vols també ser protagonista, avui en dia, amb les xarxes socials, hòstia, està més fàcil que mai. Sí, no només demana, també dona, no? Hi ha molta gent que no és la millor del món, però és més famosa que la millor del món en altres esports. Pues perquè s'ho està treballant... Si realment aquesta és la teva motivació, hi ha mil eines per fer-ho.
0: Sí, apostes per la transparència.
1: Sí, màxima.
0: A més, tu saps de què parles, perquè sí. Suposo que en la teva generació,
1: també,
0: on estava
1: clar.
0: La Gemma Mangual, una Carbonell, etc.
1: Jo els deia encara que n'hi ha dos, perquè abans era només una, no?
0: Clar, i tot era Gemma.
1: Sí, i celebrem-ho que gràcies a això el nostre esport és més famós que en qualsevol altre país. Saps? Perquè abans no ho era.
0: Suposo que una data que teniu super assenyalada al calendari és als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, que el fet que siguin a Los Angeles, que tu hi has viscut 6-7 anys, encara ho deu fer més especial per tu.
1: Moltíssim, perquè a més la Villa Olímpica és on entrenàvem cada dia, és a UCLA, la universitat, i vivia... Va ser una època molt maca a la meva vida i no tinc ganes de veure, vull dir, de veure com s'ha transformat la ciutat. De...
0: Home, guanyar ja...
1: Serà un superespectacle.
0: Serà increïble, eh? No vull posar pressió, que tampoc, vull dir, no estem operant a cor obert, vull dir, però sí. Guanyar l'or seria l'hòstia.
1: Seria molt guai, sí.
0: I precisament, Andrea, ara mateix està sonant una icona de Los Angeles, sí. Com és el raper Kendrick Lamar, amb la cançó Squabble Up, vull dir,
1: sí.
0: Bé?
1: Squabble Up.
0: Squabble Up. Squabble Up, sí. Que és com, vol dir com, prepara't, no? Que venen,
1: sí,
0: que venen
1: sí,
0: corbes,
1: sí.
0: Ara.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què hi fa,
1: sí,
0: aquí?
1: És que em posa't el cinturó, no?
0: El teu llapis de memòria.
1: Bueno, perquè el vaig descobrir un cop vivíem allà, vaig aprendre molt anglès gràcies a ell, vaig aprendre molt de la cultura afroamericana, no? Perquè sempre veus la cultura blanca privilegiada a les pel·lis, i també l'altra, però també volia arribar més a fons de tot el que és una ciutat ultracosmopolita, molt més que aquí, no? I també per les lletres que exposa, perquè és també jugar molt amb música contemporània a la vegada, o sigui que és un rapero d'alt nivell per mi, perquè no és la típica lletra de soy el mejor y tú eres una caca, no sé què. Vull dir que és
0: com... Te pego un tiro.
1: Sí, és molt més profund que qualsevol altre, és un poeta, i a sobre té un ritme i un flow que no se l'aguanta. I no sé, per mi és un símbol d'una ciutat que m'ha donat moltíssim, que tot i que jo deia, Los Angeles és horrible, és superlletja la ciutat i tal, però no, té un punt de molta llibertat, de pots ser el que vulguis, que ningú et jutja. Això està molt bé, la veritat.
0: Doncs va, escoltem una mica Squabble Up.
1: Vale.

0: Com vas arribar a ser la seleccionadora d'Estats Units?
1: Vale, doncs estàvem en una època que fèiem...
0: Has fet un vale de... T'explico, que això és una mica llarg.
1: És que de quina versió explico? La flipada espiritual o la...
0: La flipada espiritual,
1: sí?
0: Sempre.
1: Vale, doncs ho vaig com manifestar bastant. Primer que anàvem, estàvem en una època que portàvem 5 anys anant per diferents països de consultors amb el Víctor.
0: Amb la teva parella, sí, amb el Víctor, perquè, que és gimnasta, ell.
1: Sí, perquè l'acrobàcia anava perfecta, perquè necessitem acrobàcia, i jo ensenyava allò d'entre l'aigua. I ens fitxaven a tot arreu, llavors era anar a Nova Zelanda, a Suïssa, a Egipte, a tal, i ens passàvem l'any viatjant.
0: Teníeu nens, ja?
1: Sí, amb els nens. O sigui, que era... Fins que no, el Kilian no va anar a l'escola fins als 5, perquè ens vam... Jo vaig pensar, és que aprenen molt més així que en parvulari. I ho vaig expressament, eh? Vull que tinguin aquesta experiència, coneguin món. Amb 5 anys ell havia fet tot, o sigui, tots els 5 continents. I va haver un moment que vam dir, bueno, 5 anys ara hauria d'anar a l'escola. I llavors va ser com, vale, pues venga, el món és gran. A Espanya ja tenen entrenadora, doncs em van oferir ser ajudant, però jo volia portar el meu propi projecte per canviar les coses. I va ser com... Estàvem a Nova Zelanda, era juliol però era hivern, en una muntanya superalta, o sigui, tota la Via Làctea sencera, o sigui, quasi veig Saturno, però no perquè no m'arriba a la vista, però es veia
0: flipa't,
1: tot.
0: Flipa't.
1: I llavors estava ple d'ovelles super... Bueno, al costat, una monada de lloc... I recordo d'estar mirant al cel i el Víctor dient, què, on anem? I no sé per què em va venir la paraula Califòrnia. I vaig dir, vaig mirar la Via Làctea i vaig dir, envia'm a Califòrnia, envia'ns a Califòrnia. I el t'ho juro per Déu, o sigui, a la setmana següent m'envia un mail l'única que quedava de la Federació Americana, perquè s'havia desmantelat tot per corrupció, i em diu, soc l'única que queda de la Federació d'Estats Units de Natació Artística, estem buscant una entrenadora i creiem en tu. I jo...
0: Has demanat més coses? Que em toqui la Bonoloto. Que em toqui la Bonoloto.
1: No m'atreveixo, però per si no funciona. No, però...
0: Que, o si ho has fet una vegada i ha funcionat.
1: Bueno, a vegades ho faig, però... Però no sé, no sempre surt, no?
0: El tema sí,
1: és que aquesta sí. I va ser com, a on entreneu d'Estats Units?
0: Que et diu, soc l'última que queda.
1: Sí, perquè es va... Era, tinc 70 anys, treballo de voluntària, no queda res, o sigui, estem sota terra, quasi.
0: Et trobes un solar allà, eh?
1: Sí, i ens fa molta il·lusió que siguis tu, creiem en tu, i jo el vaig dir, a veure, jo no tinc experiència de seleccionadora, saps? He fet consultories i tal.
0: Però tinc un calaix ple de medalles.
1: Bueno, sí, però no és el mateix, saps?
0: Bueno, normalment comences d'ajudant. És un aval.
1: Sí, sí, sí, sí, però normalment comences d'ajudant. Però bueno, ens va dir, no, head coach. I vaig dir, a on és d'Estats Units? I ens va dir, a San Francisco, al principi era allà dalt, i jo, Califòrnia. I jo, vamos. I llavors va ser com de cap. I vam anar allà i vam començar... Bueno, la petita tenia un any i mig i 5 maletes, el gos... I vinga, cap allà. Vam vendre tot el que teníem i a començar de zero.
0: I seguim flipant-nos, perquè crec que tu arribes allà, et trobes un descampat i dius, en 6 anys us guanyo una medalla.
1: No, ells deien...
0: Ells t'ho diuen a tu.
1: Em diuen, a classificar els Jocs Olímpics per Tòquio d'aquí un any i mig i medalla olímpica per París.
0: Ells t'ho diuen a tu, pensava que eres tu la que havies anat allà així.
1: No, allà és com Dream Big. I jo en plan, a veure, jo sé el que és guanyar medalla olímpica i no és així. O sigui, és impossible, sense recursos. No teníem ni piscina, a vegades ens érem dos carrils, a vegades havia d'anar-me'n a no sé on. Era com... O sigui, no et flipis, perquè no passarà. I deien, aquí soñamos a lo grande. Los americanos...
0: I va passar.
1: Sí, però no ho entenc.
0: Va guanyar la plata als Jocs Olímpics de París.
1: Sí, sí.
0: Va passar.
1: Jo pensava que passaria 4 anys més tard a Los Angeles. Els vaig dir, amb tan poc temps, no. El que vam tenir sort, i no sort, sinó que vam aprofitar que es va canviar tot el sistema de puntuació i en aquell moment... va canviar moltíssim l'esport. I en aquell moment els vaig dir, quan hi ha crisis és quan hi ha correr. O sigui, que ens copien a nosaltres. I érem les 9 o les 10 del món en aquell moment i vam anar en plan, anem a liderar. O sigui, com si no hi haguera mañana. I va ser aquí, vam agafar l'oportunitat i vam anar més ràpid que ningú.
0: Mira, fins aquí. Bueno, vas viure moments molt heavies, un que va donar la volta al món, que és quan vas haver de saltar l'aigua per rescatar a l'Anita Álvarez, que era una de les, de les participants de l'equip, que s'havia desmaiat a dins de l'aigua.
1: Sí, sí, sí. Això va ser bastant bèstia. Però, bueno, sí, va ser per la foto, perquè en veritat això passa en el nostre esport. No, és, no, és, no era la primera ni és l'última vegada.
0: Què vol dir que això passa?
1: Sí, que... per ofegar, o sigui, per aguantar tant l'apnea, et desmaies. És com si t'ofeguessis, però no t'acabes d'ofegar. O sigui, normalment el que passa és que estàs rodejada de gent, et dona el telele, que li diem nosaltres, comences així a agafar miniconvulsions perquè et falta oxigen i perds la consciència. Però llavors, com que ja sabem com és, l'agafes, la treus i el reflexe...
0: Estic flipant. O sigui, jo pensava que era un cas aïllat i m'estàs dient que això va passar cada dilluns.
1: No, no, no, cada dilluns no. Jo ho hauré vist 20 vegades a la meva vida.
0: Sí, ja són moltes.
1: Però no cada dilluns.
0: Però això és perillós.
1: No, no, no ho és. Man, o sigui, a veure, si es queda, sí.
0: A dins de l'aigua, on
1: sí,
0: no pots respirar.
1: No respires durant 3 segons
0: si
1: més.
0: Si t'agafa algú.
1: Sempre hi ha algú. Menys aquell dia, per això la foto, perquè hi havia 4.000 persones a la grada, i jo mirant, i el socorrista. Però mai estàs sola a la piscina, menys quan competeixes. I va ser l'única vegada que en competició havia passat en la prova de solo. Quan jo nedava amb la Gemma Mengual el 2008, Jocs Olímpics, abans de nosaltres, va fer Japó a l'equip. I una de les components de l'equip li va passar el mateix. El que passa que no hi havia Instagrams ni ostres. I la tia davant nostra compulsionant, però clar, com que està l'altra al costat, la va treure. Però cada any passa diverses vegades.
0: Em flipa, sí, sí. M'al·lucina. O sigui que la vida de l'Anita no és la primera que has salvat a la teva vida.
1: Sí que és la primera perquè mai ningú s'havia quedat tanta estona inconscient. I el que va ser perillós és que, clar, jo vaig ser la primera que vaig arribar i normalment sempre tens algú a un metre, però aquella vegada no, estava al mig de la piscina olímpica, o sigui, eren 25 metres, vaig anar tot el ràpid que podia. Però el problema és que quan la vaig treure per primera vegada no es va despertar.
0: Aquí
1: va ser... Bueno, o sigui, m'estic aguantant... O sigui, me'n recordo el moment aquell i de dir, sisplau, o sigui... I menys mal que havia fet curs a la Blume quan abans en el CAR de salvament. O sigui, sabia totes les tècniques per fer si algú li passa a la platja, saps? Que s'ofega.
0: Doncs, Andrea, continuem amb les primeres vegades perquè ara anem cap al primer concert de la teva vida, que va ser de Jamiroquai.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau. Freaky.

0: El de Jamiroquai sonant el llapis de memòria de la seleccionadora nacional de natació artística, l'Andrea Fuentes, que ara ho dèiem, Andrea, el primer concert al qual vas anar era de Jamiroquai, que el que no sé si és aquesta cançó va sonar, perquè aquesta cançó és de 2001. Yeah. Si tu tenies 18 anys al 2001, no sé si era el primer concert o...
1: Podria ser, no sé si va sonar, no me'n recordo, però igual tenia 17-18, sí.
0: Ah, doncs potser sí, eh? Que era el primer, amb 18 anys.
1: Sí, no sé, ja, una mica trist.
0: No, una mica tard, trist, no? Sí. No té res de...
1: No sé, no havia anat mai abans. I va ser molt guai, la veritat, perquè el Jamiroquai és algú també molt autèntic, no? Té una forma de ballar que...
0: Té un flow, el tio.
1: Sí, i balla moltíssim, d'una manera molt especial. No sé, és allò que és bon rotllo per mi, saps? Si l'escolto ja, vinga, anem-hi. I a vegades no cal ser tan profund sempre, però és que amb això, i no sé ni el que diu, no m'he posat a mirar les lletres, però no sé, m'agrada, és com et posa de bon humor.
0: Tu vas néixer a Valls?
1: Sí.
0: I també et vas criar a Valls o vas venir cap aquí a Barcelona?
1: No vaig viure més de 3 mesos de bebè, perquè els meus pares els va sortir una feina a Barcelona, són professors els dos, i se'n van anar cap a Barcelona.
0: I tu eres alumna de l'escola on estaven els teus pares? Eres filla de profe?
1: No.
0: Això?
1: Què va, perquè el meu pare era profe de filosofia d'institut i encara... la meva mare de francès, que de l'escola d'idiomes. O sigui que... el meu pare és com la sèrie aquesta, el Martí.
0: No, el Merlí.
1: El Merlí. És aquest.
0: Quins records tens, infància? En guardes bons records?
1: Sí, a veure, una mica de tot, però estic millor cada any que passa. O sigui, no tornaria a la infància. Hi ha molta gent que diu, hòstia, aquí podria tornar a ser nen, i jo no. O sigui, al revés, estic molt millor... Cada cop va anar millor.
0: De petita, quan et preguntaven, Andrea, tu de gran què vols ser?
1: Buf, de tot. Va haver una època, volia ser arquitecta, bombera...
0: Volies treballar a una ITT, no? Una empresa de treball temporal.
1: Pot ser. Cuinera... No sé, depèn de la moda que m'agafés. No tenia gens clar el que volia ser, però vaig estudiar un cop entrar a la universitat. Al principi vaig fer enginyeria informàtica perquè m'agrada molt la ciència, però combinat amb intentar medalla olímpica em va costar moltíssim. I tot i que a mi els estudis, bé, però sense anar a classe amb 10 hores al dia, com si em parlés en xino... I després em vaig passar a alguna cosa més fàcil per poder tenir la ment ocupada i vaig fer sociologia.
0: No diguis més fàcil, que jo també vaig fer sociologia. Molt complicada.
1: Bueno, però s'ha de llegir molt, eh? Fer càlcul ara sense anar a classe.
0: I com entres en contacte amb la natació en aquell moment sincronitzada?
1: Als 9 anys tenia. I l'Anna Tarrés era l'entrenadora del club que estava a prop, al Callípolis, i va anar per totes les escoles del voltant a veure a qui li agradava la natació artística. I jo vaig veure i em vaig flipar, i va ser com, jo vull fer-ho, i em vaig apuntar. Però sí, a vegades ho dèiem, i a més que ella no era la seleccionadora ni res, i després era només una persona que va anar per les piscines, per les escoles, però amb els anys, a cap de 20 anys, que ja estàvem allà a punt de guanyar la primera medalla olímpica, me'n recordo dir-li, imagina't que tu no arribes a passar per aquella escola...
0: Si veu créixer juntes, d'alguna manera.
1: Sí, bueno, jo no la vaig tenir d'entrenadora fins als 15.
0: Entres als 15, 16. A l'absoluta?
1: Als 16, però alguna vegada mirava allà les juniors, no? Però sí, sempre ha sigut una persona molt important a la meva vida, sí.
0: Que, clar, a la selecció ho petes, tot i que crec que al principi el psicòleg de la selecció deia, ui, yeah, aquesta no, però l'Anna Tarrés va confiar en tu.
1: Sí.
0: Ho veu petar molt, el Dream Team. Hem parlat de sí, la Gemma Mangual, l'Ona Carbonell, tu, la teva germana, la Tina, etc. Però tot això queda diluït o emborronat amb el final d'aquesta generació,
1: sí,
0: que va haver aquell moment on es fa un comunicat en què l'equip, no sé si tothom o no, però denuncia que no li agraden les maneres de l'Anna. Tu això com ho vas viure? Perquè pel que parlem és ella, sí, la que t'introdueix aquí.
1: Sí, a veure, jo entenc que hi ha gent que no li va agradar el sistema. De fet, jo no estic fent el mateix sistema i això és la prova més gran de que crec que s'ha d'entrenar diferent. Però l'Anna també entrena diferent ara a Xina, no? I, o sigui, que ella també s'ha adaptat a les noves generacions. Però jo crec que era una època en què era més normal entrenar així. I ara encara hi ha esports que entrenen així, que estan molt més antiquats que el nostre, eh? Però bueno, és com si els teus pares anaven a l'escola, el tracte era molt diferent que els que van ara, no? i també se'ls castigava i a vegades inclús insultaves, no? Però per mi mai va ser... o sigui, jo el que no volia sentir no ho escoltava i ja està. O sigui, per mi era una eina per arribar al meu màxim potencial. M'ho vaig passar molt bé, em va encantar. Sí que hi havia dies que vaig dir, els collons de... Perdó per la paraulota. Mm. Però no em considero una persona que ho hagués sofert, sinó que ho repetiria si tornés a néixer. Però sí que tampoc li vull negar a la gent que va sofrir-ho, perquè llavors no estic sent real amb l'ambient que hi havia, no? Hi ha gent que li va encantar i hi ha gent que no. I les que es van queixar van ser les que no.
0: El comunicat de denúncia el van signar 15 nedadores.
1: Sí.
0: No sé quantes éreu, tu el vas signar?
1: No, de l'equip actual ningú va signar. Només les que portaven 10 anys que no havien entrat. Això passa moltes vegades, la gent que al principi no guanyes, però quan comences a guanyar els que s'han quedat enrere es queixen.
0: I la deu de l'Anna Terrés va precipitar una mica la teva retirada, també?
1: Una mica, sí. Jo m'hagués quedat un any més per al Mundial de Barcelona. El 2013 era la retirada perfecta. Però vaig intentar-ho, però no m'hi trobava i al final me'n vaig anar perquè vaig dir que ja no li estic traient suc a això i no ho disfrutava. I vaig dir a viatjar, que em ve molt de gust.
0: Que l'he citat ara fa un moment, però crec que es mereix que li parlem més, és la teva germana, la Tina, que va morir amb 34 anys el 2018, que és molt bèstia, evidentment per ella, però també per tu. Us portava un any.
1: Sí, a més feia 4 anys que s'havia mort el nostre pare de lo mateix, i al cap de 4 anys li diagnostiquen a ella i va ser com, és una broma o sigui, me'n recordo el moment exacte, me'n recordo d'estar, a més el pitjor metge que et pots tirar a la cara ens va dir, no sé quantos, unes paraules mega tècniques que no sabíem el que era, ens va enviar fora i punto, i va ser com què ha passat? I la Tina em va dir, crec que és càncer, i jo, no pot ser. Saps? O sigui, nosaltres mirant per internet a veure què volia dir el que ens havia dit el senyor, no? I jo de llegir això, si no voler-li ensenyar el mòbil a la meva germana, perquè, hòstia, no sé ni si és veritat, si no... I me'n recordo aquell moment de dir, ostres, que mal informats estan els metges alguns, no? A com acompanyar, no? Perquè estem en un cotxe, en un pàrquing, tirades a l'estiu, que no sabem ni si es mora demà o d'aquí o quan, no? I va ser un moment molt difícil, però també va ser dintre de la... Pues intento sempre pensar que vaig tenir la sort de tenir-la durant 34
0: anys. Has pogut fer el dol, col·locar-ho en un lloc per
1: recordar-la. Sí, vam fer l'acompanyament molt proper i va ser... M'ho vam portar de la millor manera possible dintre de que és una situació que a ningú li agrada viure, no? Però, sí.
0: Hi ha una cançó al teu llapis de memòria, que jo no sé si l'has posat en honor a ella o no, però a mi em sembla molt adient. Per aquest moment no tenim molt de temps, però crec que és molt bonica que soni. Saps a quina em refereixo?
1: Suposo, a veure.
0: Vols llançar-te... Jo diria que... Jo posaria I Wish You Were Here, de Pink Floyd.
1: Sí.

0: Anava pel bon camí o m'he marcat un triplaço descomunal?
1: No, sí. El meu pare ens va ensenyar Pink Floyd quan érem petites i sempre ha sigut algú molt familiar nostre. És un pedazo grup superhistòric i, no sé, fa pocs anys vaig anar al concert del Roger Waters, que no és el mateix que Pink Floyd, però vaya grupazo i vaya cançons a on et transporten i tot el que han provocat a les nostres vides. La veritat és que imagina't ser un d'ells i que has fet aquestes cançons. És que...
0: Buah! Els royalties, imagina't els royalties.
1: Imagina't.
0: Andrea, estem a punt d'acabar, però l'hem citat també moltes vegades, sí. El Víctor, la teva parella.
1: Sí.
0: Com us vau conèixer amb el Víctor?
1: Pues ell era gimnasta al CAR.
0: Al CAR, eh?
1: Sí.
0: Al CAR, haurem de fer un documental del CAR,
1: sí,
0: eh? Em sembla
1: sí.
0: dir que jo és un gran hermano...
1: Sí, total.
0: Important.
1: Clar, és que no, ja... O sigui, estan tots els esports allà, pues, què vols que passi?
0: Sí, sí, sí.
1: Som adolescents i en hormones, tu.
0: I bé, us veu agradar
1: sí.
0: i fins al dia d'avui que treballeu junts.
1: Primer vam viure junts amb quatre col·legues durant uns anys i després, fins al cap de 10 anys, no vam ser parella, eh? O sigui, que cadascú va fer la seva vida...
0: Bueno, és un amor de xup-xup, d'anar
1: sí.
0: fent, no?, com un estofat,
1: s'ha
0: anat
1: sí, sí,
0: fent...
1: Sí, sí, que s'agraden tots els passats de cadascú.
0: I ara inseparables.
1: I no m'ha d'explicar res.
0: Perquè treballeu junts, ell
1: sí.
0: és el que
1: sí,
0: porta
1: sí.
0: les acrobàcies a,
1: sí.
0: dins de l'equip. Que bonic.
1: Sí.
0: Doncs, Andrea, hem arribat al final del teu llapis
1: sí,
0: de memòria.
1: Sí, que s'ha passat ràpid. Eh?
0: T'has estalviat la cançó antillapis.
1: Sí.
0: Ets la primera que t'estalvies. Mira, el tercer
1: clar.
0: dia ja no la posem, que era Baby Shark, que és la cançó
1: sí.
0: més,
1: sí, sí.
0: més reproduïda de la història de YouTube.
1: Sí.
0: Estàs totalment
1: és el
0: en contra.
1: Més bueno, perquè és el símbol dels bebès allà, tots encantats amb
0: posar-li
1: la cançó.
0: Posar-li al nen i que
1: callin.
0: No emprenyi.
1: Sí, sí, sí.
0: No la posarem, no ens dona temps.
1: El que...
0: Fem aquest favor. Sí. Avui és una excepció. Ara has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Led Zeppelin, amb Since I've Been... Va, digue-ho tu.
1: Since I've Been Loving You.
0: He d'aprendre
1: sí,
0: anglès.
1: Sí.
0: O amb Billie Eilish i Bury a Friend.
1: Posem Billie Eilish, que és més actual.
0: Per què sí. has decidit tancar amb Billie Eilish?
1: Bueno, perquè és una altra noia de Los Angeles, que és una tia molt autèntica per mi, no? Que ha sabut diferenciar-se molt de les modes com han de ser les noies cantants i que és molt creativa. M'agrada molt que s'hagi muntat ella amb el seu germà sense grans discogràfiques amb un parell d'ovaris, tot el seu camí, i que sigui tan creativa i fidel al seu estil.
0: Sí, és l'altra cara sí. de Los Angeles, no? Teníem el
1: sí,
0: Kendrick Lamar
1: sí,
0: i tenim a...
1: Sí, però també la part blanca que m'agrada dels Estats Units és aquest duo de germans que la veritat és que són una monada.
0: Doncs ja saps, quan tornis a anar a Los Angeles
1: sí.
0: tornaràs, perquè això ho hem de canviar
1: sí.
0: com a seccionadora, amb medalla.
1: Vinga.
0: Aquí, aviam si les donen ja, home, això ho hem de denunciar. Andrea Fuentes, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les
1: igualment,
0: teves cançons.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: A tu. A Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, l'Aitana també a la realització, la Noemí Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a partir de la mateixa hora per connectar les cançons al llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Quina setmana portem, eh? Que tingueu molt bona tarda. Us quedeu amb la Billie Eilish.
2: Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park.

0: Avui, al Balcó, recuperem els sons de la primera transmissió de futbol en català 50 anys després amb l'Antoni Bassas. I després, quina va ser la primera civilització en fer vacances? Ens ho explica la nostra historiadora Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Amaia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per què udolen els llops?
1: Els llops udolen per comunicar-se, sobretot. Me'n recordo el cop que millor els he sentit. Era a Portugal, que estaven tots, tota una manada, jugant entre ells. I a la que es va fer fosc, els vam començar a sentir udolar, això, per comunicar-se.
0: Hi ha d'haver lluna o no? O això és... Això és...
1: No, això és mite. És... Bueno,
0: és mite.
1: Sí.
0: Però cada llop té un udol diferent?
1: Sí, el seu so és diferent, com la veu de les persones.
0: En Doni, Canela, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: S'ha deixat algun detall, la Maia?
2: Bueno, també udolen per passar informació entre ells. És cert que cadascú té la seva veu, si entre ells es poden reconèixer, i fins i tot en un programa informàtic tu pots saber quin... Però també es passen informació de si algú ha caçat i diu aquí tenim menjar, o si hi ha un perill també avisen, però és per comunicar-se, bàsicament. Sí.
0: Per comunicar-se. L'Andoni Canela és fotògraf especialitzat en natura, i ara, més que mai, en llops, i és també el pare de la Maia. Durant 5 anys, pare i filla han perseguit llops en llibertat.
3: Sí, ho han fet per diferents boscos, per diferents serralades de la península, han fet bivac sota les estrelles, han plantat la tenda damunt la neu, s'han congelat amb ventisques i, sobretot, han tingut una paciència envejable.
4: Desde que era un niño, ha sido mi pasión. He pasado media vida siguiendo sus huellas, aprendiendo, tratando de descubrir sus secretos. El lobo representa para mí la esencia de la naturaleza salvaje. A pesar de ser una especie clave en el ecosistema, el lobo ha sufrido una persecución brutal. Y hoy continúa igual. Se siguen matando cientos de lobos cada año. Por eso es tan difícil verlos. Se mueven de noche y con sigilo. Si te ven, si te oyen, si detectan tu olor, aunque estés a más de 1 kilómetro, desaparecen. Y aquí los lobos no atacan a los humanos, ni a los ancianos, ni a los niños. Esos son solo cuentos.
3: El resultat és aquest documental preciós que preestrena demà al cinema. És Fenòmena de Barcelona. És una mena de conte, com dic, preciós, ple de natura, de fauna, de llops, més dels que podem imaginar. I el títol és Durmiendo con Lobos.
0: I et confesso, Andoni, que escrivint, tota l'estona he posat Bailando con Lobos. Bueno. Aquí hi ha un joc, no? És la pel·lícula mítica que va protagonitzar i va dirigir el propi Kevin Costner.
2: És una pel·lícula brutal, una de les meves favorites, però no té res a veure el títol. Sí que és veritat que sona molt igual, però de fet aquest títol de Durmiendo con Lobos ve del meu primer llibre sobre el llop fa 20 anys, que no és aquest, és un altre.
0: Aquí tenim el Territorio Lobo.
2: Aquest és Territorio Lobo, aquest és l'últim, que té més a veure amb el projecte, amb la pel·lícula, però aquest altre, Durmiendo con Lobos, va ser una nit de bivac, en aquest cas estava sol, la Maia encara no havia nascut, i bueno, cap a les 3 del matí vaig sentir a tota la manada, estava en un lloc sol, i van començar a udolar tota la manada, el grup de petits, s'adults, i darrere també, 360 graus, entre 10 i 12 llops, tots udolant, i no vaig dormir. I vaig començar, era els primers mòbils, a escriure el primer capítol del llibre, i es va titular Durmiendo con Lobos. No vaig dormir aquesta nit, però estava dormint amb els llops, i d'ahí ve el títol.
0: No vas dormir d'emoció i una mica de por?
2: No, de por vaig tenir alguna d'aquests dies que estava també, vas tenir por amb els porcs senglars, perquè a vegades passaven per allà i els sentia... Segur que no faríem res, però els llops són molt intel·ligents i saps que... Sí, ells saben que estàs allà, si s'apropen i llavors marxen.
0: Quantes vegades a Maia li has preguntat en aquests 5 anys? Estàs segur que no ens faran res, malgrat estar molt lluny, perquè esteu molt lluny quan els observeu?
1: Bueno, del llop jo crec que cap, perquè sempre m'ha deixat molt clar que aquests animals salvatges el que fan si et veuen, el primer que fan és allunyar-se de tu i venir cap a tu és l'últim que farien, que també per això... havíem de vigilar que no ens sentissin, que no ens oloressin, perquè si no marxaven i no ens podíem veure. I més por seria... Jo sempre tinc més por cap als insectes i als bitxos que em poguessin picar.
0: Garrapates, per exemple?
1: Sí, sobretot les garrapates. Sobretot al principi, que no estava acostumada. Molta més por aquests bitxos que no pas als animals grans. Però bueno, al final també les garrapates ens acostumàvem, perquè érem...
0: Aquesta dona s'ha acostumat a tot, eh? Tenies 10 anys quan vas començar.
1: Sí.
0: I el teu pare t'encarrega posar càmeres camuflades. Què havies de fer exactament? Perquè són les que veiem al reportatge i se't veu a tu amb una cura. i una delicadesa increïble.
1: Bueno, i enganxàvem fulles, plantes, les coses que vivia així pel voltant, perquè no les trobés ningú ni les veiessin els animals que passessin. I això, les enganxàvem normalment a un arbre o entre fulles i posàvem així com cola i enganxàvem fulles a sobre la càmera. Vigilàvem que no tapés l'objectiu ni res, però que estiguessin ben camuflades.
0: I l'endemà comprovàveu si havia passat algun llop.
5: Hay algo aquí.
6: ¿Qué dices?
5: ¿Qué?
6: A ver, que aquí desde aquí no... ¿Hay algo? ¿Qué es? ¿No?
5: Creo que sí.
6: Ahora lo veré. ¿Es de noche o de día?
5: De noche.
6: De noche. Es probable. Es tu primer logo con cámara, ¿no, Maya?
5: Sí. Give me five.
0: Give me five. Quina emoció.
1: Sí.
0: Te'n recordes d'aquest moment?
1: Sí, perquè, bueno, com deia, era el primer que havia vist amb una càmera i després d'haver revisat tantes càmeres i haver vist doncs, altres animals o només el vent que les activava, pues, era molta emoció veure com el primer llop no era en persona, però en una càmera.
0: Andoni, és que són 5 anys. En el reportatge els veiem tot seguit, sembla fàcil, però feu moltes sortides, sí. I costa moltíssim de veure'ls, és a dir, quan sí.
2: De fet,
0: no et
2: de
0: vas desesperar.
2: Aquest primer llop amb càmera va ser després de 10 dies que va ploure.
0: Imagina't.
2: Cada dia, que sí? Cada dia. Això era al nord de Lugo, a la Serra de Sistral, cada dia va ploure. Després de 10 dies vam veure aquest llop. Ha hagut vegades que hem estat una setmana, hem tornat, una segona, i no hem vist cap llop. O sigui, això de passar a Pirineus, a Zona de Monegros, a Galícia... Això passa, que estàs 10 dies, una setmana, i no veus, i tornes. I per això, clar, al final són molts, molts viatges, o sigui, són 5 anys, però cada any fèiem, no sé, sortides 8, 10, 12.
0: Quantes hores us podíeu estar
2: tot
0: pel plantats?
2: Bueno,
0: pel plantats, en un mateix sí, lloc, els prismàtics i la càmera.
2: És tot el dia, i a la primavera o a l'estiu, pues, abans de que surti el sol, i estàs fins a mig matí, o sigui, de 6 o 7 del matí fins a les 10 o 11, i després a la tarda, des de les 6 o 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Això és lo normal.
0: Sense saber si veureu.
2: Bueno, depèn quin lloc, la probabilitat, lo normal és que no vegis cap, però altres, pues, tens possibilitats i després, bueno, hi ha cops de sort, no?, com hem tingut.
0: Com rastrejàveu, Amaia? Com sabies que allà podien haver-hi llocs? Més enllà de les empremtes, que és molt important, de les petjades, perdona.
1: Doncs també on tenien animals per caçar, així tenien més probabilitats de que estiguessin allà. Les zones que coneixíem, que es movien per allà, les càmeres trampa també ens ajudaven molt a saber, bueno, si s'estava movent per allà i això, i també el que deia ell, que molts cops sabíem que no els anàvem a veure, però s'havia d'intentar.
0: No us oloraven? És impossible. Estàveu a un quilòmetre, dius, no, sempre, més o menys.
2: Sí, normalment la distància mitjana és mig quilòmetre, més o menys. A vegades estem a un quilòmetre o més, hi ha imatges a més d'un quilòmetre, però habitualment estem a mig quilòmetre, però sempre tenim el vent en contra d'ells, a favor nostre, que nosaltres si hi ha qualsevol soroll, sobretot el soroll, l'olor, pues ve cap a nosaltres, o sigui, no pots anar contra el vent. No? Llavors això, tens garanties de que no et sentiran i no oloraran.
0: Clar, vosaltres heu recorregut Pirineus, Galícia, Cantàbria... Tenim actualment una població important de llops? N'hauríem de tenir molts més?
2: Bueno, a veure, l'època de Félix Rodríguez de la Fuente, que es va fer amb el llop, pues, es contava...
0: Mítica. Tots estem enamorats dels llops pel
2: però,
0: Félix.
2: Llavors, potser havia 300 o 400 llops.
0: Ara, vale, 300 o 400. Ara?
2: Ara ja al voltant de 2.000 i pico, 3.000. O sigui, ja pràcticament potser 10 vegades més. En aquest moment, quan Félix va fer Rodríguez de la Fuente, va fer ahir la seva feina i tal, pues el moment era crític, estava a punt de desaparèixer, o sigui, havia desaparegut de molts, molts llocs, no? I després ha anat tornant, o sigui, hi ha zones del sud de Castella i León que ha tornat...
0: Que tornen d'on? D'Europa?
2: No, en aquest cas són de la població del Cantàbric.
0: Val.
2: O sigui, van venir de la Cordillera Cantàbrica, van avançar per Galícia, van baixar pues, a Segòvia, Guadalajara, Madrid... Àvila,
0: molt a prop de Madrid.
2: Bueno, no, a Madrid província hi ha 7 manades de llops. 7. O sigui, a Catalunya, que és una mica més gran, només hi ha Bueno, a una que ha criat ara, però sí. A Madrid hi ha 7, però fa 30 anys no hi havia cap. Si tots aquests llops han, durant aquests 30 anys, amb, bueno, amb la feina que s'ha fet de conservació i també els llops que, bueno, que han trobat aliment, perquè hi ha més cabirols, hi ha més cèrvols, hi ha més porcs senglars, hi ha més menjar, llavors el llop ha tornat de manera, diguem, natural. El llop ibèric, a lo que és la part aquesta del sud de la península ibèrica. Però aquí a Catalunya el llop ha vingut d'Europa. O sigui, són llops que venen dels Apenins, d'Itàlia, han passat als Alps marítims francesos i de França, doncs des de fa 20 anys han entrat llops que al principi era el Pirineu, Prepirineu, i fins que l'any passat, doncs, per primer cop després de més de 100 anys...
0: La primera llobada.
2: Exactament, però clar, aquí tenim, a Catalunya hi ha molt pocs comparat amb la resta de la península, no? Que ahir estarem al voltant de 2.500 llops i aquí només hi ha...
0: I es creuaran?
2: Bueno, ja fa... De fet, quan vam anar... Allà, que surt allà a la pel·lícula, quan vam anar a la zona de Monegros, al sud de Monegros, al Baix Aragón, ja es van trobar dos llops europeus amb una femella de llop ibèric. No van criar, perquè un va aparèixer mort, atropellat, i l'altre, o sigui, no han criat, però ja s'han trobat. I és molt probable que en algun moment, pues, després d'haver un segle i mig, es puguin tornar a trobar. Però...
0: Per què els van matar? I com els mataven?
2: Bueno,
0: perquè és una història que no se sap massa.
2: Hi ha Catalunya, hi ha els Pirineus, hi ha gran part de la...
0: Un segle, estem dient, sense llops.
2: I hi ha... bueno, és que és molt pitjor a la resta d'Europa. Europa Occidental es va extingir totalment, es van matar tots els llops de França, Països Baixos, d'Alemanya, de Suïssa, o sigui, de pràcticament tota Europa. Només van quedar uns pocs a la península ibèrica i a Itàlia. La resta es van extingir. ¿Por qué? Pues porque matan ovelles o vedes quan poden. O sigui, és la diguem...
0: Perquè consideraven que no es podia conviure.
2: Clar, és, diguem, la competència amb el ser humà i el conflicte per la ramaderia. Llavors es va... Com és molt difícil matar-los directament, es va posar verí. No? La estricnina és el que va acabar amb els Pirineus, amb tots els llops.
0: Jo no sabia allò del verí.
2: Sí, això és, si no fos per el verí, segurament... no s'haguessin extingit, però clar, és molt fàcil matar els llops, si poses, clar, i poses més fàcil, no?
0: Tu sempre dius que són un tresor. Explica-ho, sí, per clar. Què i per què és possible la convivència i per què són necessaris.
2: És que és curiós que...
0: Que és d'això va el teu documental.
2: Els últims 30-40 anys, a la resta d'Europa, que va començar a venir molta gent d'Alemanya, de França, d'Anglaterra, tal, perquè clar, tota Europa Occidental tenia la biodiversitat més gran aquí a la península ibèrica, perquè a més de llop hi havia ossos, trencalossos, o sigui, teníem una naturalesa bastant salvatge i Europa s'havia carregat tot, això diguem, una vegada que ho tens, pues, s'ha de protegir. I també per mi, dins de la natura, és l'animal, pues, que representa més aquest espíritu salvatge, indòmit, i bueno, que si estàs en un lloc on hi ha llops, pues, és un lloc en què està viu, en majúscules.
0: Amaia, amb la passió del teu pare, o sigui, és aquesta passió la que t'arrossega tu? No és normal que una nena de 10 anys i fins als 15 acompanyi el seu pare, s'estigui hores quieta, amb els peus congelats, quan en una tenda... Què t'atrapava tu també dels llops? O era estar més amb el teu pare? Què passava més?
1: Jo crec que el ser ell el que m'ha introduït aquest món i el que m'ha ensenyat totes aquestes coses, doncs ho he vist com amb els seus ulls. I amb la mateixa passió, doncs... he vist aquest animal i també era tot com una aventura, no veia com algú pesat ni molt menys, era com una aventura i sempre tenia moltes ganes d'anar i d'acompanyar-lo.
0: Tot i ser adolescent, hi ha un moment que, clar, és que jo... És una història d'amor també, de pare i filla, us enteneu molt bé, es nota, però tu et vas fent gran, no? I fins i tot hi ha un moment que ja portes un look d'adolescent i no et molesta gens estar-te'n allà hores.
1: Doncs no molesta, el que deia m'agrada molt i sempre ser com tot i portar la meva vida i ser adolescent, aquesta com part de desconnexió i aquesta part especial, aquest moment que compartia amb el meu pare, perquè era com aquesta cosa que ens unia i que teníem aquests moments que, bueno, han set 5 anys que hem passat molt de temps junts i tot i tenir els moments de pare i filla que, típics, doncs han set com...
0: de tinc gana, vull sopar, prou, ja anem, sí. Anem a la tenda o anem al refugi.
1: Sí, i ell diu, bueno, ja has dinat molt avui, ja esmorzaràs demà o ja dinaràs demà.
0: Què aprendrà l'espectador del comportament dels llops? Que ens serveixi, que hem d'aprendre molt dels animals, sempre ho diem.
2: Well, el llop és que, curiosament, i també dins del documental de la pel·lícula, podem veure que els llops viuen a llocs molt diferents. Llavors, mengen coses diferents, o sigui, a vegades pues, són cérvols o carvirols, o que pensem que un llop ha de menjar, però, o porcenglars, però a vegades mengen conills o topillos. I viuen a l'alta muntanya, però també al bosc, al costat del mar i al costat d'un poble, o a l'estepa, no? Jo crec que transmetre que el llop és com una... Al final és l'animal més social, més semblant a nosaltres, no? I doncs viu en manades, que és com una família, i tenim molt a veure, no? I clar, també aquesta competència, pues, anem contra... bueno, es va contra el llop perquè és un competidor, no? Però jo crec que és bastant fascinant el que és la vida dels llops.
0: Ara t'està escoltant algun ramader, suposem, i diu, sí, home, i clar, i qui em cuida les ovelles? És possible la convivència?
2: Bueno, a veure, la convivència és difícil, això s'ha de reconèixer, ja, també mostrem al documental algun episodi d'atac, o sigui, els llops sí tenen l'oportunitat, si les mesures de protecció no són efectives. És cert que amb una ramaderia extensiva és molt difícil, o sigui,
0: controlar-ho tot.
2: A vegades és fins i tot impossible, o sigui, si no pots protegir-lo tot. Llavors el llop està ja treballant, entre cometes, 365 dies a l'any, amb boira, amb mal temps, amb neu, llavors, clar, són molt intel·ligents i troben-la, o sigui que és impossible no tenir un atac quan hi ha llop en la ramaderia extensiva, una altra cosa. Llavors, que ha d'haver mesures de protecció més efectives i després compensacions en cas d'atac. S'ha de reconèixer que és un problema que és normal i, bueno, no s'ha de dramatitzar com un sentit. Bueno, s'ha d'ajudar el ramader perquè pugui ser més efectiu i, bueno, s'ha de reconèixer i el ramader també

0: més efectiu i bueno, s'ha de reconèixer i el ramader també ha d'entendre això, no?
1: Però tenen un paper essencial en l'ecosistema?
0: Els llops. Sí, ho tenen, o sigui, són part de, és com dir, si tu que no pots, perquè si dius aquell, el llop fora, doncs també el llop, tots els animals fora i només es quedem nosaltres. O sigui, els regula, no? Hi ha zones on hi ha llop que no, o sigui, no hi haurà ni tan cèrvol, ni tal cabion, ni tan porc senglar, perquè estan allà controlant, no? Que és la seva feina. Per això ha d'haver una població prou gran, no? Si tens només 4 llops, pues això no ho fan, no? Però els llocs que no hi ha més manades, pues sí, és molt més efectiu.
1: Ara la Maia té 16 anys, encara l'arrossegues, de tant en tant hi aneu? Ara està fet el documental, estan els llibres, no sé si ja està això.
0: Bueno, a ella l'agrada molt caminar, que explique que se'n van a França caminant 2 dies amb la seva amiga, o sigui, ja sense mi, o sigui que...
2: Sí, bueno, això quan estem a la muntanya, a mi caminar encara m'agrada molt. I també m'agrada molt anar això, o sola o amb els meus amics, i no tant com seguir-lo en ell, també com descobrir-ho pel meu compte, però acompanyar-lo amb ell també, si m'ho diu, encara hi vaig força.
1: Amb els binocles, que jo vull que me'ls deixis, aquells binocles. El que es veu amb aquells binocles és que, clar...
2: Sí, sí, es nota molt la diferència, el que pots veure-ho tot molt més a prop i com si estiguessis just a davant.
1: Andoni, i els llopets aquests llops petits de Catalunya,
0: sí,
1: els va seguint?
0: Bueno, aquests, per primer cop ha sigut l'any passat, no,
1: sí,
0: vam anar,
1: a finals del,
0: no vam anar
1: 2025.
0: A acabar la pel·lícula amb aquests.
1: No, no, per això tinc curiositat de si seguiràs a buscar-los.
0: Però bueno, aquests les hem deixat espai per veure si podem prosperar, o sigui que millor... I abans està en una zona molt boscosa i molt protegida.
1: Però tens clar més o menys per on estan?
0: Sí, diguem, jo sé on són, però que no...
1: És com els bolets, no diràs a on i evidentment fas bé.
0: Exactament.
1: Per on
0: exactament.
1: Són? Per allà, allò que assenyala la gent dels bolets.
0: Exactament, llavors aquest, a veure què passa i després s'ha de treballar, doncs, també que dius, amb els ramaders, amb la gent local, perquè si quan passi alguna cosa, perquè l'on més que passi, que no sigui, que tampoc és per tant i que es trobi una manera de... d'això, d'arribar a, diguem, un acord.
1: Us enamorareu dels llops, de la natura, de veritat, amb aquest documental que ha fet l'Andoni Canela, d'aquest viatge compartit amb la Maia Canela, la seva filla. Gràcies per compartir aquesta ruta tan bonica que heu fet, aquests 5 anys de rodatge intens, ple de paciència. Us admiro molt per la paciència. A Maia, de veritat, que em trec el barret. I, com deien, que ha acabat en forma de documental, Durmiendo con Lobos, que podreu veure demà al cinema Fenòmena, que val molt la pena. Estarà diversos dies, no?
0: Bueno, demà a les 7 és la preestrena i després, a l'octubre, al començament, anirem segurament al Fenòmena un altre cop i es quedarà una setmana en un altre cinema, però demà, pues, bueno, que, amb aquest marc del Fenòmena, que és molt espectacular.
1: Home, pues, que s'escolta perfecte.
0: Sí, i la imatge i tot. Pues,
1: doncs estigueu atents. Moltes gràcies, Andoni, a Maia. Gràcies per ser al balcó.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. 100%.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, tenim aquesta hora mobilitzacions en marxa?
2: Sí, la tarda especialment torna a passar per Ceuta, aquest dia de la ciutat autònoma, amb el que d'aquí a una hora es comencen a fer aquestes concentracions, tant a Ceuta com a la resta de l'Estat, aquestes concentracions que ha convocat la Federació de Municipis, que lidera el Partit Popular, i que són sobretot en suport a aquesta ciutat i també en contra de l'arribada massiva de fa poc més d'un mes i de la gestió del govern espanyol. Se n'han convocat també aquí, per exemple, a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també en el cas d'ajuntaments del Partit Popular que donen suport oficialment a aquestes concentracions, és el cas de Badalona i Castelldefels. També tot plegat, a més, hi sumem l'informe de la Policia Nacional que a primera hora ha publicat l'Espanyol, que recull que els gendarmes marroquins van planificar i executar aquesta entrada, que van guiar, segons aquest informe, aquestes 70.000 persones perquè entressin a Ceuta. És un informe que el govern espanyol diu que desconeixia, el propi ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho ha admès, i fa poca estona ha sortit el director de la Policia Nacional negant que aquest informe atribueixi al Marroc la planificació d'aquesta entrada massiva. Avui la Casa Real, a més, ha fet públic que el rei ha trucat al president de Ceuta, Jesús Vives, per donar-li suport

0: explícitament en tota aquesta crisi. I l'altre tema del dia és Manresa. Aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci que ha acabat d'aquesta manera. Amb aplaudiments davant l'Ajuntament per recordar l'home de 45 anys mort d'una ganivetada durant una baralla. Va ser la matinada de dimarts, durant la festa major. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts, dos menors nascuts aquí amb diversos antecedents, i davant dels veïns el propi alcalde, Marc Aloi, ha promès contundència contra els autors i ha demanat a la justícia que sigui implacable contra ells.
1: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir.
0: I ha admès que han fallat diferents coses, ha admès que estudiaran com pot ser que uns adolescents cometin un crim com aquest. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha acusat Aliança Catalana i a Vox d'estar intentant utilitzar l'enuig dels manresans per instrumentalitzar-ho, i es planteja, de fet, denunciar-los. Així ho ha dit en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: Fets gravíssims ho aprofiten per fer associacions oportunistes i, sobretot, xenòfobes, perquè el terme menors automàticament l'associen a menors no acompanyats. Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
0: En diferents entrevistes en mitjans públics, Núria Parlon ha volgut explicar què és el que se sap de la investigació, també la identitat dels detinguts, què és el que va passar a Manresa, perquè són nascuts aquí i en un dels casos també amb pares catalans, aquests menors. Per tant, per molt que líders de Vox, d'Aliança Catalana, en les darreres hores hagin anat fent tuits demagògics dient que els volen fora del país, clar, sembla mentida que ho hem de dir, però amb DNI espanyol, per molt que acabés Ignacio Garriga o Sílvia Orriols governant aquest país, no els podríem fer fora perquè són nascuts aquí i amb pares d'aquí, que sembla mentida que ho haguem d'aclarir, però està bé. Ho ampliarem d'aquí a poc més d'una hora, cap a les 8, a les 8 i 25, en el resum del dia.
3: Anna Parell, Galeri del Balcó, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda, molt bé.
3: Avui escoltarem en Dani Olmo. Crec que hi fot canya contra l'Atlético, no?
4: Fot bastanta canya en un homenatge que ha rebut a Terrassa aquesta tarda, fa poc més d'una hora, com a campió del món. Evidentment, doncs, homenatjat Dani Olmo, però ha aprofitat per carregar contra l'Atlético de Madrid per la gestió del cas Julián Álvarez. Diu que els somnis s'ha de deixar que es compleixin i que en aquest cas l'Atlético no ho ha fet. Per cert, si heu escoltat aquest migdia el que t'hi jugues, us haureu assabentat que un jugador del Madrid, Raúl Asencio, ha estat condemnat per quadriplicar pràcticament la tassa d'alcoholèmia mentre conduïa. Doncs, última hora, el Real Madrid li ha obert un expedient. Això l'Anton Meana ens explicarà els detalls, però vaja, Raúl Asencio no porta normalment bones notícies.
3: Quadriplicat, Déu-n'hi-do. Estat físic de Gabriel Jesús.
4: L'últim fitxatge...
3: Hem de dir Gabriel Jesús o hem de dir Gabriel Jesús?
4: Gabriel Jesús.
3: Gabriel Jesús.
0: És brasiler, no?
4: És brasiler,
3: ja,
4: sí.
3: Però ahir no sé si...
5: A Brasil, querida.
0: A Brasil, la Jesús no crec que la faci.
4: No, no, Gabriel Jesús. Com el diríem en català, també.
3: Tema genolls, què li passa?
4: Que ha tingut moltíssimes lesions. De fet, els últims gairebé 5 anys, pobre, han estat un calvari per ell. És el fitxatge al davanter d'aquest Barça 26-27 i parlarem amb un preparador físic, amb el Dani Ortigosa, que treballa amb futbolistes d'elit, per saber què n'hem d'esperar i fins a quin punt doncs estarà preparat o no per afrontar aquesta temporada.
3: Però preocupant, perquè clar, és greu, no?
4: És greu, però també se'n pot sortir. Et donarem els detalls a partir de 9:15 a la graderia del Balcó.
3: Palet, gràcies.
4: Fins ara.
3: Carbó, com estàs?
6: Què tal? Bona tarda.
3: Com apreta la calor? Ho vas dir i així és. Res més a dir.
6: Els mapes, nosaltres ho transcrivim i ens continuen dient que, bé, si avui has passat calor, prepara't, és tan sols un entrenament, demà et podràs entrenar, us podreu entrenar una mica més, perquè aquí a Catalunya el màxim d'aquesta situació l'esperem el cap de setmana, entre dissabte i diumenge, quan assolirem les màximes, però això no treu que ja demà mateix de nou tinguem temperatures pròpies de la canícula, que recordem és aquell moment en què estadísticament es considera que és el més càlid. Vaja, un altre cop, anada d'olla de les temperatures. Avui, la més alta, cap a la Ribera d'Ebre, 37 graus a diferents poblacions, cap al Pla de Lleida s'han superat lleugerament els 35. Demà haurem de sumar en el conjunt de Catalunya un parell de graus respecte a les d'avui. Aquesta pròxima nit, com no hi haurà núvols i vent, La temperatura encara podrà baixar i demà al matí l'ambient encara serà agradable, fins i tot fresc a l'interior i als Pirineus. Això també té a veure que és una massa d'aire que s'ha gestat al desert del Sàhara, i ho han dit molts cops, no? Això vol dir que és molt eixuta, i quan són eixutes, doncs, això, comporten una diferència molt marcada de temperatures mínimes respecte a les màximes. Però no us fieu de la relativa bonança que tindrem demà al matí, perquè després, quan hi ha temperatures més altes que avui,
3: pujaran i pujaran.
6: Podríem dir que en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 32 i els 37 graus. Els punts més càlids, per una banda al migdia, tot el que seria l'Empordà, sobretot la plana de l'Empordà, però també alguns punts de la Costa Brava, ja s'enfilaran fins als 36-37 graus. I després l'altra màxima es donarà més avançat la tarda, a ponent, de nou al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a la Ribera d'Ebre, aquí és on podrem arribar a valors màxims de 37-38 graus. I també compta amb el vent, perquè les condicions per incendi forestal van a més, i demà encara aniran a més. Doncs això, demà a la tarda, com les últimes tardes, tindrem aquest vent de marinada que aguanta fins que arribi la nit.
3: Doncs paciència i a buscar refugis. Carbó, una abraçada.
6: Fins demà, que vagi bé.
3: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dimecres, 2 de setembre. Joan, què ha de sonar?
0: Ariana Grande. Ta-da!

0: L'artista de 33 anys que ha tancat aquesta passada nit la seva darrera gira Eternal Sunshine Tour és una de les gires més intenses que s'han fet darrerament, perquè, mira, 3 mesos i 41 concerts. Mm-hmm. Per tant, estem parlant de 3-4 concerts a la setmana. Això és un ritme molt fort. El darrer, aquesta passada nit, a Londres. Feia temps que hi havia moltes ganes de veure en directe l'Ariana Grande, que era un tour molt esperat perquè havia estat 7 anys sense fer cap gira. 7 anys. El 2019 va ser la darrera. I ara sembla que passarà el mateix. Almenys passaran molts anys perquè ella mateixa s'acomiadava ahir del públic en el darrer concert. I'm every minute of this with you all, and I just want to make sure I express... Només vull donar-les les gràcies de tot cor. Estic molt agraïda, emocionada. Tots els fans sabien ja que l'Ariana s'estava acomiadant. No sabem per quant de temps, però fa justament un mes la representant de l'Ariana va fer un escrit anunciant que havia decidit parar a allunyar-se de tota l'atenció pública. És a dir, no només parar de fer concerts ni de música, sinó allunyar-se de tot, de qualsevol fotos mediàtic.
1: Un mes, perquè això els hi passa molt.
0: Focus, perdó, focus mediàtic, ja m'heu entès. Per què? Ella mateixa, el dia després de fer aquest anunci, va decidir parlar-ne al concert que va fer a Chicago. No sé si s'escolta molt bé, però...
1: Negativity,
0: ve a dir que he escoltat els meus seguidors que estaven molt preocupats perquè la negativitat m'estigués arruïnant. Diu, però no és això, sinó que és una decisió molt meditada, molt pensada, m'he de marcar límits, els éssers humans necessitem a vegades respirar. Una pausa.

0: Per què parlava d'aquesta negativitat que els meus seguidors estan preocupats? A què referia?
1: Pensa que deies els teus seguidors.
0: No, els teus seguidors. Els seus. Ja, ja, ja. He dit els teus?
1: No, ho has
0: no
1: dit.
0: No sé què em passa
1: els teus... No, no.
0: He dit els seus.
1: Sí.
0: No,
1: com els teus. Jo he pensat els seguidors de Joan Bofill.
0: Jo no tinc cap seguidor a banda, a banda de tu, Anna. La resta, jo crec que no en tinc.
1: Però
0: cap més.
1: Però no n'hi ha cap de... com jo.
0: Bueno, la cosa és que al mes de juliol l'Ariana va publicar un nou àlbum que es diu Pètal, que és aquest que estem escoltant, i en comptes d'analitzar les lletres, les cançons, les xarxes només parlaven d'una cosa, de l'aspecte físic de l'Ariana, perquè estava visiblement prima. Comentaris, per exemple, d'alguns fans: no es tracta de voler que torni l'antiga Ariana, es tracta de voler que estigui sana, està envoltada de persones que l'encobreixen, els trastorns alimentaris no són cap joc, i realment eren també fans de l'Ariana assegurant que estava malalta, que estava malament, que el seu aspecte físic no era saludable i que havia de demanar ajuda. Això ja s'havia fet molt abans també quan estava presentant Wicked en moltes, en molts actes.
1: Per què no les deixen en pau?
0: I ella mateixa va parlar de que era una cosa personal seva i que el seu aspecte físic, el seu estat de salut, tot el que fos, era una cosa que ella no volia entrar-hi. Però és veritat que ara arriba aquesta aturada en la qual ella ha dit que era una cosa molt meditada i allunyar-se del focus públic doncs potser és perquè n'ha acabat molt cansada. I, de fet, et deia que no només és la carrera musical, perquè, de fet, fins i tot ha dit que no participarà en l'obra de teatre que havia de fer aquest estiu al costat de Jonathan Bailey, que és el company seu de repartiment a Wicked, protagonista també de la primera temporada de Bridgerton. Doncs feia una reposició al West End de Sunday in the Park with George i l'Ariana també ha decidit que no.
1: Tens pena.
0: Sí, tinc pena, perquè...
1: Perquè Pètal, a mi m'encanta aquest nou àlbum.
0: I l'anterior també m'agradava molt i trobo que al final és d'aquelles artistes que deuen... que s'han, suposo que la pressió tan bèstia i...
1: Una més.
0: I això et fan cansar-te del món, de la indústria musical i vols marxar i plegar.
1: Joan, Weekend ahir tenia ànima o no?
0: A mi sí que em va semblar que tenia ànima. Jo vaig disfrutar molt del concert i trobo que canta... Vaig disfrutar molt de l'artista cantant.
1: És a dir,
0: cantant...
1: vas a la línia oposada a totes les crítiques.
0: No, tampoc la línia oposada. The Weeknd no és un artista que faci... És una mega estrella internacional.
1: No, però deien, no té ànima,
0: tampoc
1: li
0: espero
1: falta...
0: que connecti amb el públic a, un,
1: falta
0: a
1: uns
0: nivells. Estàs en un estadi olímpic, que ell fa el seu show i canta les seves cançons, i al principi potser va començar una mica més impersonal, però després a mi em va agradar molt. Jo vaig disfrutar molt i vaig cantar totes les cançons.
1: A Bofill li ha agradat Weeknd.
0: Sí.
1: Res. 3 minuts. Menys, de fet, que hi ha aquí l'Antoni Bassas. Quines ganes d'abraçar-lo, que no ens hem vist en tot l'estiu. Ara tornem.

0: 7:38, quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé, com vols que no faci bona cara si torno aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo, ara s'ha fet un embolic amb els cascos i dic, és que tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja està.
1: Quan dimecres,
0: ja estem a dimecres. Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat bé les vacances.
0: Ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: Desconnectar per tu, per això, és no escriure? No, s'ha escrit,
1: No, no escriure gaire, per no dir gens. Bé, vaig començar dilluns. I posar l'orella per sentir alguna cosa de l'actualitat i dir, val, deu anar per aquí, i no entrar en gaires profunditats. I, en tot cas, entrar en profunditats amb lectures, però no de l'actualitat del dia,
0: literatura,
1: sinó del món. Bueno, sí, literatura, assaig, sí. I sèries. També.
0: Quina? Digue'm una.
1: Doncs mira, he acabat de veure El coronel no tiene quien le escriba.
0: M'agrada?
1: Sí, em va agradar. Crec que és un plantejament arriscat, nou i... diguéssim que no és el típic plantejament yanqui de les coses, i després he vist l'última temporada de Fargo, que és una anada d'olla, perquè es barreja des de la maldat més cruel i més sagnant amb la tonteria més tonta, perquè hi ha personatges que són de bufetada,
0: i aquest
1: contrast la fa molt atractiva. De Fargo potser no és la millor temporada, vaja, no, per mi no ho ha estat, però per les vacances és molt entretingut.
0: L'has aprofitat bé, està bé. I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui, d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot, un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre, explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar, no?
1: Tot. No crec que el puguis... El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el Déu.
1: El Puyal, no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha concedit entrevistes.
0: No, clar.
1: No, ja està. I, per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa.
0: Totalment.
1: I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu, del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell va debutar...
0: Hi ha fotos teves, eh?
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha
0: fotos meves. Fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí. Bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou, amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu...
1: Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa, que deia, no sé, són les 7 i... No, és que no veig el rellotge, perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa.
0: Quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català. Va. I aleshores en Puyol es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades, una connexió amb un estadi començava dient muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas. Nostre cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè
0: no
1: van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I, com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena Ser a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir, aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre una mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: I aleshores el director general de la cadena Ser, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar el Terán i el Puyol i els va dir, però la gent ja lo entenderà. Això és històric, això és
0: explicat. Però se puede hacer futbol en català.
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I, per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit, perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serveix per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment, allò era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades, i molts interessos econòmics i polítics i socials. No? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que, en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera, sí, i la número 1, era la ràdio, i futbol en català, saps? O sigui, com tres marques, sí, prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: La Caixa posava els calarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans, sí, del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni amb ningú.
0: No hi havia la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0. L'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de i que magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha aconseguido un gran gol. Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafifa lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
0: M'encantava, fotut un golaç.
1: Exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Nisquens, ja està com etiquetant, sí, jugadors, més enllà del fet molt important que diu compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important, i l'encerta, perquè, sí, allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golaç. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després, sí, li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica?
0: Ah, sí.
1: Perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: si
0: parla... fotut. No?
1: Oh, fotut, home, no, era una mica paraulota.
0: Sí.
1: I diu, jo no l'utilitzo pas normalment, el que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a Las Palmas. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir "entel l'ha cagat", diuen Puyal. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, és que aquí està
1: col·loquial.
0: El gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estaven fora de joc.
4: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi, fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un o del públic, com vulguem dir. Quina espifiada. Però realment, encara que hagués encertat l'Asensi...
1: És a dir, començar també a interpretar els sentiments de la graderia d'una manera més directa.
0: Sí.
1: Per tant, aquí teníem un canvi de llengua i amb el canvi de llengua un canvi de registre. Rigorós, perquè en Puyal era molt rigorós, tant en l'ús de la llengua com en la narració de les jugades, perquè no hi ha hagut un narrador millor que ell, però pròxim. Més a prop dels sentiments i del...
0: S'està inventant una manera de narrar.
1: També, sí, sí, sí. És que vam tenir la sort que els primers partits en català els van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en filologia catalana i llicenciat en ciències de la informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyal i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
5: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració i em feia por que em paltessin les del català. I a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio. Jo anava moltes hores a la ràdio, quan érem a CASP, no? I a l'entrar, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap de missions, em va dir, jo he trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament, des del punt de vista discursiu, és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
1: Penseu que només...
0: Fantàstica entrevista de la Badia, eh?
1: Sí, i gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit.
0: Clar.
1: Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie.
0: Sí.
1: No tenia nadie.
0: Solo.
1: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
0: No, i reconeixer que té estructures castellanes al cap, clar.
1: Sí, home, esclar. Ell tota la
0: Tots
1: vida havia sentit ser zafa de l'acoso i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho diem, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà.
0: No.
1: Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada, quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament. I em va dir escapolir-se de l'escomesa.
0: És boníssima, sí.
1: Després, escapolir-se. Amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial. Però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir busti en lloc de busson,
0: sí,
1: o en
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: A dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyal, en una entrevista, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu, i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
6: Per primera vegada a la ràdio...
7: Mundials en català.
6: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
7: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
1: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
0: Clar.
6: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
7: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
6: La caixa d'estalvis més important d'Espanya, amb una xarxa de 500 oficines.
7: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. La caixa.
1: Ha quedat clar, eh?
0: Ha quedat claríssim que aquí posa la pasta.
1: I ara?
6: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina
7: per a la retransmissió completa del partit final.
6: Holanda-Argentina.
7: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyal.
6: Una exclusiva de la ràdio i la caixa.
1: I la caixa, sí. I ara una veu diu...
8: Atenció, Joaquim Maria Puyal, quan vulgueu, endavant.
9: Moltes gràcies. Gràcies, company Vila. Saludem a tots els oïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina. Enfront la selecció titular...
1: Això, no? Això és posar la llengua a l'aparador mundial.
0: I emoció,
1: no?
0: De Ràdio Barcelona, arriscada, sí, i pionera. Sí, dir... I aquí comença tot una mica.
1: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui a Catalunya, que jugui a Argentina o Holanda o el que sigui, no? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
0: sembla
1: digital...
0: Lluny, realment sembla,
1: exacte,
0: lluny.
1: Aquesta era la gràcia, no? Que
9: senties una cosa que estava allà molt lluny.
1: I deies, hòstia, aquest tio està a Argentina, no? Era, ell, home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
0: Totalment.
1: El Puyol s'ha anat a la
0: d'obrir
1: selva.
0: D'obrir una finestra, no? Exacte, i que tu podies colar-t'hi.
1: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea, i van anar 30.000 seguidors del Barça, va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa. El Barça va guanyar, per fi, ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part, i quan el partit estava 2-2 va fer el 3-2. En certa forma es va redimir del seu error. I va emocionar molt a la gent de dir, hosti, tu, ara tornarem a recordar una final per una derrota, perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
10: Asensio Reixac per l'esquerra, pilota per l'esquerra. Al costat de l'esquerra s'obriria. Nesquens puja cap l'atac. Vol centrar Nesquens cap a Reixac. Reixac, la bola! Sota Reixac! Gol! Carri! Gol! Carri! Carri, jo sabia que no ens faries quedar malament! Jo ho sabia, Carri! Jo ho sabia, Carri! Carri!
1: O sigui, aquí ja hem fet una evolució.
0: Charlie.
1: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
0: una proper 100% amb els jugadors.
1: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt, sí, emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat, no? I era una final de la Recopa, és a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocionant. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat, i els avenços tècnics van permetre també començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, a la gespa, a fi, allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
0: Espero que no se'l descuidi.
1: Hi havia també la Isabel Bosch, hi havia un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent, o sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
0: Més enllà de la caixa.
1: Més enllà de la caixa.
0: Que, per cert, em diu Andrés que era la veu del Cuní.
1: Sí,
0: la del
1: Mundial d'Argentina és en Josep Cuní.
0: No l'he reconegut,
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és en Josep Cuní. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que ja, hi havia una certa complicació, sí, tècnica. I, a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, que no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits. Hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit. I, però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li van carregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció, sí, d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
0: Què dius ara?
1: El que sents.
11: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga, Barça-Real Madrid, des del Camp Nou.
12: My God! Apareix, nois! Sí, general, Schuster!
11: transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
13: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
11: Quimet, això ho cobrarem a part?
1: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
0: Home, tot una promo,
1: I la idea aquesta, i la idea aquesta del general Schuster. Un dia, o sigui, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació, i el Barça aquell any va guanyar la Lliga. Arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la
0: setè de cavalleria.
1: Li vaig dir al Puyol, digue-li al Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taratarí, i ja està, i vam fer això. Arribem, això ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga. 11 anys, eh? I l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Mm. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
0: Sí.
1: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyal. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ailes, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
0: Que havia de parar.
1: I en Puyal té... expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar, perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és fer una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyal fa que aquell dia al camp de Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
14: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti, Urruti atrapat el penal, Urruti atrapat el penal, amic d'Ivan de l'Espanyol Català.
0: Per mi és insuperable, aquest.
1: Sí, home, aviam, després va venir l'encara més, que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara i em puc morir, és a dir, de locucions històriques.
0: Però
1: aquesta té...
0: És que sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat, gairebé, que l'hagi escoltat.
1: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara a l'Urruti perquè ha aturat el penal, i dues, nano, m'has fet cada bé, perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
0: Per l'oient.
1: Bueno, per l'oient és també de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyal és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
0: Quin viatge. És que he de parar, un moment, he de parar 2 minuts. Necessito posar-te un tall i explicar una cosa d'aquesta casa, també. 2 minuts, res, minut i mig.
15: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
16: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joiers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joiers, a Barcelona, l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
17: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
18: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
19: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
20: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Fácil Móvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Fácil Móvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Fácil Móvil, el cambio empieza en casa.
21: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
22: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
15: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida. A la cadena Ser i Ser Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
23: Ui.
0: Te l'hem buscat?
23: Ui, sempre hi ha sorpreses.
0: Saps, el reconeixeràs?
24: Aviam. Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
25: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta i intenta trobar lloc allà on no n'hi ha. I ara mateix estem assistint a l'espectacle de Guàrdia Urbana i Policia Autonòmica, Mossos d'Esquadra, colze amb colze, intentant contenir l'allau humà, és a dir, estan donant suport a les tanques perquè cada cop és més la gent que vol entrar dins la plaça, no s'hi cap, i a més la gent que hi és, majoritàriament jove, majoritàriament, doncs, bojos nois sense carnet o amb carnet, juguen a empantar-se, és a dir, a provocar allaus cap endavant, i jo penso que aquí quan arribi l'autocar, en fi, ara no ens posarem tremendistes, però realment aquí pot passar qualsevol cosa perquè la gent té moltes ganes ja que arribin els jugadors, té moltes ganes de saltar, el himne que li estan posant a través de la megafonia potser no és suficient, ara es desprega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment, doncs, això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
0: Vaja, s'estàs flipant. O sigui, està gairebé vermell. Jo diria que vermell, sí. I amb un somriure,
1: sí, això és
0: fent de periodista total.
1: Això és 21 de maig de 1992.
0: I què està passant? Una celebració?
1: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
0: I què veu fas, no?
1: Bueno, no, sí,
0: però
1: no sé.
0: Però t'estaves escoltant molt atentament.
1: Sí, bueno, sí.
0: No vull posar-me tremendista.
1: No vull posar-me tremendista, però et dius, home, aquí em pot passar una de grossa. Fixa't com després, amb el temps, s'han deixat de fer les celebracions a la plaça Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
0: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem, per això, més, també la teva trajectòria.
1: Molt bé.
0: Hi haurà molts dies per repassar. Bassas, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, hi ha molt a recordar. Són 50 anys aquesta fita de país, de llengua, mm-hmm, i de ràdio, com molt bé has demostrat.
1: Crec que hi haurà un programa conjunt, no?
0: Sí? De Catalunya Ràdio. No podem dir res, per si de cas. No sé què podem anunciar i què no.
1: Ah, perdó. Bueno.
0: Jo no he dit res.
1: No, jo tampoc, eh? Bueno, en tot cas, tu em volies fer alguna altra pregunta o no?
0: No, que t'estimem. I que gràcies per estar aquí els dimecres.
1: Entesos.
0: I que Bassas, gràcies.
1: A tu, fins...
0: Una abraçada.
1: Dimecres que ve, sembla que no.
0: Dimecres que ve no tenim futbol.
1: No, perquè hi ha futbol, però de debò, o sigui, hi ha Champions.
0: És veritat. Disfruta el partit.
1: A 3:45.
0: Jo crec que ens veurem d'aquí 15 dies.
1: Doncs d'aquí 15 dies.
0: Preparem temes.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, Bassas. I un minut, que ja està aquí la Irene.
15: Al balcó.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
15: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 9 ja està aquí. La Irene Cordón sona aquesta sintonia. Vol dir que tornen... Els antics ja ho feien.
1: I torna Irene, Irene Cordón amb el passaport, amb el doble de visats que, havia, que va clar. Marxar de vacances.
0: I amb aquells ulls que se li posen de viatjar.
2: Ja no me'n recordo gaire, Si us soc sincera, ja porto...
0: Irene, com ha anat aquest estiu?
2: Molt bé, m'ha anat molt bé viatjant, estant amb els amics, amb la família... descansant, llegint...
0: Val, però quin ha estat el teu dia preferit de l'estiu?
2: Sense massa dubte, l'eclipse. L'eclipse solar.
0: I amb qui estaves a l'eclipse?
2: Doncs rodejada de la gent que més estimo, i entre aquesta gent hi estàs tu, Anna.
0: Va ser tan bonic.
2: Va ser preciós.
0: És que això ja sé que els oients diuen... Què ens expliqueu?
1: Això són,
0: són intimitats.
1: No,
0: però és que va ser
1: no
0: preciós
1: ser
2: molt bonic.
0: Fer-ho al costat de la Irene,
1: no
0: que ho viu tot.
1: A mi,
0: No, però...
2: On eres?
0: Tens raó, no hi eres.
1: Estava a Xina.
2: Ara, jo recordo això, perquè et vam enviar un missatge.
1: Sí, veritat,
2: com si fos avui.
0: I eres en ànima.
1: Sí.
2: Però és veritat que allò de l'eclipsi és que no era només veure, era sentir-ho. Sí. I ho he entès, ara què vol dir sentir un eclipse.
0: Mira, jo havia escoltat el Joan Anton Català, l'equip Catalunya, dient, us en recordareu sempre d'en qui l'heu viscut, i us penseu que no és tan important i flipareu. I és que és així.
2: És que és així. Va ser meravellós, Anna. Un fart de plorar.
0: Un fart de plorar, sí. I una emoció total.
1: Us visualitzo, us visualitzo.
0: Abraçades. Sí,
2: sí. Molt abraçades. Molt bonic, va ser molt bonic.
0: Sí, sí. Va, vinga, que se'ns en va la secció.
2: No passa res.
0: Vacances han acabat, però és que tu portes que els antics... Sí. Ja feien vacances. És un concepte així? Podem...
2: Clar.
0: Li deien vacances?
2: No li direm vacances, perquè jo crec que vacances nosaltres ho associem a uns dies festius, és a dir, que no estàs treballant i que estan remunerats. Llavors, això, els antics no ho tenien. Sí, però sí que tenien dies de descans.
1: Fa un segle, com a molt, no?
2: Com a molt, sí, això és una cosa molt moderna.
0: És a dir, descansaven.
2: Moderna. Descansaven. I, evidentment, també hauríem de mirar dins de les classes socials qui pot descansar i qui no, perquè si no estàs remunerat...
0: No ha canviat res en això.
2: No, el que passa que ara hem guanyat una cosa molt important, que és aquest dret a vacances remunerades. Llavors, això no és poc, no és una fita qualsevol. Llavors, estàs 11 mesos treballant, però és veritat que, per llei, has d'agafar-te uns dies per descansar i no et preocupis perquè et pagarem. Llavors, això és lo nou.
0: Altra
2: això...
0: cosa si pots marxar o no.
2: Clar, llavors, el que sí que us puc dir és que els antics estiuejaven. Entès aquesta paraula com... alguna classe social es prenia uns dies de
1: relax. Sobretot també, quan parles de classes socials, igual hi havia certes classes socials que el nostre concepte de vacances, que és descansar i no fer res, igual ho feien durant molt més temps l'any, no? O sigui, no eren les... O quines classes socials eren les que estaven treballant i marxaven?
2: Jo el que dividiria és les populars, per exemple, si agafem Roma. Agafem, si voleu, Roma, després podem agafar Egipte, perquè, clar, hauríem de mirar les diverses civilitzacions, però en general serien. Les classes populars, que és la gran majoria de la població, el 90% de la població, aquests no es poden permetre, jo us diria, que ni un dia de vacances. Els que treballen al camp, bé que ho sabem, que depenen d'un calendari natural, no festiu, que depenen de la collita, de la verema. Tu no li pots dir a un camperol al setembre, vés-te'n uns dies de vacances, no passa res. No. Això és impossible, és impensable. Per tant, això és que no se'ls hi passava ni pel cap. O sigui, això de, ui, he treballat molt, millor que m'agafi 4 dies, 5 dies, me'n vaig a la platja, i el que tu deies, Joan, i no faig res, una cosa que a vegades ni ens en recordem, Em poso a llegir, però si no sabien ni llegir, escriure, aquesta gent. O sigui, això, impensable. I pel que fa a les classes socials riques, i torno una altra vegada al tema de Roma, llavors aquí, clar, és quan veus la gran diferència social, que a dia d'avui també la podem veure. Perquè aquests d'entrada no es queden ni a la ciutat. Perquè us imagineu què deuria ser Roma al mes d'agost? D'acord que el canvi climàtic, doncs nosaltres l'estem notant molt i és una realitat, però al mes d'agost, al Mediterrani, ara i aleshores,
0: com ara.
2: Deuria ser tremendo. Llavors, torno una altra vegada a distingir-ho. Què fa la classe social, la classe popular? La classe popular viu amb les ínsules, que són blocs de pisos, ho van inventar els romans, això dels blocs de pisos, però són pisos que no tenen ventilació, no estan aïllats, una calor. Imagineu-vos-a... Clar, en aquell moment, evidentment, no tenen els cotxes, però és que quasi no hi ha res, però sobretot és que no hi ha ni la ventilació, o sigui, la cosa és bastant fumuda, o sigui, s'havien de menjar la calor. En canvi, el ric què fa? Diu, doncs me'n vaig a la meva casa d'estiueig. Llavors, això sí que podem veure que els antics, alguns ja ho feien.
1: A on?
0: Segona residència.
2: Segones, terceres i quartes residències. Llavors, a l'estiu, doncs, què millor que amb vistes al mar. Llavors, si ho agafem al mapa d'Itàlia, veiem que cap a la Baia de Nàpols hi ha diverses regions meravelloses.
0: Capri,
2: Baies, és un lloc meravellós, que hem d'imaginar que tenen no un apartament, una vila. I una vila romana, estem parlant d'hectàrees i hectàrees de terreny, que tenen, a més, les seves pròpies termes, que tenen els seus espais oberts.
0: Barra piscina, marbre, no? Termes barra piscina.
2: Piscina, però és que les termes... Clar, penseu que aquella zona de Nàpols és una zona volcànica. És per això tenen l'aigües termals.
1: M'està venint al cap que quan vam parlar de...
2: Pompeia.
1: De Pompeia. Tu vas parlar que era una ciutat en què molts d'aquests palaus eren d'estiueig, no?
2: Exacte. Les domus més grans, les cases més grans, eren dels rics, sobretot doncs, aquests patricis o aquests senadors que viuen a Roma, que ells agafen, i no una setmaneta ni dues, sinó per tot l'estiu, i agafaven la família i s'anaven cap a aquestes viles. Ara bé, seguien treballant, que aquí és la diferència.
0: Ah.
2: Si nosaltres sí que realment diem desconnecto, no em vull saber absolutament res. Hi ha gent per tot, eh? He vist que hi ha gent que realment s'emporten la feina. I us he de dir que aquests senadors, per ells anar-se'n a una vila, també hi havia quelcom de treball.
1: Residència per passar la calor millor, diguéssim.
2: És per passar molt bé. I també per sociabilitzar. O sigui, és un moment clau, perquè també és molt important, evidentment, aquest descans.
0: Amb els altres rics que estaven...
2: I què té? Si els altres
0: vides.
2: Rics també... Si les grans fortunes de Roma surten de la ciutat per anar-se'n a aquestes viles, en aquests pobles de mar, amb aquestes vistes, que munten unes festes increïbles. I una miqueta...
0: Feien contactes...
2: Molts contactes, són molt importants. Fins i tot l'home ric que té una filla la vol emparentar amb un altre home ric que tingui un fill. Per tant, en el moment de sociabilitzar, de fet, l'estiu això ens ajuda també a nosaltres. Clar. I com ho fas? Doncs amb aquests banquets. Llavors, moltes d'aquestes regions, molts d'aquests pobles, com Baies, que és meravellós, veus unes viles, a part, que tenen uns mosaics, o sigui, que fan realment ostentació del que tenen i el que no tenen. Allò és tremendo.
0: I més preparades per la calor, les de fora?
2: Molt més preparades, perquè els espais són molt més amplis, sobretot hi ha molta aigua. Llavors, l'aigua és clau. I, a més, ells saben construir perquè passar per poder passar aquesta calor.
1: Egipte? N'hi havien? Perquè Egipte, penso que el mapa potser és més difícil per tenir una residència d'estiueig, no? Perquè és la vora del Nil, al
2: Egipte
1: final.
2: No. Egipte no. El que passa que, per contra... Ells sí que tenen unes vivendes que estan molt ben adaptades a la calor, si parlem de calor, eh? No tenen vacances, de nou hem de tornar a parlar d'aquest concepte, és quelcom molt nou. El 90% de la població són camperols, per tant, depenen de les crescudes del Nil i de l'agricultura. Quan hi ha la crescuda i no poden conrear, treballen pel faraó. Per què? Doncs perquè s'han de construir temples... Sí. Tombes, i tu has de menjar. I com que aquí no hi ha ningú que et pagui unes vacances, per tant, ells treballen. Ara bé, el que sí que té Egipte, com també ho té Roma, Grècia i altres civilitzacions mesopotàmiques, són festivitats. I això és el propi estat que els hi donava. És, d'acord, tu segueixes treballant, però mira, hi haurà uns dies que seran de gaudi per tots. Una festa com una processó, sempre va relacionat amb el món religiós.
0: Clar.
2: Són els propis sacerdots els que marquen aquest calendari religiós, amb aquestes festivitats religioses. Era el moment, l'oportunitat, perquè el poble, sobretot, ho feien després
0: de treballar molt, no? De recollir,
2: exacte, el gra, perquè com que el 90% són aquests camperols, llavors aprofitaven, feien doncs, una festa en honor a això, ara tenim els graners plens, l'Estat, a més, us pot proveir i reparteix beguda. Fixeu-vos com la beguda, l'alcohol, la cervesa, en aquest cas.
0: Ah, era cervesa!
2: Cervesa, clar, la cervesa, que clar, a veure, tampoc ens hem d'imaginar la cervesa d'avui en dia, perquè els anuncis de cervesa a l'estiu van... No era així. De fet, per ells era... No utilitzen ni el verb beure, utilitzen el verb menjar. Era més, no estava filtrada... estava calenta, l'altre tema, no, com ho fan, no, per poder refredar, nosaltres ens imaginem ràpidament coses fresques,
0: o sigui, era un aliment bàsic.
2: És un aliment bàsic, perquè a més està fet

0: imaginem ràpidament coses fresques.
1: O sigui, era un aliment no bàsic. Quasi.
0: És un aliment bàsic, perquè a més està fet a partir de l'ordi, que és clar, un cereal doncs, que és molt, té molts nutrients. Per tant, això era molt important. Per tant, aquestes festivitats hi són. En el cas de Roma, què faran, per exemple, els emperadors o durant la República, els jocs, que d'això també n'hem parlat diverses vegades.
2: Sí.
0: Quan donen els jocs, dèiem, qui paga, no?, tots aquests jocs? Dèiem, doncs, tots aquells senadors que es volen presentar a unes eleccions, perquè és el moment de fer-te visible. Clar, en una època que no hi ha ni la ràdio, ni la tele, els diaris, que no hi ha aquests mitjans de comunicació, com és la manera de mostrar-te al poble, escoltar el que el poble vol i tu donar-los alguna cosa perquè t'estiguin eternament agraïts? Dóna'ls-hi jocs. Allò del pan i circo, dóna'ls-hi menjar, reparteix menjar i dona'ls i jocs. Vol dir això que quan a l'amfiteatre Coliseum de Roma feien jocs ningú treballava? No, ni molt menys. La gent segueix treballant. El que passa és que aquell dia, doncs com nosaltres, que podem anar al teatre sí, o al cinema, hi ha uns jocs de gladiadors...
1: Era un moment d'aturar-se...
0: De parar, correcte.
1: I de gaudir.
0: Però l'endemà tu tens un negoci. Fixeu-vos que la paraula, aquesta terminologia negoci, vol dir no oci. No otium, que l'oci vindria a ser el que sí que pot tenir aquestes classes més riques perquè es poden permetre el luxe de tenir aquest oci i si tu no tens oci és un negoci perquè toca treballar. Per tant, fixeu-vos, no? Clar, això és boníssim. Nega l'oci. Si tu no tens oci vol dir que tens un negoci. En canvi, fixeu-vos com a l'antiguitat és molt bo. Perquè els romans, nosaltres donem molta importància a l'esforç, li donem molta importància. A vegades diem, i aquesta persona s'ho ha fet tot, eh? O sigui, va començar de zero. És que això ho premiem?
1: Sí.
0: A Roma no. A Roma el que impera és de quina família vens tu. O sigui, l'important és que tu siguis un Juli, un Claudi, que vinguis d'una d'aquestes bones famílies. En canvi, està molt ben vist que puguis agafar la teva família i te'n va a la Bahia de Nàpols, que ja
1: tot
0: sabem...
1: Tot i que feien networking, has dit tu,
0: Absolutament, perquè la política se l'emporten amb ells. A vegades es diu que el ric de Roma se'n va, però s'emporta Roma amb ella, perquè m'acaba parlant d'això.
2: Surt el nom de Ciceró, que el poses com a exemple.
0: Clar, perquè a vegades dius, però què en sabem realment de la vida d'aquests pobles com Pompeia, però sobretot sí, Baies, a la Bahia de Nàpols? Dius, doncs, gràcies als textos, no? Llavors aquí tenim Ciceró i altres autors que han escrit cartes, però Ciceró era molt moralista. Llavors, què és el que fa? Tot el que sigui festa, gresca, molt mal vist. Per ells és molt mal vist. Per què? Perquè no s'adequa a la vida austera que hauria de tenir un romà. Clar. Per tant, aquí ens venen aquestes persones que escriuen cartes, diuen aquesta vila de tal, que l'únic que fan és pensar en beure, en sexe, clar, munten orgies. Llavors, de seguida ja ens pensem això, no?
2: Això no és un mite, això és veritat.
1: Ell què volia?
0: Sí, no?
1: Ell promocionava la lectura.
0: Clar, mireu, ens hem d'imaginar, jo a vegades penso, no? Què podríem comparar-ho a dia d'avui, aquest Baies? Jo a vegades penso a Eivissa. A Eivissa, a vegades, yeah, també, hi ha qui ho associa únicament a la festa, al vici, al sexe, a drogues i a l'estiu. Però és quelcom més que això, okay, evidentment. Imagineu-vos que d'aquí 2.000 anys, un arqueòleg, l'única font que té per parlar, per entendre com era Eivissa, són els sermons d'un capellà els diumenges a l'església. Què en dirà? Que tot això és dolent, que és immoral, que això dels vicis, que això no està bé, que això no està tal... Llavors, la imatge que ens arriba precisament d'aquestes viles romanes és que és una juerga constant i que, per tant, és molt antimoral. O sigui, són realment sermons que feia Ciceró, era tremendo aquest home, i sempre acabava, no?, amb la moral romana, perquè això no està bé. El primer emperador de Roma, August, també té una moral i la vol implantar per tot arreu i consideren que riure i passar-s'ho bé és quelcom molt dolent.
2: I és veritat allò que deien, o aquesta història de que els romans vomitaven durant els banquets per poder continuar menjant?
0: Mira, això...
1: Aquest detall sabia que era el que més t'agradaria de tots.
0: Agrada, no?
1: Però la veritat és que jo m'encanta.
0: A veure, lo de la plometa i que vomiten... Sí. Clar, sí. A veure, sí, no. Si
1: per seguir menjant.
0: Cert, per seguir menjant, no? Que això ho tenim documentat. El que passa que no era la conducta normal. És a dir, fins i tot aquí de nou hi ha altres autors, crec que era Suetoni, us ho dic de memòria, que ell acaba dient, sí, sí, aquests rics que mengen per vomitar i vomiten per menjar. I ho diu amb tota la mala llet, no?, possible, perquè se n'estan rient d'ells. De nou, és un discurs moralista.
2: Clar.
0: Llavors, és veritat que vomitaven, però no de forma habitual, i menys encara quan alguna vegada he sentit a parlar que el vomitorium era una habitació on anaven expressament... No, no, no. no. El vomitorium era...
1: És que hi hagi una habitació que sigui el vomitorium...
0: No, això no existeix. Ah. Però el vomitorium sí que sabeu què és. Quan tu agafes l'amfiteatre romà, les sortides perquè puguin evacuar la gent.
2: Sí, exacte, el vomitori.
0: Clar, jo, de fet,
1: vomitar quan... gent, no?
2: Existeixen a dia d'avui.
0: A dia d'avui existeixen, i quan anem al Camp Nou,

0: que a vegades la gent diu, quina boca ets, no? La 034, jo dic, a quin vomitorium. Perquè el concepte és aquest, de sortir.
1: Irene, d'aquí algun dia hem de parlar, ho vam dir a l'acabar la temporada, de l'audició a la pel·lícula.
0: Ho necessitem.
2: No, ho necessitem.
0: És imperatiu, ho hem de fer.
2: El següent capítol sigui com els romans i els es tornaven a la rutina i com es preparaven, no sé si hi havia doncs, a tornar a la vida sana...
0: Això sí. Això de m'he engreixat aquest estiu, això també ho tenen. Això, m'he de primar 4 quilos, també ho tenen.
1: Irene,
0: sí,
1: que ens veiem aviat. Doctora en Història Antiga, gràcies per explicar-nos com eren els estiuets amb els antics.
0: A vosaltres.
1: Ens retrobem aviat. Dos anuncis i la Soledad Domínguez ens explica el dia en 5 minuts i després ve l'Anna Palet amb la graderia del balcó. Seguim atents.

0: Pues ya se acaba el verano.
1: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
0: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
1: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
0: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
2: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
5: Valorado.
4: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
6: El éxito está asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Es dimecres 2 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
8: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
7: La tarda ens deixa dues notícies esgarrifoses, totes dues relacionades amb nadons. D'una banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic que algú ha deixat al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. A migdia, una persona alertat de la presència d'una bossa de plàstic plena de sang a un bloc de pisos del carrer Llevant. A dins, la policia ha trobat el cos sense vida d'una criatura de la que no ha transcendit l'edat. De l'altra, la Policia Nacional ha detingut a València els pares d'una altra criatura desapareguda a Santa Bàrbara, al Montsià. En paral·lel, els Mossos estan buscant restes d'aquest nadó a un habitatge precintat des del cap de setmana, on ja s'hi va trobar una trentena de gossos, alguns morts, d'altres malnodrits. Andrea Villoria.
9: Els Mossos segueixen buscant les restes del nadó a qui fons policials donen ja per mort. Ho fan revisant a fons el domicili que van precintar el cap de setmana després de rebre la denúncia de l'avi que alertava de la desaparició del nadó. Dins del pis hi havia una trentena de gossos en molt mal estat, alguns dels quals estaven morts. L'escena va fer que el jutjat ordenés la detenció immediata dels pares, a qui la Policia Nacional ha arrestat a l'estació del nord de València. Segons ha avançat el diari Levante, els progenitors estaven a punt de pujar a un autocar.
7: I anem ara fins a Manresa, on el jutge ha de decidir si fa cas de la petició que ha fet la Fiscalia i ordena l'ingrés a un centre de menors dels dos adolescents detinguts pel crim d'un home de 45 anys en la darrera nit de la Festa Major. En la concentració en memòria de la víctima, que s'ha fet aquest matí davant de l'Ajuntament, l'alcalde de municipi, Marc Aloi, d'Esquerra Republicana, demanava contundència al govern i als jutges.
10: Això no es pot tornar a repetir. Qui la fa, la paga. Volem que la justícia sigui implacable. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema.
7: Aquesta tarda s'està fent una altra concentració de protesta que s'està desenvolupant en silenci, sense proclames, tot i que partits com Aliança Catalana o Vox han intentat aprofitar la tragèdia en benefici propi, dient que els presumptes autors del crim són menors no acompanyats o que se'ls ha d'expulsar de forma immediata. La consellera Parlon ha sortit al pas per aclarir que els joves són nascuts a Catalunya.
11: No podem aprofitar fets greus que colpegen a la societat, insisteixo, per articular discursos d'odi i sobretot enfrontar a la població.
7: Això és el que deia aquest matí a TV3. Tots dos adolescents tenien, això sí, antecedents per altres fets violents. I també hi ha concentracions a aquesta hora a altres ajuntaments de Catalunya, unes convocades pel Partit Popular i per Vox per fer costat als veïns de Ceuta, d'altres, paral·leles, que alerten contra el creixement dels discursos racistes. Així sonava, per exemple, a la plaça del Vi de Girona, on hi ha un fort desplegament policial per separar les dues manifestacions. El mateix ha passat a Lleida o està passant a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha hagut alguns conats de tensió. I així sona també a aquesta hora la plaça de la Vila de Badalona, on la concentració, en aquest cas en suport a Ceuta, l'ha convocat l'Ajuntament que presideix Xavier García Albiol. Musulmán el que no vote o yo soy español són algunes de les consignes que s'estan cridant en aquesta concentració on participen mig miler de persones i on també s'ha insultat el president del govern espanyol. I res millor que els llibres per fugir d'aquesta realitat. La Setmana del Llibre en Català torna a Barcelona del 18 al 27 de setembre. En aquesta nova edició hi haurà més de 300 expositors i més de 350 activitats, perquè l'objectiu, segons que explicava la directora de la Setmana, Cristina Domènech, és que els lletraferits ens hi puguem estar tot el dia.
12: El Passeig dels Companys, des d'Arc del Triomf fins a Ciutadella, el que oferirem és 98 casetes que representaran segells també de tots els països catalans. Hi haurà una sèrie d'espais complementaris que el que volem és millorar l'experiència del visitant. O sigui, a la setmana hi has d'anar a mirar llibres, a mirar novetats, a remenar, però també a passar una estona a estar-t'hi.
7: Fins aquí el repàs de les notícies més destacades de la jornada a Catalunya. Són gairebé 9:15.

0: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.
2: Bona tarda, què tal? Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 2 de setembre. Aquesta tarda s'ha produït l'homenatge a Dani Olmo a Terrassa com a campió del món, un acte en què Olmo ha carregat contra l'Atlético de Madrid per la seva gestió del cas Julián Álvarez. Comencem.

0: I és que tenim diferents punts de connexió. Per exemple, a Sabadell s'està jugant la final de la Copa Catalunya. Minut 4 de partit. S'acaba d'avançar el Sabadell contra el Barça Atlètic jugant aquesta final. Gol de Gioacchini en aquesta final de la Copa Catalunya. I a Terrassa, seguint l'homenatge de Dani Olmo, està el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Palet. Bona tarda.
0: Com ha anat l'acte de Dani Olmo?
1: Molt bé, la veritat, un homenatge prou maco, amb un miler de persones a la plaça de l'Ajuntament aclamant un dels fills pròdics de la ciutat, juntament amb Xavi Hernández, el seleccionador dels Països Baixos, i Terrassa ja té dos campions del món, que es diu aviat, Xavi Hernández.
0: Això no ho poden dir moltes ciutats, eh?
1: Molt poquetes, la veritat. Villafranca i Los Palacios en té dos, els dos de 2026, Gavi i Fabián. I no me'n surt cap. Barcelona, segurament, no?
0: Sí.
1: I no me'n surten gaires més, la veritat. Bueno, Barcelona ho hauríem de mirar. Ara estem fent un exercici aquí sobre la marxa. Ho hauríem de mirar, si Barcelona en té... No, crec que no. Crec que no.
0: Sí, ho vaig buscant, mentre m'expliques com ha anat.
1: D'acord. No, però és una ciutat amb dos campions del món, com dic, Xavi i Dani Olmo. Avui li han fet l'homenatge al campió de 2026. Una anècdota, s'havia deixat la copa, la rèplica que té de la Copa del Món a casa, i han hagut de portar-li en Uber perquè la pogués exhibir des del balcó, des d'un balcó on Dani Olmo ha fet un missatge... doncs prou social i de celebració, de reconeixement per aquesta victòria, i el qual ha tingut un record per la gent que ho està passant molt malament a Ceuta.
2: Somos un país que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles. Quiero mandar aquí desde Terrassa, desde este día tan especial, un fuerte abrazo, mucho apoyo, todos mis respetos a toda la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos, también vivieron este triunfo como suyo y nada, Terrassa, que estoy muy feliz de volver a veros todos y espero veros pronto el año que viene, ¿por qué no? Con un triplete o lo que sea, y si no, también en futuros títulos con la selección. Esto sigue siendo el inicio de algo muy grande. Muchas gracias, Terrassa.
0: L'ha deixat caure, la del triplet, l'any que ve?
1: Home, imagina't com de maco seria, no? Viure un triplet i que pogués celebrar-ho a Terrassa de nou amb Dani Olmo. Home, la veritat és que és un dia maco per ells, però abans d'això també l'ha volgut deixar anar amb el tema de l'estiu, que és el fitxatge de Julián Álvarez. Ens ha atès abans de pujar aquest balcó de l'Ajuntament i fer aquest discurs, i el David Bernabéu li ha preguntat si entén l'actitud de l'Atlético de Madrid amb Julián Álvarez. I aquesta és la resposta de Dani Olmo.
3: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no frena. A nosotros personalmente nos espera un año muy bueno, seguro, con mucha competencia, porque también nosotros clubes se han reforzado muy bien, pero nosotros creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al 100%.
0: Jo crec que aquest missatge, Santi, el que demostra és que els jugadors del Barça han estat molt pendents de Julián Álvarez tot aquest estiu.
1: Sí, i tant, i tenien moltes ganes de jugar amb ell perquè creien que era un bon element per reforçar la plantilla. De fet, quan li anaven preguntant durant el Mundial a tots els futbolistes si volien jugar amb ells, tots deien que sí. La Minya Mal, recordo l'entrevista a l'Arguero, li va obrir la porta d'una manera, vaja, de bat a bat.
0: Sí, sí.
1: Per tant, sí, tenien ganes, i avui Dani Olmo, doncs, que ha volgut enviar aquest missatge cap a Gilmarín i cap a l'Atlético de Madrid.
0: Doncs segur que l'han rebutjat i segur que l'estan escoltant a Madrid, aquest missatge de Dani Olmo. Per cert,
1: són tres campions del món a Terrassa, no són dos, són tres. Xavi Hernández, Dani Olmo i el central de l'Atlético, Marc Pubill.
0: Efectivament. No és de Manresa? Va estar escolaritzat a Manresa, o no?
1: Ah, sí? Aquí em surt Terrassa.
0: Doncs mira, si és de Terrassa, nascut a Terrassa, un mes. O sigui que en aquest sentit jo crec que llavors
1: nascut
0: sí que...
1: Nascut a Terrassa.
0: Ah, mira.
1: Això aquí diu... I format a les categories inferiors del Manresa, de l'Espanyol, del Nàstic Manresa, però nascut...
0: És que em sembla que va anar a l'escola Manresa, però sí, sí, si va néixer a Terrassa, doncs escolta, li sumem el tercer. Mira, jo he anat fent la cerca mentre escoltàvem a Dani Olmo. Madrid en té diversos, com Iker Casillas, Fernando Torres i Pepe Reina, a més de Rodri.
1: No, no, però aquí, no, aquí m'has de mirar bé si és Madrid o Móstoles. Casillas és Móstoles.
0: Ja.
1: O sigui, aquí comptem Barcelona, Barcelona només, perquè... Sí. Per exemple, Víctor Valdés, campió del món, era de Gavà, que és l'àrea metropolitana, Martorell, Eric García, Madrid, Madrid, hi ha Rodri i Fernando Torres, podria ser, però Casillas és Móstoles, per exemple.
0: Això tens raó. Doncs escolta, el que és de Terrassa...
1: I Barcelona quants hi ha?
0: De Barcelona, aquí me'n surten Gerard Piqué, Joan Capdevila i...
1: No, Capdevila és Tàrrega. Capdevila, no li traguem campions. O sigui, no li traguem campions a les seves ciutats.
0: Mira, i per exemple, Fernando Torres és de Fuenlabrada.
1: Mira, veus, no? Compte a Terrassa, perquè a part de ser terra predilecta de Bermúdez, tres campions del món. Jo crec que no hi ha ciutat amb més campions del món.
0: No, Barcelona
1: Terrassa,
0: tècnicament
1: perquè...
0: només té a Piqué.
1: No, i Víctor Muñoz.
0: Ah,
1: Víctor
0: clar,
1: Muñoz, que sí. Jo també he estat fent la feina. Víctor Muñoz és de... És de Barcelona, però Terrassa en té 3, supera a Villafranca i Los Palacios, per tant...
0: El que és de Terrassa, que ningú li tregui.
1: Sí, correcte. Mira, som aquí. Una abraçada a la gent de Terrassa que està escoltant, l'agradaria al cor mateix.
0: Una abraçada cap a tothom i també la resta de localitats de Catalunya. Deia que has tingut un dia intens, perquè ara l'acabes a Terrassa, però l'has començat al Prat, a l'aeroport, acomiadant a Marc Casado.
1: Sí, marxa, s'ha dit, com a mínim els propers 9 mesos al Depor. Hi ha una opció de compra de 30 milions d'euros. Opció de compra, sense obligació, sense res. És només aquesta opció. Jo crec que és difícil d'assumir per un club com el Depor, però veurem al final de la temporada com ha rendit Casado i si la volen exercir. Si no, tornarà amb un any de contracte, que li restarà a Marc Casado amb el Barça. I li hem preguntat sobre si marxa una mica decebut pel tracte, per aquesta retirada dorsal, perquè l'han apartat de la dinàmica del dia a dia de l'equip, i aquesta és la resposta de Casado.
4: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Havíem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
0: Un missatge que fa reflexionar, això de que tots han tingut aspectes a millorar en aquesta gestió de l'estiu.
1: Sí, totalment. Casado sabia des del principi de l'estiu que havia de sortir, i al final l'oferta al club doncs li ha semblat poca i li ha facilitat la sortida perquè necessitaven la fitxa. Però el Barça esperava treure diners per Marc Casado, i al final la... Casado no volia desaparèixer del focus d'Espanya, de Gran Lliga Europea, no volia anar a Turquia, no volia anar a Aràbia, i el que van portar l'últim dia de mercat és aquesta sessió al Deportiu a la Corunya, que a punt va estar d'anar-se a Norris a última hora de la nit.
0: Vam estar escoltant el Larguero fins la mitjanit, mirant el rellotge, i va entrar, però va entrar justeta.
1: El Barça va demanar una obligació de compra supeditada a un número de partits. Això era impossible pel Depor, i al final van acabar negociant i van acceptar que no fos una obligació, sinó una opció de compra. Però va anar del canto un duro, que sí, sí. Diem en català.
0: Sí, sí, que si arriba sent fax, igual ho estem lamentant encara. Però, vaja, una carpeta més tancada d'un Barça que ara sí ja té la plantilla 26-27 al complet, que ha publicat ara fa una estona els nous dorsals, i, vaja, línia continuista, però sí que ja doncs es reconfirma, per exemple, el 7 de Fermín, o té ja dorsal de primer equip, com havíem ja comentat, el 12 de Xavi Espart. En fi, recol·locant-se, però amb línia continuista.
1: El 4, Brian Fariñas, és la gran sorpresa. El 9, per Gabriel Jesús. Després té el 25, Livakovic. Té el número 19, Rooney, que estarà lesionat tota la temporada. I també apunten que Bisibu i Hamza Abdelkarim tindran fitxa de filial. Bisibu el 27, Hamza el 29, però els dos el posen com a futbolista de primer equip. Estaran en dinàmica total de primer equip, tot i que tindran aquesta fitxa de filial per, si no gaudeixen de minuts, poder baixar a jugar alguns minuts amb el segon equip, el de Giuliano Belletti.
0: Doncs, Santi, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, ja ho saps, línies obertes a la graderia del balcó.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: I tornem cap a Sabadell. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
0: Males notícies precisament per Visibu, que estava fins ara disputant aquesta final.
5: Sí, el jugador del Barça ha sortit lesionat fa pocs minuts. Ara mateix està a la banda dolorit amb els metges del Barça. Veurem el comunicat mèdic i esperem que no sigui res.
0: De moment ha hagut d'entrar Shane Kluivert per substituir-lo. Continua la banda Visibu, que ja té dorsal de primer equip, però sembla que s'ha lesionat. Anem a repassar la resta de l'actualitat. I és que aquest migdia us explicàvem el Keti Jugas, que Raúl Asencio, el jugador del Madrid, era condemnat per conduir quadruplicant la taxa d'alcoholèmia a Gran Canària. Doncs el Madrid va més enllà i li obre un expedient disciplinari. Asencio, Anton Meana, bona tarda.
6: ¿Qué tal? Bona tarda. Buenas tardes. El Madrid confirma que hay un expediente abierto al futbolista, que es el procedimiento habitual cuando ocurre un hecho grave. El Madrid se reserva cerrar el expediente cuando acabe el proceso judicial e imponer una multa económica según el régimen interno, pero están a la espera, como digo, de que termine el proceso judicial. El Madrid no se ha enterado de esto por la prensa, lo sabía porque se lo comunicó el futbolista cuando ocurrieron los hechos. Y recordemos que estamos hablando de un delito, de multiplicar por 4 la tasa de alcohol permitida en la legislación española, que tiene una multa de 120 euros al día durante 4 meses. Y por tanto, el Madrid, cuando acabe, repetimos, el proceso judicial, cerrará este expediente, y yo creo que lo normal será con una multa interna después de lo que ha hecho Raúl Asencio, que hemos conocido hoy a través de la prensa canaria.
0: Gràcies, Anton. Acord verbal, per cert, entre el Girona i Panathinaikos pel traspàs d'un àgil. L'última hora la té la Núria Vilamala. Hola, Núria.
7: Hola, Anna, què tal? Bona tarda. Sí, finalment Unagi farà les maletes i deixarà el Girona, perquè ja hi ha un acord verbal entre el conjunt gironí i el Panathinaikos pel traspàs del jugador marroquí, que marxarà cap a Grècia amb un traspàs que serà del voltant de 14 milions fixes, un en variables, i el Girona es guardarà un 20% d'una futura venda d'Unagi. El jugador marroquí no ha entrenat ni ahir ni avui amb Quique Álvarez, i ja ho hem explicat aquestes últimes hores, Anna. El mercat espanyol s'ha tancat aquesta matinada, el grec ho fa el 15 de setembre, i des de Girona ja esperaven que el conjunt grec pogués fer una última ofensiva per intentar fitxar Unagi, i és una realitat, i el jugador marroquí marxarà cap a Grècia, cap al Panathinaikos, en les properes hores.
0: Gràcies, Núria. Disputant-se la final de la Copa de Catalunya entre Barça Atlètic i Sabadell, guanya el conjunt arlequinat, s'ha lesionat Visibu, i, Laia, tenim més partits en joc.
5: Sí, concretament els partits classificatoris de la Champions femenina, ara mateix jugant el Real Madrid contra l'Ajax i la Real Societat contra el Chelsea, tots dos partits bastant decidits, perquè el Madrid va guanyar 2-0 en l'anada i el Chelsea va guanyar 2-4, i ara mateix acaba de marcar Kira Walsh. Per tant, sembla que el Madrid continuarà a la Champions i la Real Societat diu adéu a la competició europea.
0: Així és, Xaves, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: En bàsquet, el Barça de Sekulić ja és a Andorra per preparar la temporada.
8: L'equip s'ha entrenat aquest matí al Palau Laurana, ha fet la primera sessió de la pretemporada amb tots els jugadors disponibles, perquè ja han tornat els internacionals, i per tant hi han participat els 11 fitxatges, Justin Minay a l'últim en arribar inclòs, més els 4 que ja continuen de la temporada passada. A la tarda han viatjat cap a Encamp, faran 4 dies de concentració amb la plantilla al complet, més els 2 jugadors del Barça Atlètic, de Bone i Abdou Koné, i allà combinaran treball físic amb alguna activitat extraesportiva abans de tancar l'estada diumenge a 1:15 contra amb l'únic amistós de la pretemporada, que serà contra el Morabanc Andorra.
0: El Girona, per cert, ha anunciat avui un fitxatge.
8: Es tracta Dominikas Estenionis, basi lituà de 24 anys, que arriba del Valmiera Letó amb un contracte temporal per cobrir la lesió d'Isaac Vázquez, i que el curs passat va fer 13,7 punts i gairebé 8 assistències de mitjana.
0: Gràcies, Asier.
8: Una abraçada.
0: Laia, torno amb tu. Avui, 11a etapa de la Vuelta a Espanya amb victòria del britànic Brennan.
5: Sí, sortia de Cartagena i arribava a Lorca, i com has dit, Anna, James Brennan s'ha endut l'etapa. Tot i això, Enric Mas continua lluint aquest mallot vermell de líder, tot i que avui ha quedat en 54a posició, i demà toca etapa de muntanya.
0: En tenis, Paula Badosa guanya i Rafa Joder debuta al US Open.
5: La tenista ha aconseguit la victòria després que ahir s'hagués de suspendre el partit per pluja, quan quedaven 2 punts per jugar, tot i que Kasatkina ha plantat cara. Badosa s'ha endut la victòria i demà jugarà contra Coco Gauff. Pel seu costat, Rafa Joder ara mateix està jugant contra el xinès Wu, i de moment va perdent per 2 sets, en queden 1 o 3, en funció del que faci Joder, per jugar. I a la matinada serà el torn de Carlos Alcaraz contra Jaime Faria.
0: I, Laia, acabem amb natació artística, perquè Andrea Fuentes, la selecció seleccionadora nacional, ha estat protagonista de luxe avui al Llapis de Memòria.
5: Sí, Andrea Fuentes ha repassat tota la seva trajectòria i ha explicat com va acabar sent la seleccionadora d'Estats Units.
9: Ho vaig com manifestar bastant. Estava en una època que portàvem 5 anys anant per diferents països de consultors amb el Víctor, i llavors va ser com, vale, pues venga, el món és gran. A Espanya ja tenen entrenadora, em van oferir ser ajudant, però jo volia portar el meu propi projecte per canviar les coses. I va ser com, estàvem a Nova Zelanda, era juliol però era hivern, vaig mirar la Via Làctea i vaig dir, envia'ns a Califòrnia. I el t'ho juro per Déu, o sigui, a la setmana següent m'envia un mail, l'única que quedava de la Federació Americana perquè s'havia desmantelat tot per corrupció. Estem buscant una entrenadora i creiem en tu.
0: És fantàstic sempre escoltar Andrea Fuentes. Laia, moltes gràcies.
5: A tu, Anna.
0: Passa un minut de 8:45 del vespre. Ens anem cap al Brasil.
10: La graderia amb Anna Palet.
11: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: I és que volem aprofundir en la figura de Gabriel Jesus, el darrer fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu. Una oportunitat pel seu preu, 10 milions, que també s'expliquen per l'historial de lesions que ha patit en els darrers anys. De fet, aquest matí, el que t'hi jugues, Carles Planchar, que el va entrenar al Manchester City, ha desgranat la seva figura.
12: Sí que és veritat que és un jugador que és molt polivalent, o és més polivalent, no és el nou nou pur. Nosaltres havia jugat moltes vegades a la banda, i que és un jugador que és molt del perfil dels jugadors que fitxa el Barça del Hansi, no? El Hansi té aquesta idea de joc, de jugadors molt verticals, de jugadors més que d'associar-se, de que jugadors que vagin molt de cara a porteria, que corrin molt bé els espais, que siguin ràpids, i per això penso que encaixa molt bé, perquè les temporades són molt llargues, molt exigents, es necessita, hi ha minuts per tothom.
0: És que Gabriel Jesús ara té 29 anys, però fa un temps va arribar a ser un dels davanters amb més projecció d'Europa. L'Arsenal, de fet, va pagar 50 milions per ell el 2022, però en aquesta etapa s'ha acabat perdent 79 partits, més de 500 dies lesionat. A la temporada 23-24 va patir fins a 4 lesions diferents de genoll. La més greu va arribar al 2025, quan es va trencar els creuats del genoll esquerre. Per intentar desxifrar com afronta un historial de lesions així un jugador d'elit, ja ens escolta a la graderia del balcó el preparador físic Dani Ortigosa, que treballa amb futbolistes de primera divisió. Dani, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Després d'un historial com el de Gabriel Jesús, es pot tornar a la normalitat o ja és molt difícil?
13: Mira, en un primer moment, i la mala notícia, és que només estadísticament el fet de que un jugador atleta s'hagi trencat o s'hagi lesionat d'una lesió concreta ja fa que sigui més predisposat a tornar-se a lesionar d'aquesta mateixa lesió o d'aquesta mateixa estructura. Per tant, la primera notícia així en fred i només a nivell estadístic seria un mal pronòstic. D'altra banda, també penso que està canviant de lliga, està canviant de club, està venint a una lliga on els números, les demandes físiques degut a l'estil de joc en el que juga aquí són menors, per la qual crec que el pot afavorir, és a dir, hi ha menys demandes físiques, per tant crec que ell estarà menys demandat, i a sobre va un equip que té la pilota i que requereix de menys desplegament. Per tant, això li va una mica a favor, en contra del que t'he dit abans. Per tant, tindríem així en un primer anàlisi aquestes dues coses a tenir en compte.
0: És molt difícil identificar l'origen d'aquestes lesions? És el gran mal de cap de preparadors físics, metges, futbolistes?
13: És difícil, però es fa. Estic segur que els seus equips tècnics, tant del seu exclub com del seu nou club, sabran quines són aquests dèficits mecànics. El que és difícil, a vegades, és blindar-lo completament perquè estigui completament preparat per les demandes inesperades que et pot portar al futbol, com són doncs, dos partits per setmana, que accedeixin als 90 minuts, amb grans volums de high-speed running, amb grans acceleracions de desacceleracions, etc.
0: Perquè aquí el gran problema, i ho anem parlant, això ens ho dieu vosaltres, és el calendari, és a dir, lluitar contra l'haver d'exposar-te a aquestes grans demandes cada 3 dies, contra el calendari poca cosa es pot fer.
13: Sí, exacte. El problema aquí és que no tens temps per recuperar-te d'un esforç que ja estàs preparant-te pel següent. I entre un i altre, no només no tens temps de recuperar-te, sinó que no tens temps tampoc d'entrenar per mantenir nivells de forma o per millorar nivells de forma que siguin que et blindin contra aquests esforços. Llavors, el calendari és, com sempre diem, un dels grans problemes.
0: Et trobes tu en el teu dia a dia molts problemes de genoll, és a dir, de les diferents articulacions, músculs, el genoll és el més fotut, el que més et trobes?
13: Sí, és una articulació que trobem molt freqüentment. Al final és una articulació que es troba entre el turmell, l'estructura turmell-peu i el maluc. L'estructura turmell-peu i l'estructura del maluc són estructures que necessiten de gran estabilitat i de gran mobilitat, i molts cops la falta d'aquesta estabilitat, mobilitat, d'aquesta dualitat, fa que el genoll acabi pagant les factures i acabi lesionant-se.
0: I també a vegades heu comentat el fet que no és tan important si sents o no sents dolor mentre jugues, sinó també l'estabilitat, això que deies ara, que sigui un genoll estable, no és tant un tema de sensació de dolor, sinó de sensació d'estabilitat, oi?
13: Al final són tres coses, no?, les que ens podem emparar per saber de quin risc lesiu té un jugador. Per un cantó serà la sintomatologia que ell estigui afrontant durant el partit, la temporada, durant els entrenaments, que és a dir, el que tu comentaves, el dolor que tingui. D'altra banda, serà la funció que tinguin aquestes estructures, és a dir, quant de capaç és aquest genoll de ser estable, de tolerar esforços, de tolerar les frenades, les acceleracions, etc. I per últim, si aquest genoll, aquesta estructura, ja té alguna sintomatologia, què ens diuen les imatges, el diagnòstic per imatge, quan fan les ressonàncies, les proves, doncs saber si realment hi ha quelcom o no. I entre aquestes tres coses pots una mica determinar aquest risc lesiu que està enfrontant el jugador.
0: En el cas de Gabriel Jesús, és un davanter polivalent, pot jugar de punta, pot jugar a les bandes. Aquí també la posició influeix, perquè imagino que la càrrega pel genoll no ha de ser la mateixa d'un davanter rematador que és més estàtic a un que a la banda ha de ser explosiu, tenir molts canvis de direcció. Això com afecta?
13: Correcte. Al final, tots els canvis de direcció que li suposa no ser un nou pur fa que les seves demandes de treball multidireccional siguin majors i, per tant, s'exposi més aquest genoll a diferents plans de treball en el qual hi ha més demanda d'estabilització.
0: Els jugadors, després de tantes lesions, tornen a ser els mateixos o això ja es va evolucionant? No, ni cap a millor ni cap a pitjor, però el jugador va evolucionant o arriba a ser el mateix que abans de les lesions?
13: Et diria que els jugadors tenen la possibilitat de tornar a un estat precompetitiu i un estat millor, perquè molts cops la lesió és una oportunitat pel canvi, una oportunitat per la millora. Òbviament, sempre trobarem casos molt complicats en què hi ha jugadors que no han tornat al seu estat precompetitiu, però jo et diria que la gran majoria d'ells sí que tenen l'oportunitat de fer-ho, i de fet s'ha vist grans rendiments de grandíssims jugadors després d'haver tingut lesions molt complicades.
0: Per tant, un missatge esperançador de que, tot i l'historial de lesions, es pot revertir la situació i sortir millor. I quin paper hi influeix també la part mental, és a dir, tornar a jugar i jugar sense por a recaure de la lesió?
13: Totalment. És tan important com la part física. Al final, totes aquestes lesions són multifactorials i influeix tot, des del descans a la part mental, la part de la confiança que tu tinguis en tornar a fer aquestes accions, lo bé que et sentis, etc.
0: Doncs Dani Ortigosa, moltíssimes gràcies. Ens deixes més tranquils, ens deixes esperançats de que es pot sortir endavant després d'un historial complicat de lesions de genoll. Moltíssimes gràcies, Dani.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Recupera tots els continguts al nostre web i a les xarxes socials.
14: T'enterau.
0: Quan falten 6 minuts per les 9 del vespre, molts no entendreu aquesta música gairebé d'església tenebrosa a la graderia del balcó, però saludo al Javi. Tio Faja, què tal?
15: Pues, buenas tardes. Muy contento de que me hayas llamado. Felicitarte por el programa, por la oportunidad.
0: Nada, eso díselo a los de arriba. Yo no decido nada.
15: Bueno, cuando te lo han dado es porque estás preparada Y oye, que muy contento por ti.
0: Muchas gracias.
15: Y muy feliz de que hayas contado con mi humilde opinión.
0: Habrá que pues bendecir, mira, a Gabriel Jesús, ¿no? Que el
15: sí,
0: chico
15: te
0: lo
15: voy
0: necesita.
15: A decir una cosita. Gabriel Jesús va a ser nuestro Matt Jagger. O sea, tendrá 90 años y tendrá los huesos impolutos. O sea, todavía está para marcarse conciertos, Mick Jagger. Va a ser nuestra estrella, va a ser nuestro Luke de Jong. Nos va a dar muchas alegrías.
0: O sea, confías.
15: Y te digo una cosa, sí, confío muchísimo. No hay mayor chute de calcio, que es la vitamina de los huesos, que el que te llame Deco.
0: Ostras, imagínate la cara que pondría.
15: O sea, que te llame Deco es un chute de calcio, ya no a tus huesos, sino a tu vida misma. Como en todo en la vida, las lesiones son mentales. Creo que va a tener el apoyo de la grada, creo que cae bien, creo que va a caer de pie y creo que nos va a dar muchas alegrías a este chaval.
0: Ojalá, Javi, muchísimas gracias. Te seguiremos llamando,
15: Vale, un beso.
0: Un beso grande. Acabem la graderia del balcó. Us deixem a Móra 25. Tornem demà. Adeu.
10: La graderia amb Anna Palet.
14: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
16: Amb l'arribada del setembre i l'inici del curs escolar, també és moment de començar a pensar en berenars saludables per als més petits. Avui a Ser Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, us donarem algunes idees per a preparar berenars nutritius, variats i atractius. Benvinguda.
17: Moltes gràcies. Un plaer reprendre aquests espais després de l'estiu.
16: Quina rellevància té el berenar en els 5 menjars del dia?
17: Segons l'OMS, els berenars representen al voltant del 15% de les necessitats nutricionals dels més petits. És important intentar evitar opcions de brioixeria industrial. Els nutricionistes recomanen que no falti una ració de fruites, cereals i làctics.
16: Inspira'ns amb idees per preparar berenars saludables.
17: Els fruits secs al natural són aliments carregats de nutrients saludables i una font d'energia molt important. Contenen moltes vitamines i minerals, i els seus greixos són saludables. També la macedònia de fruites variades. És una manera diferent i divertida d'introduir les fruites als infants. Iogurt amb fruita o batuts de fruites. Millor un iogurt grec, ja que té el doble de proteïnes que el tradicional, i també conté més calci. I pots afegir una culleradeta de llavors o fruits secs per fer el berenar més complet. I per últim, l'humus, un berenar ideal per afegir llegums a la dieta dels més petits. Podem preparar la recepta clàssica de cigrons, però també la podem fer de llenties, pebrot, carxofa o remolatge.
16: I l'entrepà de tota la vida continua sent una bona opció per a berenar?
17: I tant! L'entrepà serà saludable sempre que els ingredients també ho siguin. Perquè sigui equilibrat, ha de contenir hidrats de carboni, greixos, proteïnes i verdures, que li aportaran totes les vitamines necessàries. I un ingredient imprescindible és l'oli d'oliva, que conté greixos saludables.
16: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
14: Consum. Junts és cooperativa.
11: Consum entre nosotros.
10: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
11: valorado
10: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
18: Y otra.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
20: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
19: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
21: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
18: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
10: Hora 25. En la SER.
2: José Luis Sastre.
3: Pasar a esta hora lo más destacado de la jornada, marcada por el informe de la policía sobre la entrada de migrantes en Ceuta, pero que nos lleva primero es ahí donde está ahora mismo la noticia del día, las manifestaciones que se han convocado en ciudades de toda España. Manifestaciones con una asistencia muy importante en muchos de esos puntos. Sergio Soto, buenas noches.
22: Hola, Sastre, buenas noches. Una de las más relevantes es la que se ha convocado en la propia Ceuta. Por ahí empezamos, porque en la ciudad autónoma miles de personas han reclamado más apoyo, más ayuda, recuperar la normalidad y acabar con lo que describen como una sensación de abandono.
3: En la Plaza de los Reyes de Ceuta está Miguel Ángel Mendoza. Adelante.
23: Pues José Luis, estamos en los alrededores porque hay un cordón policial fortísimo. Miles de personas que debían haber terminado en la Plaza de África. Era la finalización autorizada. Se ha venido hasta la Plaza de los Reyes, sede de la delegación del gobierno. Siguen protestando, siguen pidiendo la dimisión del delegado del gobierno. Y además se escuchaban cosas como, por ejemplo, que Ceuta es cada uno de sus barrios. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, intervenía en el acto de la Plaza de África y decía que esto podía ser el comienzo de la recuperación.
24: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias a todos los españoles que en cualquier rincón de España están diciéndonos que no estamos solos, que toda España está con nosotros.
23: Los manifestantes señalaban, entre otras cuestiones, el rechazo, además, a cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento entre ciudadanos.
3: Asistencia masiva también en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Zaragoza. Con estos cánticos de apoyo a Ceuta, también insultos contra el presidente del gobierno en muchas de esas convocatorias.
22: Y muy significativa también la asistencia en Valencia,
3: donde está Manuel Gil. Buenas noches.
25: Hola, buenas noches. No hay cifras oficiales todavía, pero la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha llenado como durante las mascletas de las fallas en solidaridad con Ceuta. Una protesta encabezada por el presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el de la Diputación, Vicent Mompó, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que por cierto iba con la camiseta del equipo de fútbol de Ceuta. Nutrida presencia de políticos de PP y de Vox, miles de personas con banderas de España, gritos de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, invasores, expulsión, España cristiana, no musulmana. Se han quemado aquí imágenes del rey de Marruecos y sobre todo mensajes en contra de Pedro Sánchez, a que aquí han llamado traidor, mentiroso, le han pedido la dimisión, además de acordarse de su madre, incluso de Chapote.
3: Otra de las imágenes de la tarde es la de Zaragoza, donde según el ayuntamiento se han concentrado más de 20.000 personas. Allí está Fabián Barca, buenas noches.
26: Buenas noches, más de 23.000 personas, según ha informado el ayuntamiento de Zaragoza, han acudido a una plaza del Pilar llena con miles de banderas españolas, con gritos de España no se vende, se defiende, invasión, y también numerosos insultos contra Pedro Sánchez pidiendo su dimisión. Un acto que ha contado con el himno de Ceuta y con la lectura de un manifiesto por parte de tres ciudadanos de la ciudad autónoma residentes aquí en Zaragoza, donde han defendido que su ciudad es la frontera de España y también de Europa. Han alabado también desde el escenario la responsabilidad con la que han actuado los ceutíes durante esta crisis migratoria.
22: A la manifestación de Madrid han asistido Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha reprochado a Sánchez su buen trato a Marruecos y le ha acusado de mentir acerca del origen de la entrada masiva.
27: Y es que se va a saber todo. Se va a saber por qué invadieron Ceuta, se va a saber quién lo consintió, se va a saber quién lo promovió y, por supuesto, ya sabemos quién nos mintió. Y quién nos mintió, con los informes de la policía en la mano, ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno.
3: Ceuta es la noticia en muchas de las ciudades de España, pero lo es también en relación a lo que ahora mismo decía Feijóo, a partir de ese informe del que hoy, ya sí, esta tarde, hemos conocido su contenido.
22: Un informe de la policía que ahora sabemos con certeza, basándose en imágenes, testimonios de migrantes y mensajes en redes sociales, los agentes señalan que los gendarmes de Marruecos guiaron a las personas que cruzaron la frontera. Que esa entrada, con la que fueron permisivos, dice, necesitó una planificación, que hubo también agentes de paisano que participaron de todo esto, pero que no es posible señalar a los autores materiales de los hechos. Hubo una organización, viene a decir el informe, sin apuntar con concreción al organizador.
3: Noticia también de esta tarde. Murcia, tres guardias civiles han resultado heridos después de que embistiera su patrullera una lancha dedicada al tráfico de personas.
22: La lancha ha sido interceptada en Cabo Cope, en el municipio de Águilas, y los dos ocupantes han sido detenidos. Los hechos se han producido cuando los detenidos intentaban evitar ser apresados. De los tres agentes, uno ha necesitado 5 puntos de sutura, aunque no ha trascendido el alcance de las heridas.
3: Es raro el día en que no haya novedad sobre el ático que compró la Comunidad de Madrid. La novedad de hoy, Isabel Díaz Ayuso sí visitó ese inmueble.
22: El que iba a ser una oficina y ahora sabemos también que tenía plazas de garaje, 2 y un local asociado. Hoy por primera vez el entorno de la presidenta madrileña ha reconocido que Ayuso visitó el ático de 6,3 millones de euros y que puso a la venta después de que se publicara esa información. Su equipo sostiene que fue a visitarlo una vez ya comprado, pero la oposición argumenta que esto demuestra que tenía un interés personal en la compra.
3: Y fuera de España, la televisión estatal iraní cifra en 18 ya los muertos y más de 100 los heridos por el último bombardeo estadounidense.
22: Esta tarde el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido a Irán toda la ayuda posible en su guerra contra Estados Unidos, lo que incluye planos de misiles supersónicos. En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN han respondido por otro ataque híbrido de Rusia en territorio europeo. Lo consideran terrorismo de Estado.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
5: Se ríen contigo, yo decía, eso es una frase hecha. Y ya me explicó que no, que tenía viscómica.
6: María Esteve, gata parda.
5: No lo hago para nada, pues tal, lo que pasa es que claro, vas aprendiendo con el tiempo y ya sabes que tienes un recurso que muchas veces me ha dado miedo perderlo, ¿eh?
7: ¿Ah, sí?
5: Cuando peor lo he pasado, cuando he tenido un momento duro en la vida, digo, y se abran, la viscómica se va. Pero no, no se va. O sea, puedo seguir siendo igual de seria y luego vuelve en ese momento.
6: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
5: Pensaba de verdad que se estaban riendo de mí.
6: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. La Cadena Ser presenta El Placer de Escuchar.
8: Era un miedo mayor que el que se tiene a la muerte, según las revistas. La muerte ocupaba el cuarto lugar, después de la mutilación, que era el tercero, y el divorcio el segundo. El número uno, el verdadero miedo al cual la muerte no se podía ni aproximar, era hablar en público. Abby Malone lo sabía muy bien y por eso le gustaba el trabajo que tenía en la editorial Test Académicos. Tenía que trabajar con las palabras de manera privada. El discurso que pronunció fue en la parte trasera, sola, con unos zapatitos arreglados por un duende. La araña es a la telaraña lo que el tejedor es al vacío. Aquello era suyo, estaba orgullosa.
9: Que es más de lo que puedo decir de ciertas personas. Lori Moore, 1998.
28: Cadena Ser. El placer de escuchar.
29: Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
3: Según avanza esta semana, esta primera semana de temporada, vamos a ir desgranando todo lo que les queremos ofrecer en este nuevo curso de Hora 25. Y los miércoles hasta ahora queremos abrir un espacio de charla, de conversación con distintas personas que no formen parte del relato de la actualidad más directa, pero que tienen una mirada sobre la actualidad o sobre la vida que nos interese. Vamos a estrenar esta sección de la mano de uno de los historiadores más destacados en España. Ahora mismo ha dedicado prácticamente toda su carrera a investigar la historia reciente de este país, también la violencia de la Guerra Civil, la transición hacia la democracia. Escribe a mano, es el autor de más de 30 libros y como catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza ha dirigido al menos 37 tesis doctorales. A sus 70 años, Julián Casanova ha decidido jubilarse. Hola, Julián, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros, con todos los oyentes de la SER.
3: Gracias por acercarte a la emisora en Zaragoza, desde donde vamos a mantener esta conversación. Tenía la curiosidad, cuando estábamos dando las noticias de las 9 y hablando de Ceuta, si un historiador, aunque sea por deformación profesional, cuando ves en este caso, Julián, un episodio como el que estamos viviendo, tiendes a conectarlo siempre con un pasaje de la historia, más reciente o más antigua.
0: Sí, siempre. Yo creo que la conexión entre pasado y presente forma parte del oficio del historiador, porque el historiador lo que hace es indagar en los restos que vienen del pasado, en las fuentes, pero lo indaga siempre desde el presente. Así que ese es el gran reto del historiador, no contaminarse con el presente cuando analizas el pasado. Pero yo sí, lo primero que veo en este presente es siempre las similitudes que encuentro con el pasado. Por ejemplo, un concepto que yo he manejado mucho para los años 30 y que creo que puedo manejar ahora, que es la aceleración de la historia. Estamos en un momento de aceleración de la historia, muy claro.
3: ¿Y eso qué significa?
0: Significa que es muy complicado detenerse a examinarla, porque corre más de lo que tú puedes con tu mente analítica, que no sabes nada de lo que pasa mañana, que el mundo, ese telescopio que antes utilizabas a través de digamos, conocimiento de instituciones internacionales, ese mundo se ha quebrado, y que además hay reglas que están también quebrándose. Digamos que la aceleración de la historia le está poniendo fin a un modelo, a un sistema institucional democrático que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental, que nos benefició a nosotros a partir del 75, a partir del 89 a todos los que habían pertenecido al bloque soviético, y ese modelo que había dejado atrás limpiezas étnicas, una violencia, como la he llamado yo, indómita en el siglo XX, ese modelo está cayendo a pasos agigantados y acelerados.
3: O sea que
0: esta es la aceleración de la historia,
3: para saber
0: dificultad analítica para simplificar lo complejo, porque con estos medios de comunicación que vosotros tenéis, rara vez puedes tener tiempo para no simplificar lo complejo. Y cuando tú tienes dificultades, es que algo está pasando.
3: Pero es porque ahora hay información a tiempo real de todo lo que ocurre, y antes no la había y era más fácil hacer un diagnóstico o etiquetarnos. Es decir, ahora estamos viviendo este momento concreto de la historia, o es porque realmente los tiempos van tan acelerados.
0: No, la era digital está acelerando todo. Claro, yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí, nos están escuchando, están pasando muchas cosas en el mundo, pero no, yo creo que hay. Si empezamos por Estados Unidos, Trump es una excepción dentro de muchos presidentes de Estados Unidos que no han puesto fácil la democracia a lo largo de la historia. Trump es una gran excepción. Si seguimos en el modelo aquel bipolar que había, en la otra parte, Rusia, nos encontramos con un país que desde la revolución del 17 no ha conocido nunca, antes nunca lo había conocido, no ha conocido nunca procesos democráticos consolidados. Estas dos grandes excepciones ya ponen muchas líneas de, digamos, no líneas rojas, sino líneas de análisis. Todo lo que ha pasado en Gaza es un renacimiento de una fotografía de limpieza étnica, de quiebra de valores que ya habíamos visto en los años 20, años 30, años 40, en la Europa del siglo XX.
3: O sea, están pasando las cosas que pensamos que no iban a volver a pasar.
0: Están pasando con mucha, además con una sociedad civil mucho más fuerte. En principio, hemos hablado de cómo la mujer se ha incorporado a las instituciones, a la política, cómo evidentemente diferentes religiones, diferentes grupos étnicos, diferentes naciones han convivido durante muchísimo tiempo. Y en esta sociedad civil tan fuerte, está extrañando que seamos incapaces de poner un poco de orden, de exigir, de demandar cosas diferentes a gobernantes, a instituciones judiciales, políticas, periodísticas, de la enseñanza, que no están funcionando, ¿no?
3: O sea, tu mirada de la historia después de haber leído lo que pasó en muchas décadas. Ahora te preguntaré, porque has hablado de los años 30 y me interesa ese paralelismo, pero tu mirada en la historia, en la que has tenido que estudiar de primera mano cómo el pueblo respondió, se rebeló ante muchas circunstancias y contra muchas opresiones, una de las cosas que te llama la atención del tiempo actual es que no haya una contestación ciudadana.
0: No, yo creo que lo que llama mucho la atención es que todos aquellos derechos que costó muchísimo conseguir se están perdiendo con una base social amplia que además no tiene ningún problema en que se pierdan. En Estados Unidos un 50% de la población es escéptica o niega la ciencia, que le ha permitido a ese país, desde el punto de vista político, militar, tecnológico, ser la avanzada del mundo. Esa es una gran paradoja. En Europa, que realmente la democracia no se pudo consolidar, y no en toda Europa, hasta después del 45, y que creamos un modelo donde la sanidad pública, la enseñanza para todo el mundo, rompía con una sociedad elitista, culturalmente blanca, cristiana, que se creía la gran civilización del mundo y, sin embargo, estaba colonizando prácticamente a todos a través de leyes que ellos no tenían para sus propios países. Todo eso está en estos momentos cambiando. Así que sí, hay una sociedad civil que aparentemente debería ser fuerte y no está respondiendo. Eso está clarísimo. Lo hemos visto en las elecciones, lo hemos visto cuando ha habido movimientos de quiebra. Pero nadie puede analizar esto desde la perspectiva de que se está quebrando porque la sociedad civil tiene la culpa. Lo que estamos analizando es que pensábamos que había un mundo que confluía en tres ejes: libertad, crecimiento con igualdad dentro de lo posible, que es la igualdad en el capitalismo, y reparto de beneficios y de riqueza cultural, no solo económica, política, económica y social. Y eso que nos parecía que era lo que tendíamos todas las sociedades a finales del siglo XX, en los últimos tiempos se está quebrando. Se está quebrando también no solo por la democracia, sino por el crecimiento poco sostenible de grandes ciudades, por el cambio climático que está afectando clarísimamente al modelo del norte y del sur del mundo. Podríamos ir a muchos puntos de análisis.
3: Esa quiebra de la democracia que describes, ¿hasta dónde crees que va a llegar?
0: Pues es una pregunta básica. Yo siempre digo que si las fuerzas armadas se mantienen, con el orden vigente, con el orden político, institucional, subordinadas al poder civil, ese poder civil sigue representando a través de la soberanía nacional a esas sociedades civiles, las posibilidades de que los gritos, los insultos, el desprecio por el otro, las políticas de exclusión que las vemos, no funcionen como quiebra acelerada, que es lo que pasó en los años 30, en los años 40, si eso no pasa, es mucho más probable que sigamos teniendo una sociedad más fuerte, que para eso se construyó todo lo que fue ese modelo del que hablaba. Pero hay también rasgos que indican lo contrario. En Estados Unidos eso no es así, en Rusia eso no es así, en Israel eso no es así, en unas buenas partes de Asia eso está muy cuestionado. Y en Latinoamérica hemos visto en los últimos años, después de que creían también que había llegado una época de reposo tras las políticas autoritarias, dictatoriales, de destrucción. Del contrario, tampoco es así. O sea que hay un modelo que está fallando en demasiados sitios para lo que creíamos que era una universalización de la democracia.
3: Has hablado de los años 30. ¿Tú ves un nuevo fascismo?
0: Este es un concepto que, si nosotros hiciéramos una definición del fascismo en sus dos variantes, el fascismo italiano y el fascismo con determinismo biológico en Alemania, con el